0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Joe!
1: Cántame aquesta tornada.

0: animar a poc vaig passant pàgina.
1: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa?

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El que vull que fem ni ho et a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Espérate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au, au, au, passa, au. Vinga, home, au. Fora.
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula.
0: Ara.
1: Molt bé. Venga. Stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure'ns

i ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Mestre, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup? De què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols. Una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o el Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7:04, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, parlem de, també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas el punt de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58, que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació.

0: els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C-12 i també l'A-2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
1: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
2: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
3: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
4: Com a mínim se n'ha assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
0: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
5: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
6: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
7: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
6: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
5: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
8: Jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CL. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
5: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
9: Ajudar en aquesta part logística. Què han de fer el dia que venen? És a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
10: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
11: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
5: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Manresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
0: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
12: Bueno, nosaltres ens trobem en una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
0: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la

0: negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
1: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
2: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
3: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir uns dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família, és gairebé impossible.
1: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
2: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
1: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
2: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
1: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
0: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
4: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Llum verda al projecte Roca City promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la biblioteca Can Pedrals.
6: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
0: Vuit minuts per arribar a 7:45. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entrega d'afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
7: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanquiblau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
8: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió, doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia, i l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que super il·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
0: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
9: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
10: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
9: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquís roben.
13: Ens treuen treball.
14: Com a trans, et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental,
17: és violent.
18: Una soledat, la gent gran.
19: Són gent que roben.
20: Paràsit. Marimatxo.
21: Però si estic solo.
22: Terroristes.
23: Ve a menjar plàtans.
24: Tot això és odi. Aturem-lo.
25: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
26: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
27: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
11: La xarxa de comunicació local.
26: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i, sobretot, als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
13: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz, el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
17: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
18: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
0: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès, després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant-la C12 i també l'A2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven el 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Ester Minguell.
1: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
2: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
5: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
2: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
1: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
19: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
20: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
19: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
0: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellbé.
4: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
21: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
4: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya d'avals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les jornades Barcelona Impulsa, i ens ho explica la Judit Vallès.
6: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
7: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè a més fem dues campanyes, i el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
6: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat, i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la quarta edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell es reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
8: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, en participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
9: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre's. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses, i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
8: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi Chaos in the Sun.
0: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
10: Bon dia, Helena. Ja sabeu, a disposar.
0: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
10: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat, no hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquell llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
0: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que es anirà repetint més sovint del que ens pensem?
10: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Els estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
0: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
10: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada, per exemple, a hores d'ara, són les 7:52 al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
0: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
10: I tant, i d'aquí una estona parlem.
0: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Vull dir que hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, l'Ax en Busto, els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
7: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
5: Salut activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
9: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat, després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, piconadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent. Arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, a l'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar a la B23 i a Cua del Papió a la Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona, a la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral, a la C31 i a l'antitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, a l'AP7 i a retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a la C-17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers, a la C-58 i retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C-33 cua de Montcada a Barcelona, a la C-59 retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pau de Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de les coll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i a la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants, o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs, com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I, com veieu, doncs, ja estan a punt per iniciar aquesta marxa, i no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia, heu començat ja ben aviat aquest matí amb la reivindicació.

0: família, pas, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom, i això, reforçats i fent pinya.
1: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Doncs com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents, i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental, amb seu aquí a Mataró.
2: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes, i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, encantada de que feu difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
2: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
4: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malalties diferents, biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima amb la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
2: Això és el que li volia preguntar, eh? Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
4: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els

0: els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava el segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, i és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació, amb ratolins, per exemple, que és amb, majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes, i així tota la investigació clínica, i estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
1: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè, com ho diria jo, aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones, i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de, això, de reconèixer?
0: És efectivament que, pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades, i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys en diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic, i això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
1: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga, i ens ho explica la Carina Bellver.
2: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil, que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu, que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
3: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció, i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
5: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
6: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
5: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
7: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
5: Ara que el resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
1: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
8: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
9: Sabíem que teníem un avi que havia mort a la presó d'Orulla, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Hasta l'última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
10: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició del 31 de juliol al 28 d'agost i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls el David Navarro.
11: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
12: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
11: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Tots els marroquís roben.
15: Ens treuen treballs.
16: Com a trans et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest amb un trastorn mental
19: és violent.
20: Una soledat, la gent gran.
21: Són gent que roben.
22: Paràssi, marimatxo.
23: Però si estic solo.
24: Com un
25: terroristes.
26: Ve a menjar plata.
27: Monstre. Tot això és odi.
28: Aturem-lo.
29: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

0: Que menjar sobres d'arròs pot ser perillós? Tot està en la conservació del propi arròs, és a dir, en el temps transcorregut entre la primera cocció i el moment en el que el consumim. En particular, has de parar atenció a aquest aliment perquè si no s'emmagatzema correctament pot tenir efectes molt desagradables en el cos. De fet, fins i tot es pot córrer el risc de patir una intoxicació si menges aquest cereal quan ja fa hores o dies que l'has bullit i no l'has guardat de manera adequada. Per això, per poder estar segur de menjar una recepta sana fins i tot calenta, cal posar en pràctica algunes precaucions. Per exemple, una vegada hem cuinat l'arròs, no s'ha de deixar a l'aire lliure més d'una hora. Si, per tant, ens adonem que ens hem excedit de les quantitats o que no som capaços d'acabar totes les racions, el millor de tot serà ficar l'excedent a la nevera com a més aviat millor. De fet, després de deixar refredar la nostra preparació, caldrà guardar l'arròs sobrant en fred sense que hagin passat més de 60 minuts. L'arròs, per tant, s'emmagatzemarà a temperatures baixes fins que decidim consumir-lo, cosa que s'ha de fer dins l'endemà de la primera cocció. El culpable de tot això es diu Bacillus cereus, un bacteri que pot provocar intoxicacions alimentàries. Les seves espores sobreviuen fins i tot després de la cocció, i si el cereal es deixa a una temperatura ambient, els bacteris proliferen en molt poc temps alliberant toxines que poden provocar vòmits i diarrees que poden durar fins a 24 hores.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar als 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
3: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
2: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
4: És efectivament que pel que hem dit com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades.
2: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. Al Notícies en xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita aleshores a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el Papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
6: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
7: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
8: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
2: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
9: Molt bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al bell mig de l'autopista C32 en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme, i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis territorials d'educació al Maresme i al Vallès Oriental, que tenen seu a Mataró a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
2: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho, hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
10: Bon
2: Ell
10: dia.
2: És comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
10: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país, no? Per tant, va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten en el nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en la que es troben.
2: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
10: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat. És una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'avaluació que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments, és condició necessària però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis de portes endintre dels habitatges, i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
2: Una de les característiques del pla i que heu, de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i per tant és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans.
10: Sí, aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, ja s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments, no? Tampoc el pla de barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
2: No, però que hi hagi equitat territorial...
10: Em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres coses.
2: No, esclar que no. Això és una altra cosa.
10: El pla de barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris. No? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits. No? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu, a qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció jo crec que raonable, van accedir als fons i de fet estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe, no? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barris i Viles, que està escrit al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
2: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
10: Hi ha un criteri bàsic, que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda aquesta població ha d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria. D'acord amb els criteris, hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana. Els hem transformat en 26 indicadors i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple a l'índex socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
2: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox fins i tot, em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
10: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què es refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tot i a través... I que, en fi, mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
2: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé a mà armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
10: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
2: Doncs va, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
10: Bon dia.
2: Bon dia.
5: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
2: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
4: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
2: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
11: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins d'aquest capítol de memòria destaca el Papamòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa, vull dir, a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
12: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca. No? Llavors, les mires ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Pan, i per això van fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
11: Isidre, alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
12: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del Seat Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
11: I un altre element, sí. Isidre?
12: El parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de Safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè sa santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle. No?
11: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el Papa en aquest vehicle.
12: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi, no?
11: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el Papa Wittila poder pujar a aquest papa mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de Seat, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena, així va poder viatjar el papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també, i bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa Seat.
2: Doncs temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, el Johan Cruyff.
13: Sí, exacte. La victòria sobre la Real Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge al que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
14: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
13: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Real Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions, amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura. Tot plegat es podria produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana. Avui a 11:45 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la divisió d'honor agafen avantatge.
2: Gràcies, Cristina. Fins demà.
13: Fins demà.
2: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

muntar a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on. Però ara

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons.

blanqueta, garnatxa al meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborratxo

Avui dinem, noi, Gerardo i Maria, veure el sac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color, ei. Hey.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en els tres punts, i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, el Prat. És dijous 28 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Avui tenim un programa molt divers i entretingut. Si us agrada l'anime, la cultura japonesa, superherois i les superheroïnes, avui us explicarem el Festival Friki que s'organitza demà al Centre Cívic Jardins de la Pau. A més, continuarem parlant de música. Aprofundirem el cicle 4 raons que es prepara des de la capsa, però que enguany serà sensiblement diferent. En aquesta ocasió, el festival serà solidari amb el poble palestí i constarà de concerts, d'exposició i també tastos de menjar.

0: També parlarem de més temes del cap de setmana, com la vintena trobada gegantera de l'AMPA Mare de Déu del Carme. I avui, per acabar, a 1:15, farem la prèvia del CB Prat, que juga la fase final d'ascens a la segona FEB. Avui, demà i dissabte, el Prat Ràdio estarà a peu de pista per seguir en directe els tres enfrontaments que separen el CB Prat de l'ascens, contra l'Olàcia Saraus, també contra Euros de Ribes, que això serà demà, i Puerto de Sagunto, el partit de dissabte. Podreu seguir tota aquesta fase final al 91.6 o bé també mitjançant el web alprat.radio. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou, i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal, Luis?
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs avui comencem parlant d'una notícia que ha succeït aquesta matinada, i és que bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir en un incendi. S'ha rebut quan faltaven 11 minuts per la mitjanit i per un foc al balcó d'un primer pis al carrer Tossa de Mar. Segons han informat els serveis d'emergència, les flames han afectat dos aparells d'aire condicionat i han provocat una important acumulació de fum a l'interior de l'habitatge. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 6 dotacions de bombers que han pogut controlar i extingir aquest incendi. I com a conseqüència, una persona ha estat atesa pel SEMP, pel Sistema d'Emergències Mèdiques, tot i que no ha transcendit la gravetat de les seves ferides. En qualsevol cas, ben pendents doncs, d'aquesta evolució també de la qüestió. També avui us parlem de l'acord entre conseller d'Educació i sindicats, perquè continua encara sense tancar-se. La reunió d'aquest dimecres ha finalitzat sense consens, tot i que dues parts s'han tornat a emplaçar una nova trobada avui mateix al migdia, i amb el focus posat en la millora de l'escola inclusiva. Tot i l'acostament que hi ha hagut de posicions des d'aquest dimarts, pel que fa sobretot a qüestions més salarials, en aquest sentit, doncs s'ha posat l'accent en altres qüestions que encara falten per, segons els sindicats, també acabar de llimar. Escoltem precisament a Yolanda Segura, del sindicat Ustec-Estés, i també a Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa.
2: L'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem.
3: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
1: Sense acord sobre la taula, els sindicats mantenen per tant el calendari de vagues de moment. Recordem que demà n'hi ha una prevista al Prat, perquè justament ja la territorial, que és del conjunt del Baix Llobregat, precisament la jornada general que hi havia del conjunt de Catalunya, la incidència que va tenir aquí al Prat ahir, doncs va ser d'entre un 25 i un 40% en el millor dels casos, segons els centres que hem pogut consultar des dels serveis informatius d'aquesta casa. I d'altra banda, la MB ha presentat aquest dimecres la nova xarxa de refugis climàtics, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen el que s'anomenen microrefugis climàtics, que és a dir, comerços i establiments privats com farmàcies, clíniques o centres de fisioteràpia, que obriran també portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic. Escoltem Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de la MB.
4: Amb l'Institut Metròpoli vam desenvolupar l'índex metropolità de vulnerabilitat a la calor, i això ens permet decidir i ens permet actuar allà on és més necessari, que són aquelles zones densament poblades i que no disposen d'espais verds, allà també on hi ha població amb rendes més baixes i també allà on hi ha persones grans que viuen o en cases antigues o viuen sols.
1: També s'han presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut en les temperatures, sequeres persistents i episodis de pluges torrencials. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre la salut, especialment entre la població més vulnerable, i de fet aquests dies ho estem vivint i patint, sobretot a les nits. Tant de bo, tant de bo, estic pensant en el fred. A les nits, doncs amb aquestes nits càlides i tropicals que ja s'estan acompanyant almenys des de fa aquesta mateixa setmana.
0: Es nota.
1: Tot això, com sempre, més qüestions que també us anirem explicant al llarg del matí, i també a l'informatiu migdia a la 1. Recordem que avui l'informatiu durarà menys, acabarà a la 1:10, perquè després estarem pendents de part esports i també del que faci el Club Bàsquet Prat, que ara ens explicarà el Jonathan a la part esportiva.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: També recordeu que avui és l'últim dijous de mes i que per tant toca ple en directe en el Prat TV i el Prat.ràdio a partir de les 6 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do quin dia tenim al Prat Ràdio. Luis, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Avui els esports també seran molt protagonistes de la programació. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Avui parlem de bàsquet.
1: Avui toca parlar de bàsquet. Com va el teu aprenentatge ràpid?
0: Estic fent una immersió.
1: Per fer aquesta prèvia avui.
0: És veritat que a mi m'encanten els esports, però el bàsquet és un dels que més em costa.
1: I que has de conèixer també el context de la situació. Te pot agradar el bàsquet i no tenir...

0: ara aquest any és aquesta fase final, l'any que ve serà canvia, una altra cosa. Això ningú. Això ho anem aprenent a mesura que va passant la temporada i doncs els que m'anen van decidint doncs aquest any farem això, doncs això aquest any altre. Això és un lío, o sigui...
1: Però ho estic intentant,
0: veurem quant de temps durarà això de les fases finals, perquè ja ho comentàvem, al final és una gran despesa per entitats doncs, que el seu poder econòmic no és molt gran. Ahir, per exemple, parlàvem amb l'Ivan i després ho comentarem a la prèvia. El Club Bàsquet Prat ha fet el viatge en avió. Va sortir ahir en avió, va arribar a l'aeroport de Badajoz, bueno, que està al costat de Badajoz, després amb un autocar cap al pavelló, primer entrenament, això és una despesa important econòmica. Hi ha equips com el Mollerussa o, per exemple, com el Zarautz, que jugarà contra el Club Bàsquet Prat avui, que van sortir ahir a la tarda amb furgonetes.
1: De veritat?
0: Sí, sí.
1: Ostres.
0: I, per tant, doncs, arribàvem gairebé prop de l'hora de l'inici del partit. És a dir, arribaven, dormien, evidentment, per carretera els jugadors, arribaven a esmorzar
1: i a jugar.
0: Perquè, clar, doncs és un dia d'hotel que t'estalvies,
1: sí.
0: I per carretera sempre és més econòmic, que potser en avió... És complicat, això.
1: Això
0: que han fet, doncs, és... Potser en categories més grans, doncs, no? Una Copa del Rei, doncs, evidentment, el Barça, el València, el Madrid, doncs, no els importa estar-s'hi una setmana sencera en un punt, tenen hotels, tenen diners, però, clar, en entitats petitones, doncs, és una gran despesa. Però, bueno, és el que ha decidit la federació i, per tant, és el que hi ha i s'han d'adaptar. I qui vol, doncs, ja sap el que li toca.
1: Sí, veritat que és al final un goig, no?, poder gaudir d'aquesta Final Four, perquè ho has fet molt bé per classificar-te, però que al final s'han de mirar les despeses. Jonathan, fem una mica de repàs.
0: Sí, ràpidament.
1: Comença tot plegat avui.
0: Avui comencem amb aquesta prèvia, com deies, dins del Planeta Prat, a 12:45, mitja horeta per parlar una mica amb l'Ivan, les declaracions de protagonistes, ahir va tenir una xerrada amb el entrenador, que ja la podeu gaudir d'aquesta entrevista al web del prat.radio. Bueno, ens explicava sobretot el tema de la calor, molta calor, i els han posat uns ventiladors molt grans dins del pavelló per intentar, doncs, això, rebaixar la temperatura.
1: És que han estat a 38 graus tota la setmana, no?
0: Sí, imagina't un pavelló, l'exercici físic, això fa que la temperatura del cos augmenti. En fi, doncs, el tema de la calor ho comentava, també doncs, destacava, no?, el nivell del grup. Al final són equips que han quedat o primers o segons a les seves lligues, és a dir, han dominat el campionat, i per tant doncs, són equips que també, com el Prat, venen d'una molt bona dinàmica de resultats i de sensacions al llarg de la temporada. O sigui que serà difícil. El rival d'avui és el Zarautz, equip del País Basc, i el partit començarà a un quart de dues, i que doncs, serà això, entre el final i mitjament de Planeta Prat, els serveis informatius 10 minutets, i ja comencem nosaltres amb el partit, narració sencera i després amb declaracions de protagonistes. En un dia on també tenim notícies pel que fa doncs, coses com el playoff de l'AE Prat, que recordem ha canviat l'horari, el partit era a les 4:05, es va canviar ahir a les 8 de la tarda, ho vam saber, es va publicar. El partit passa a jugar-se a 6:45, és a dir, a les 17:45 de la tarda de diumenge. Potser la federació encara posa l'horari incorrecte, però ja us diem que és 17:45. Això per una banda, quan és el playoff contra el Sant Maura, la tornada. Per l'altra, el Tarlenc que va anunciar la sortida de Xesco Ribas, que sí que és veritat que doncs, ja amb les declaracions que vam fer i que vam escoltar doncs, l'altre dia, semblava ja no?, que tot indicava quin seria el full de ruta de l'equip. Doncs el primer pas, Xesco Ribas ja ha deixat el club i ara falta saber qui entrarà. Evidentment, doncs, hi ha una persona que té moltes paperetes, moltes probabilitats.
1: I moltes ganes, perquè
0: moltes
1: ho va dir a les declaracions.
0: Ho va dir, que és en Marc García, però encara això no s'ha fet públic. I per tant, doncs, també a l'espera d'avui, perquè potser avui o demà es fa públic el nou entrenador del Terlenc, per tant, també pendents d'això.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do com venen els esports. Jonathan, avui t'esperem cap a 12:45 per fer aquesta prèvia. Connectarem també amb l'Ivan Conde. Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, adéu. Bé.

0: Miquel Pérez des de la xarxa, bon dia.
1: Bon dia, una altra vegada una situació completament estiuenca i fins i tot passada de voltes, perquè la temperatura serà encara molt més alta de la que toca i avui encara pujarà més respecte a ahir. Ens plantarem en els 36-37 graus de màxima a molts indrets al voltant del Pla de Girona, també del prelitoral barceloní, cap al Vallès, cap a l'interior del Baix Llobregat, gran part de la vall del Llobregat en el cas del Bages, per exemple, i també a les comarques de Ponent, sempre amb un domini clar del sol i aquesta tarda fruit de la calor amb alguna gotellada molt esporàdica en algunes comarques com la Cerdanya, l'Alt Urgell, també el Berguedà, el Solsonès, el nord d'Osona i el Lluçanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables al transport públic de l'àrea metropolitana, tret de les ja programades a Rodalies de Catalunya, que continua amb aquestes limitacions de velocitat. Anem a veure com està el trànsit. Com sempre, ens facilita tota la informació el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui pendents de totes aquestes incidències que hem tingut, sobretot als voltants de Barcelona. Abans de tot, recordem que tenim un tall per manifestació a la C32 tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls, amb desviaments en aquest últim punt a la sortida 95. Pel que fa a la resta d'incidències, a la ronda de dalt tenim un accident que causa aturades des de Santa Coloma de Gramenet fins a Esplugues en sentit Llobregat. Així mateix, la ronda litoral de Barcelona també hi ha retencions des del nus de la Trinitat al Bac de Roda, en sentit Llobregat, també per un vehicle avariat que talla un carril. Per altra banda, la C58 també registra aturades entre Montcada i Barcelona en sentit sud per un altre accident que deixa un quilòmetre de lentitud. I pel que fa al Llobregat, hem de destacar que des de primera hora del matí on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, encara continuen les 6 quilòmetres de retencions des del Papiol i Pallejà en direcció a Barcelona en totes les vies. De l'altra manera, també, com dèiem, des del Papiol hi ha retencions durant 6 quilòmetres fins a Sant Feliu de Llobregat per la B23. Per altra banda, les vies costaneres es circulen amb normalitat en tota la C31 en els dos sentits de la marxa. Tot i així, a la C32 hi ha un quilòmetre de lentitud en tots dos sentits entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat diària, com sempre, de la mà de la Neus Bou-Mimó. Què tal, Neus?
1: Bon dia.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Per on comencem avui?
1: Vinga, comencem amb La Vanguardia. Avui les portades venen carregades, ben carregades,
0: sí.
1: Doncs del tema doncs que més s'està escoltant aquests dies i que sembla que mai hi ha prou. Avui les portades de La Vanguardia ens diuen que Sánchez rebutja les eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. I la UCO busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes i el jutge indaga sobre els agents que van passar suposadament dades a la lampista Leire Díez. També amb una fotografia destacada d'ahir també del president Pedro Sánchez que justament va rebre per primera vegada el Papallao 14 en un dia políticament explosiu,
0: sí.
1: I doncs, van estar comentant cosetes a nivell d'immigració i de la IA, com ja estàvem comentant aquests passats dies amb el papa.
0: Doncs El Periódico també va amb una fotografia central i gairebé tota la informació de la portada en aquest sentit, en la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, que ha registrat la seu federal socialista. Pedraz busca a les entranyes del Partit Socialista pagaments per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de correus, el registre d'entrades i també la informació de pagaments i de viatges. La fotografia són per les declaracions de Pedro Sánchez, que diu que les eleccions farien entrar el país en una paràlisi, i després destaca d'altres dirigents, en aquest cas o bé a l'oposició o bé d'aquests partits que han donat suport a Pedro Sánchez en la investidura. Amb Núñez Feijóo la pregunta és quantes batudes més, quants suborns més, la situació és agònica. Míriam Nogueras de Junts, la moció de censura no és sobre la taula. Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, no se sap què és cert, si es demostra alguna cosa il·legal que la gent decideixi. I Òscar Matuté de Bildu, veurem el que troben al registre de la seu del Partit Socialista i demanar que investiguin. Per tant, el tema central i el monotema del periòdico és totes aquestes investigacions que vam seguir ahir.
1: I acabem amb el diari Ara, també amb aquest titular entorn al mateix tema, i és que es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia i Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Amb aquesta fotografia també destacada, veient els agents de policia ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Ferraz i durant l'escorcoll ordenat pel jutge Pedraz. I després també sortim una mica d'aquesta tensió aquí i marxem al conflicte entre l'Iran i els Estats Units, que continua, i és que l'Iran difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. I és tot pel diari Ara.
0: Molt bé, doncs anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
2: Planeta Prat.

0: Neus, què hem preparat avui?
1: Buah, moltes cosetes.
0: Moltes.
1: Avui és aquests dies carregats de temes i molt diversos, que últimament sempre com que semblava que el tema del dia, no?, anava tota la jornada amb el mateix tema, però és que hem passat d'ahir molt musical, avui...
0: Avui una mica de tot.
1: Sí, exacte, avui hi ha una mica de tot i tot molt interessant. Comencem a 2:15 amb Seguretat Ciutadana, aquest cop és el torn de Mossos d'Esquadra, tindrem a nosaltres el Víctor Corbatón i a l'Agustí Granell, que és gerent de l'oficina de denúncies, i parlarem, doncs, de l'oficina de denúncies.
0: Molt bé, de com funciona, de què és el que hem de fer, de si s'ha de demanar sempre cita prèvia i també quina documentació hem de portar a l'hora de fer una denúncia.
1: Important. Continuem a les 10 amb el Friki Fest d'aquest any. A Jardins de la Pau tindrem a l'Estela Rubio per explicar-nos com anirà i també escoltarem algunes de les persones joves d'aquí del
0: Molt
1: Prat
0: bé,
1: i no del Prat també, que venen expressament i que hi participen.
0: A tu t'agrada el manga, l'anime, tot això?
1: No? Jo he de dir que l'he enganxat ara com més de ara, o sigui, més gran, però trobo molt interessant.
0: Sí, eh?
1: Trobo molt interessant. No et diria que m'encanta, no és com el meu, la meva cosa preferida del món, però he de dir que ho admiro molt, hi ha molta feina darrere i hi ha molta passió, és com...
0: Sí, és
1: algú
0: bonica,
1: molt...
0: Això.
1: Sí. Llavors, molt interessant.
0: Molt bé, què més?
1: A les 10:15 continuem amb el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Tindrem avui a la Carme Alguacil, que va estar també l'altre dia amb nosaltres, i a l'Anna Navarro, també per explicar-nos doncs, aquesta jornada per reivindicar el dret de gaudir de les dones, precisament, del benestar i de la salut, sobretot de salut mental.
0: Molt bé.
1: A les 10:30 continuarem amb el 4 raons per Palestina i amb aquesta també visita guiada a l'exposició de Gaza T'estimo, bueno, a càrrec de la CAPSA. Tindrem el Guillem Bonet i a la Marta Barrufet de la CAPSA i parlarem doncs d'aquesta jornada solidària plena de concerts.
0: Hi ha moltes coses.
1: Sí, hi ha moltíssimes coses. És aquest dissabte, recordem, i bueno, ens explicarem a ells tota la programació preparada per aquest dia, perquè hi ha moltíssima cosa i tota molt interessant.
0: Molt bé, sí. Sí.
1: Continuarem a les 11 amb la 20a trobada gegantera de l'AMPA Mare del Carme. Els tindrem aquí, doncs, com sempre, que quan fan trobades doncs, sempre ens venen aquí a acompanyar i a explicar-nos
0: sí. Tot. Hi ha molt bon rotllo, és una entitat que, la veritat, déu-n'hi-do, té unes particularitats molt concretes, perquè al final formen part d'una escola
1: d'una AMPA,
0: i per tant
1: exacte.
0: Van canviant els seus membres, perquè els nens es van fent grans, han d'anar deixant pas als nous,
1: sí.
0: I per tant s'han mantingut 20 anys i segur que ara doncs, repensen de cara al futur també com continuar amb tota aquesta força i amb aquesta empenta. Conviden 17 colles dissabte i per tant serà una fita ben important.
1: Continuarem a les 11:30 amb el Sempre ens quedarà el Prat.
0: Molt bé.
1: De la nostra estimada Marta Vallatbó.
0: Segona part. El Diablo
1: sí.
0: Viste
1: de Prada. Exacte. Encara allò té, vamos, per continuar tot el que vulguis i més.
0: És veritat.
1: I a veure què ens explica. Amb la Marta sempre és una sorpresa.
0: Sempre.
1: I continuem a les 12 amb l'entrevista esportiva de la setmana amb Mansuet Camps. La primera va ser la primera cistella del Palau Blaugrana.
0: Avui molt de bàsquet.
1: Sí, avui hi ha molt de bàsquet, perquè ja rematem al final del programa amb la prèvia del partit del CB Prat a les 12:30, amb aquesta Final Four on està el nostre company Ivan Conde, que s'ha anat allà a Badajoz, exacte, doncs a cobrir tot aquest bueno, desplegament de sí. Bàsquet. I bueno, hi tindrem també el Jonathan Marín per acompanyar amb aquesta presentació.
0: Avui farem un mix entre Planeta Prat i el Prat Esports i per tant aquesta última part del Planeta Prat la cedirem una mica per aprendre de la Final Four, del bàsquet, de tot el que s'està jugant al CB Prat en aquests 3 dies que esperem que no s'hagin d'allargar fins diumenge perquè significaria doncs, que guanya aquests partits al CB Prat. Neus, tu al bàsquet què?
1: I el bàsquet malament.
0: També,
1: Malament. Però bueno, ens servirà per aprendre.
0: Sí, avui, demà, aprendrem molt de bàsquet. Doncs gràcies i que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: Let's get ready! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
12: Tens un comerç al Prat?
13: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
14: 93 478 5360
15: 93 478 5360
12: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí. A Planeta Prat.

0: 34 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el programa. Ja sabeu que els dijous dediquem aquest primer espai a parlar de seguretat ciutadana. Avui és el torn de Mossos d'Esquadra i ens acompanya l'Agustí Granell, és el sergent responsable de l'Oficina de Denúncies. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia, benvingut. Gràcies.
0: I també tenim la gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, el Víctor Corbatón. Molt bon dia, Víctor.
2: Molt bon dia.
0: Comencem per explicar què és això de l'Oficina de Denúncies, perquè, clar, des de la ciutadania, per nosaltres ens sembla la part més important, no?, d'una comissaria, d'aquell edifici de Mossos, o potser la part més coneguda.
2: Sí, és la part que més accedeix la gent, no? És, al final, quan algú té alguna situació que ha patit algun fet delictiu, el primer que fa és anar a comissaria i presentar la denúncia. No, llavors és la part que la gent més coneix de nosaltres, no, on accedeix més la gent.
0: A part d'aquesta part, quins altres departaments teniu a la comissaria? Quines altres feines es fan?
2: Bueno, hi ha diferents unitats i serveis, des del grup d'atenció a la víctima, l'oficina de denúncies, el grup de proximitat, l'oficina de relacions amb la comunitat, investigació científica. Són les unitats que ten, i seguretat ciutadana, que clar, és la principal, no?, la que tothom coneix. Són les principals que tenim a comissaria, però de les més importants és l'oficina d'atenció al ciutadà, la UAC, l'oficina de denúncies, que s'acompanya el nostre cap de UAC. Per què? Perquè al final tothom, quan té o pateix un il·lícit penal, el que vol és presentar la denúncia per informar, no?, del que li ha passat. Bueno, i el que passa que moltes vegades, pues, ens trobem que la gent, pues, li falta una mica d'informació a l'hora de presentar aquestes denúncies, no? Perquè al final, pues, calen alguns requisits a vegades per presentar algun tipus de denúncia, i això la gent normalment no ho desconeix, no? Perquè normalment no són tràmits que per sort han de fer diàriament. Llavors, pues, avui aprofitarem per explicar una mica tot això, quins requisits, segons quin tipus de denúncia necessiten, no? També parlarem una mica també que cada cop els Mossos que s'estem intentant, no?, que els tràmits també es puguin fer online, quins tràmits online es poden fer, no? I per això tenim aquí l'Agustí, que és la persona que millor es pot informar.
0: Benvinguts de nou. Quants agents treballeu a l'oficina de denúncies d'aquí del Prat?
1: Ve a ser, bueno, aviam, recollint denúncies, 2-3 persones recollint denúncies. Hi ha, bueno, el torn de nit no tant, perquè evidentment no hi ha tanta afluència, però aleshores sol ser 2 persones recollint denúncies i una persona responsable. I aleshores, sense comptar-me amb mi, hi ha una companya que treballa amb mi. Uh-huh. Nosaltres fem supervisió i estem per altres coses. Aleshores, 2 recollint denúncies i el responsable, que, bueno, que si hi ha molta feina, doncs el responsable també s'hi posa a recollir denúncies.
2: Uh-huh. Depenent del servei, si hi ha un dia que hi ha un volum molt gran de feina per agafar denúncies, pues, també es pot agafar una altra gent per recolzar aquesta OAC. Depenent molt del servei. Si hi ha un dia que a millor, pues, el servei, pues, per mateix només tenir un agent, pues,
0: estarà un agent i d'altre en altres tasques.
1: Sí, és que de fet hi ha una contradicció, que és com si diguéssim l'ideal seria poca gent a l'oficina de denúncies, vol dir que hi ha pocs delictes.
0: Clar,
1: si tenim molta gent a l'oficina de denúncies tenim menys policia al carrer, i és més fàcil cometre delictes si hi ha menys policia al carrer.
0: És la porta d'entrada, sí, no? Moltes vegades de tota la feina que després han de continuar a Mossos. Agustí, quins tipus de delictes es poden anar a denunciar a Mossos, i també quins són els més freqüents que us trobeu aquí a l'oficina del Prat?
1: Bueno, abans que res volia comentar una cosa, perquè hi ha un petit detall, que ara contesto, però és perquè a vegades ara nosaltres tenim ja fa uns anys, ara no sé, t'ho diria 3 o 4 anys, que tenim la cita prèvia. Ja abans que res volia comentar això,
0: sí,
1: perquè
0: hi ha la
1: confusió aquesta. No és necessari mai cita prèvia per presentar denúncia, mai. Vale? El que sí que és veritat que amb cita prèvia aleshores intentem agilitzar per tothom i aleshores intentem que la cosa vagi més ràpida. De les dues persones que diem que agafem denúncies, una es dedica a cita prèvia i l'altra no. Això és l'ideal, en un món ideal. Aleshores, clar, nosaltres agafem totes les denúncies que siguin de fets delictius, però clar, també s'ha de tenir en compte que som un servei d'emergències.
0: Sí.
1: I aleshores, tot i que, per exemple, tingui cita prèvia, vés a saber, qualsevol dia pot passar qualsevol cosa i, mira, ho sento molt, sisplau, torna a agafar cita prèvia, o si no, jo t'apunto per demà, però és que ara no et puc atendre perquè, vull dir, perquè ens ha sortit una emergència que ho copsa tot, d'acord? ¿Vale? Aleshores, m'havies preguntat, perdona, que m'he perdut.
0: Sí, el tema de la cita prèvia. Sí. És veritat que si anem amb cita prèvia tot anirà una mica més ràpid,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però que sense cita prèvia doncs es produeix un robatori, vaig a la comissaria de Mossos, puc fer la meva denúncia, tot i que m'hauré d'esperar depenent de les persones que hi hagi.
1: Evidentment.
0: Si fem aquest procés de cita prèvia, com ho hem de fer? Online? Truquem per telèfon?
1: No, online. És online. És online. La cita prèvia és online.
2: Sí que a vegades, no, se'n trobem persones grans, no, que venen a dependències, no, i el company de recepció normalment li fa també. Li pot fer per donar...
0: Gent que no té tant de...
1: Sí, per ajudar-lo, per demanar cita prèvia.
2: Persones grans que no tenen aquesta experiència a l'hora d'utilitzar les xarxes socials o el mòbil, doncs, pues, bueno... Si s'adrecen a la comissaria, el company de recepció normalment s'ho gestiona. No? Uh-huh.
1: Bueno, si es pot atendre, s'atén.
2: Això
1: està claríssim. També. Aleshores, per exemple, i un altre petit incís, que és això que es denúncies online, em refereixo ara, per exemple, al tema col·legis, els nens que necessiten l'autorització per viatjar a l'estranger. Primer de tot, no, nosaltres no fem autoritzacions a nens que no siguin nacionals. Si tenen permís de residència, no la podem fer. Les autoritzacions és la llei del país, d'Espanya, i aleshores nosaltres només fem autorització per nacionals. I aleshores, el que vull dir és que aquestes autoritzacions es poden fer online. No és necessari anar a la comissaria, es fan online, i aleshores, en 24-48 hores, com a molt, et contesten, tu imprimeixes la contestació i ja té un codi de barres i un lector que allò ja és vàlid per viatjar amb el nen.
2: Sí, perquè en aquestes èpoques que sí. Hi ha molt d'intercanvi, hi ha molt de colònies,
0: sí.
2: Viatges
0: a aprendre idiomes, no? Sí. Coses d'aquestes.
2: Cal aquesta autorització de menor, no? Per sortir fora de l'estranger si no vas acompanyat dels teus pares. Llavors és una època on nosaltres rebem moltes cites prèvies o moltes denúncies per això, i moltes vegades les famílies no saben que es poden fer el tràmit online, no? I les famílies, pues, moltes vegades agraeixen que es pugui fer aquest tràmit online perquè no s'han de desplaçar. No s'han de desplaçar a comissaria.
0: Molt bé, doncs aquest és un dels tràmits que podem fer online. Altres tràmits que podem
1: agilitzar? De moment tenim aquest. S'està generant una comissaria general virtual que aleshores, en principi, bueno, fins que no hi sigui, no...
0: I el tema de la seguretat, exacte. Suposo que és un...
1: Sí, i aleshores petites denúncies com un furs. Petits furs es podrien fer en un futur, i en un futur no gaire llunyà es podran fer online també, petits furs.
2: Sí, mica en mica, al final ens hem d'anar modernitzant nosaltres també, no? I poder facilitar a la gent, no, que pugui tramitar una denúncia sense haver de desplaçar-se a comissaria, sempre i qual, bueno, pues hi ha coses que sí que és necessària que l'agafi una persona amb experiència a l'hora d'agafar la denúncia, perquè si s'ha de tallar descripcions o fets delictius, pues cal l'experiència d'algú, no?
0: Clar, evidentment.
2: Però bueno, aquests petits denúncies que moltes vegades són tràmits per a assegurances o tal, pues, bueno, jo crec que ens hem de modernitzar una mica i poder fer-les online.
0: Agustí, anem amb la pregunta inicial, que era quins delictes rebeu més al Prat i també quins són els que hem de denunciar a Mossos?
1: Aviam, els delictes que denuncia Mossos, absolutament tots.
0: Tots.
1: Tots. Sí que és veritat que, bueno, la gent a vegades espera una miqueta, però a Mossos només es denuncien delictes. Temes administratius i temes civils no es denuncia a Mossos, només es denuncia el que són delictes. Però es denuncien absolutament tots.
0: Posem un exemple que no és de denúncia, per exemple, d'un tema
1: civil. Un exemple
0: civil,
1: que no és de denúncia, doncs, molèsties veïnals, per dir alguna cosa. Uh-huh. Saps? No és un delicte, per tant, no toca.
2: Molt bé. Uh-huh. Incompliments de conveni, m'ha vingut al cap, no, que és un tema civil, no, de millor parelles que tenen un incompliment del conveni i
0: de la custòdia.
2: S'ha de fer...
1: Sí, de custòdia, eh? Si la parella està separada i habitualment és l'home que ha de passar la manutenció, aleshores aquí sí, eh? Aquí sí que és penal, sí. Dos mesos consecutius o 4 mesos no consecutius sense pagar, això sí que es denuncia a la policia.
0: Vale.
1: Aleshores, els delictes que ja és una cosa bastant important de dir, ja que estem aquí, ho sabem tots, potser no en som conscients, però ho sabem tots. Els delictes, i no el Prat, és a tot Catalunya, els delictes estrella és el fur, que el fur és que et roben sense violència, uh-huh. I l'estafa. L'estafa és una barbaritat, el que ha pujat l'estafa, moltíssim. Aleshores, jo li diria a la gent que qualsevol cosa que ho veus estrany, penja, no continuïs. Qualsevol persona que et truqui, que m'han trucat, i a més he mirat aquest telèfon per internet i és un telèfon associat amb un banc determinat. Sí. I jo ho vaig veure i aleshores me'n vaig enfiar perquè sí, perquè ho mires internet i veus, i a més surt per internet. I sembla que és d'un banc oficial. Els bancs no et trucaran per telèfon mai per dir-te que t'estan fent una estafa. Mai. Mai. Aleshores, qualsevol cosa d'aquestes que ja ho trobes com estranya, saps què vull dir? Ui, això no sé, no li facis cas mai, mai.
2: Sobretot quan et demanen dades, perquè el teu banc ja té les teves dades personals. Si et truca per demanar-te les dades, si ja les tens, no li donis aquestes dades personals, ni número de compte bancària, ni DNI, ni les teves dades, si ja el banc les té perquè tu li has facilitat. Llavors, sobretot quan es demanen dades, quan es demanen qualsevol cosa, pues llavors aquí és quan hem de tenir cuidado.
0: Agustí, estafes sempre hi ha hagut, però eren presencials,
1: sí,
0: en sabem, no? Algunes mítiques,
1: sí,
0: que es feien en persona, que tu volies guanyar uns diners i...
1: Sí.
0: Clar, ara tot això ha passat al format online i això permet fer estafes a gran escala i amb temes doncs, que poden afectar molta gent. Cerca de feina, paquets enviats que no t'arriben, entitats bancàries on potser de 10 persones dues entenen aquesta entitat, no? I per tant ja te'n refies. Clar, ara això suposo que dificulta perquè ha multiplicat, no? Aquesta estafa que abans es feia un a un, no? Persona a persona, ara això és una pesca d'arrossegament, absolutament.
1: Total, i a més que no només és d'aquí, o sigui, potser t'estan estafant des d'un altre... Bueno, potser no, és que t'estan estafant des d'altres països, de països africans o països americans t'estan estafant. No t'estan estafant des d'aquí a casa. Aleshores, o sigui, és per exemple, hi ha una estafa que sembla absurda, però que hi cau, o sigui, jo t'envio un SMS, dic, escolta, mamà o papà, sóc el teu fill que el telèfon se m'ha escatxarrat i un amic m'ha deixat aquest telèfon, necessito diners perquè tinc una situació que no sé què, no sé quantos, saps? I vull dir, i s'arriben a estafar, amb aquesta estafa, doncs, 2, 3 i 4 mil euros a vegades s'han estafat. Què passa? Jo agafo i envio, doncs, 25.000 missatges d'aquests. I, bueno, i si pesco 2 o 3, ja em val, si en pesco 2 o 3.
0: Aquí heu rebut aquest tipus d'estafa?
1: Sí, tant i tant.
0: Sí,
1: aquestes estafes, totes, absolutament totes. O sigui, hi ha estafes, o sigui... sí que és veritat que hi ha l'estafa típica, pues, que jo anuncio que em vengo una bicicleta,
0: sí.
1: I aleshores, doncs, mira, poso la foto a la bicicleta, doncs fes-me un... M'entens el que vull dir? Fes-me un bizum, vale? I en realitat, doncs, no et dono la bicicleta, no et venc la bicicleta i, jo què sé, m'he portat 200 euros teus. Aquesta estafa és com si diguéssim fàcil, però hi ha moltes altres estafes, moltíssimes altres estafes per internet, que són pàgines fraudulentes, que et penses que és una pàgina bona d'una determinada empresa i li falta, doncs jo què sé, si mira, Ràdio Prat, vale?
0: sí,
1: dir una altra empresa, doncs Ràdio Prat, pues, posa Ràdio Prater i no t'has fixat que hi ha una E i aleshores estan estafant en el teu nom, que en realitat no és el teu nom.
0: Clar.
1: Hi ha pàgines...
0: Fan servir empreses conegudes, no?
1: Empreses
0: ara de reserva d'hotels, de vols, del que sigui.
1: Sí.
0: Clar, Agustí, en aquests casos, suposo que hi ha un percentatge de gent que directament no denuncia perquè li fa molta vergonya. I després,
1: un altre
0: percentatge que arriba una mica avergonyida, no? I emprenyadíssima, perquè, clar, fa molta ràbia que t'estafin i a la vegada et sents molt inútil, no?, de no haver detectat aquesta estafa. Què hem de tenir en compte per presentar documentació en estafes d'aquest tipus?
1: Hem
0: de recopilar?
1: Hem de recopilar tota la missatgeria que hem rebut amb l'estafador, o sigui, el que jo li he enviat i ell m'ha contestat, tota la missatgeria que hem rebut, i necessitem, per norma general, sempre utilitzem alguna targeta bancària. És molt important tenir la numeració de la targeta bancària i el número de compte on han anat els diners, també, si pot ser, vale? Però sense la numeració de la targeta bancària, com a policies estem capats. Necessitem la numeració de la targeta bancària per poder tirar de l'estafa. Vale? Sí que és veritat que a vegades, doncs, evidentment, el primer que fa la gent és cancel·lar la targeta bancària. Doncs és important tenir la numeració. Li preguntes al banc, si l'has cancel·lat i l'has estripat, doncs li preguntes al banc la numeració que tenia i vens a presentar la denúncia amb la numeració de la targeta.
0: Clar, els bancs no et recuperen aquests diners. No sé si és molt difícil recuperar-los.
2: A vegades tenen assegurances i es cobreix certa quantitat de diners. A mi, a vegades no és tot l'import, depèn la quantitat, a vegades...
1: Pues... Hi ha una cosa que suposo que si m'està escoltant alguna persona d'algun banc no li sentarà gaire bé, però els bancs no tenen els nostres diners i ja està. Els bancs són garants de la seguretat dels nostres diners. Si els nostres diners que estan en el banc surten d'aquí, hi ha sentències del Tribunal Europeu que diuen que no, que tot i que hagi sigut estafat, el banc té l'obligació de tornar els diners. Perquè ells han de posar unes barreres també.
0: Sí,
1: han de posar unes barreres. Aleshores, ells, jo, per exemple, si ara jo et faig, m'ho invento, et faig 5 bizums de 50 euros en un minut, el cinquè bizum no me'l deixarà fer. Perquè ells tenen un sistema
0: detecten
1: que pot haver-hi un ús fraudulent. Aleshores, et faré 5 bizums, però te'n faré un de 50, l'altre de 45, l'altre de 52, i aniré variant la quantitat. Vale? Perquè aleshores, com si diguéssim, perquè el sistema d'antifrau del banc no t'ho detecti. Però tot i així, ells tenen l'obligació de ser garants dels teus diners. Aleshores, tot i així, que encara que t'hagin estafat i encara que tu li hagi facilitat les teves dades bancàries, aquí ja s'hauria de lluitar, però moltes vegades els bancs es volen rentar les mans i acaben perdent si hi ha demandes.
0: Sempre s'ha de lluitar, no?
1: Sí.
0: Sobretot quan parlem de molts diners, però és veritat que és un tipus de delicte que fa molt mal. Quan parlem de furts, Agustí, en quines coses ens hem de fixar? Què és el que hem de portar? No sé si factures dels objectes també que ens hagin sostret, factures de tot el màxim possible. A vegades no sabem ni què portem a la bossa.
1: Sí.
0: Potser ens han tret la bossa i ja ni te'n recordes del que portaves.
1: Sí, bueno, aviam, quan tens el furt, pots cancel·lar les targetes, evidentment. I aleshores, ara, tot el que t'hagin sostret, o sigui, documentació, aviam, sí que és necessari quan tu vas a un lloc a presentar una denúncia anar documentat, però clar, si t'han sostret tota la documentació, doncs, vale, no hi ha remei. Però aleshores, el que has de portar, sobretot, per exemple, ara que està molt de moda els telèfons, hi ha un número e-mail, que és un número de 16 dígits, que és un número únic i de sèrie. Aleshores, nosaltres això ho introduïm informàticament a l'ordinador i és igual que tu tens veus, com a policia dius, mira, aquest cotxe està robat perquè la matrícula, veus, és un cotxe robat, doncs passa exactament el mateix amb el telèfon. Aleshores, jo venc el telèfon robat, una altra persona me'l compra, posa la seva targeta, però el número d'email estarà sempre, es conservarà sempre. Aleshores, nosaltres hi ha, bueno, hi ha el sistema, ara no sé si el dic bé, si tu cliques asterisc almohadeta 06 almohadeta, sí, em sembla que és així, et surt el número d'email en el teu telèfon. Aleshores, jo com a policia ho puc fer-ho, eh? O sigui, no estic vulnerant cap cosa, no estic entrant dins del telèfon de la persona per veure els seus missatges privats, no, només és per veure el seu mail. Aleshores, si tinc sospites de que aquella persona no sé què ha fet amb aquest telèfon i d'on t'ha sortit, puc veure l'email i aleshores si està robat. Aleshores, sí. Per tant, és molt important, per exemple, sobretot ara els telèfons, que és una cosa, una barbaritat el que
0: es
1: roben.
0: És el que més se'l roba ara?
1: Jo crec que sí, Víctor, sí.
2: Sí, segurament, sí.
0: Clar, és veritat que no portem tant d'efectiu com abans, no? I no, abans agafar una cartera potser valia la pena, però ara és veritat que a vegades no portes ni un euro.
2: I a banda d'això és el més fàcil de robar, al final tothom porta el mòbil a la mà. O a la mà o
0: a la
2: orella,
0: no?
2: O a la butxaca. Al final és el més fàcil de robar. I al final també molta gent utilitza el mòbil per portar la seva targeta de crèdit, sí, els diners, bueno, ja la gent, bueno, costa més de millor de que portar el bolso, perquè al final tu pots pagar amb el mòbil,
0: sí,
2: tu pots fer tot amb el mòbil, llavors només portes el mòbil i és el més fàcil de robar. És un dels objectes que més es roba.
0: Clar. Hem dit furs, estafes, altres delictes que també tingueu de manera més o menys habitual amb Mossos del Prat?
1: Home, toca fusta, però per sort al Prat estem molt bé i amb poquíssims robatoris a domicili. Uh-huh. I és una gran notícia. Això no vol dir que a vegades hi ha bateries, que nosaltres li diem, de gent que tenen mobilitat i ara m'ho invento, estan robant, és mentida, m'ho invento, estan robant a Sitges i aquesta bateria es mou cap a Sant Boi, al Prat, Viladecans. Vale? I aleshores ara, per exemple, estem tranquil·líssims, portem una temporada llarga, més d'un any, que estem molt tranquils, hi ha un degoteig molt petit de robatoris en força a domicili.
2: I mira que històricament teníem bastant delictes d'aquest tipus, sobretot a les èpoques de l'estiu.
0: Sí, parlàvem d'aquests avisos, sí, no? De mirar les portes.
2: Sí, però portem una època, la veritat, d'un any i...
1: Sí, bastant
2: bona.
1: Un any
2: i mig o un parell d'anys que la veritat és que el número de delictes de robatoris amb força ha disminuït brutalment.
1: I sembla una tonteria, però ara parlant d'això que s'acosta a l'estiu, per exemple... La dona de la neteja, nosaltres tenim les estores fora de les portes,
0: sí,
1: i aleshores
0: sí, sí.
1: La dona de la neteja moltes vegades frega i deixa les estores allà arrugades a tots els veïns i se'n va. Aleshores, clar, és com una senyal de dir, perquè clar, jo ara si me'n vaig una setmana, jo que sé, on sigui, doncs clar, és una senyal dient que aquí no hi ha ningú.
0: És important posar els veïns, no?
1: Sí, també. Tornar a posar bé les alfombretes un altre cop, sí.
0: La dona o l'home, que en el meu cas, en el meu pis és un home que neteja també, però
1: doncs
0: és veritat
1: sí,
0: que és una professió molt familiaritzada.
1: Bueno, sí, és veritat, no ho he pensat, però tens raó.
0: Doncs la gent que fa la neteja a casa, és veritat que quan hi ha un veí que no ha col·locat la catifa, doncs li hem de posar perquè potser doncs està aquella...
1: O dir-li a la persona de la neteja, dir, escolta una cosa, sisplau, un cop hagis netejat, torna a passar.
0: Sí, però moltes vegades no ens costa gaire, no? Perquè el veí del costat veus que potser arriba més tard a casa, li col·loques i ja està.
2: Sí, en aquests casos és important també aportar la màxima informació de subjectes que tenim a casa, no? Perquè normalment quan entren a robar els domicilis, el que entren a robar són joies o diners, perquè és el més habitual, no? I això de sortir per la porta amb la tele ja no
0: es fa tant, no?
1: No es fa.
0: Que són teles molt grans.
2: Llavors, el que s'emporten són joies i diners, i és important, o rellotges, és important que de totes aquests subjectes tinguem fotografies, factures, per aportar en el cas de que ens entrin i es robin, no?
0: Que es faci una mica d'inventari.
2: Sí. Mm-hmm. I bueno, és important que a l'hora de presentar denúncies d'aquest tipus de fets, pues, aportem factures o fotografies, perquè nosaltres sigui més fàcil,
0: clar,
2: si es pot fer alguna intervenció policial i es recuperen joies, poder-les identificar i saber d'on provenen. Mm-hmm.
0: Parlem d'un delicte que ens preocupa molt, tot i que esperem que la seva incidència al Prat no sigui molt alta, que són les agressions sexuals. Aquí, les víctimes, que acostumen a ser dones, han d'anar primer a Mossos, hem d'anar primer a atenció mèdica, com funciona? Perquè, clar, és un tipus de delicte que fa molt mal, que t'afecta molt i que moltes vegades a partir d'aquí no saps ni què has de fer.
2: Primerament, atenció mèdica. Tu trucaràs al 112, apareixerà l'ambulància i també apareixerà una patrulla de Mossos, però el primer que faran és aportar-la a l'hospital perquè li facin l'exploració i a partir d'aquí s'arranca el mecanisme, no? Ja els hospitals tenen els protocols establerts que han de comunicar, han d'informar, saben on tenen que informar els companys d'investigació, van agafar declaració allà si cal, però primerament, clar, si ha patit una agressió sexual, primerament és que sigui valorada per un metge, aquesta persona. Sí que millor en aquell moment, si estàs al carrer i truques al 112, activen el SEM i activen a Mossos, no?, per fer aquest acompanyament, però el primer que farà els companys és identificar la persona i que se l'emportin cap a l'hospital perquè sigui explorada i valorada.
1: Sí, aviam, si estàs molt atabalada i has patit un delicte gravíssim com aquest, clar, aleshores, o sigui, ni penses a trucar o no sé què fer,
0: clar,
1: doncs,
0: sí.
1: Doncs és, encara que vagis al metge sense trucar a ningú, el metge, tal com vagis al metge,
2: activarà
1: el protocol, perquè si vas aquí, per exemple, a qualsevol CUAP, no t'atendran en el CUAP i et derivaran a un hospital amb especialistes, i d'aquest hospital ja ens trucaran amb nosaltres, a Mossos. Aleshores, però sí que és veritat que aviam, és importantíssim. No, el primer no és anar a casa i dutxar-te,
0: tot i que és el que et surt
1: de manera
0: natural.
1: És el que et surt de dins. Sí. És totalment comprensible, però és importantíssim. El primer no és anar a casa i dutxar-te. Hauria de ser pràcticament l'últim. És una llàstima, però és que és així.
2: I també la roba que portes en aquell moment,
0: és important,
2: mantenir-la, sí,
1: però això ja
2: pot haver indicis, pot haver mostres.
1: Això t'has de despreocupar, tu, m'entens?
0: Clar, sí,
1: ja,
0: per això...
1: Ja, com si diguéssim, encara que no tuvis el 112, un cop entres per la porta de l'hospital ja s'activaria tot i...
0: És veritat que tant de bo no haguem d'explicar com funciona això, però que n'hem de parlar perquè han augmentat aquests delictes a nivell de Catalunya i, per tant, val la pena sempre explicar-ho. A vegades, quan sabem una mica el pla d'actuació, ens permet poder activar aquests protocols que són tan necessaris. Acabem aquí, se'ns ha passat volant. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos com funciona aquesta oficina de denúncies que trobareu a la comissaria de Mossos d'Esquadra del Prat i que també podeu fer aquest procés de la cita prèvia, però que no és excloent que quan ens passa alguna cosa podem anar a denunciar el més aviat possible. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies
2: a vosaltres. Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Let's get ready. El Club Bàsquet Prat juga la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
8: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 7 minuts gairebé per sobre de les 10 del matí. Comencem a parlar de música i de diferents activitats de cara a aquest cap de setmana, i és que demà per la tarda tenim una nova sessió del Friki Fest, un festival friki que va començar fa 4 anys i que ara ja s'ha consolidat també en aquest entorn de Jardins de la Pau. De tot plegat en parlem amb l'Estela Rubio, ja és coordinadora del projecte Zona Jove de l'Ajuntament del Prat. Què tal, com estàs?
1: Molt bon dia, doncs preparada per el que pugui passar demà.
0: Clar que sí, aquest Friki Fest, aquest festival friki, que què engloba? Quines disciplines hi podrem trobar, Estela?
1: Doncs a veure, engloba tot el que té a veure amb la cultura asiàtica, vale? Perquè cada any, o sigui, és veritat que l'anem ampliant, veient una mica quins són els interessos i el que va passant, perquè és un món molt canviant, o sigui, tot el que té a veure amb ídols, sèries, animes, mangas, o sigui, és superràpid. Llavors, vam dir també cultura asiàtica i Marvel i DC, no? O sigui,
0: que no és asiàtic, és cultura estadounidenca totalment, no?
1: Sí, però que té a veure amb el friki, no?
0: Sí.
1: I poder incloure també altres tipus. Fins i tot vam estar parlant que si los Simpson seria... podrien entrar dintre de la Friki Fest, no? O sigui...
0: Però els Simpsons encara continuen agradant a la gent jove? O és
1: molt,
0: una cosa
1: moltíssim.
0: De la nostra generació?
1: No.
0: No, eh?
1: Sí.
0: Ha sobreviscut i perdura, mira.
1: Sí, i a més, clar, hi ha una sèrie de memes i de stickers.
0: Clar, és veritat.
1: És molt divertit perquè tenim un grup de WhatsApp on estem les educadores, jo i els joves del grup motor. És al·lucinant. O sigui, no hi ha conversa. Hi ha tot memes, stickers de los más...
0: Clar.
1: Bueno, pues, de tot aquest món que és com, uau, m'he perdut, no sé qui són.
0: Doncs amb totes aquestes disciplines, direm, heu fet el Friki Fest, que com dèiem, va començar fa 4 anys, una mica amb prova i error, no?, testejant aquests interessos d'un grup de joves que estava a l'entorn de Jardins. Ara s'ha anat consolidant, però també engrandint, no? Heu generat un grup motor, per tant, heu fet que els joves s'impliquessin. Com ha anat aquest procés? Perquè de l'altra veu sí que coneixem com es comença a gestionar tot aquest tema. Ha funcionat més o menys igual aquest grup motor?
1: A veure, no té la mateixa grandària, no té, no? Perquè amb la Friki Fest, el grup motor, fem dues sessions. Dues sessions que he de dir que comencen a quedar-se curtes. Vale? Aquest any ha sigut molt interessant perquè, a més de pensar les activitats, què és el que podem fer i el que no, s'ha pensat el contingut. És a dir, que els propis joves han dit, bueno, pues si fem un memory o un quién es quién, ficarem aquests personatges. Si fem un Kahoot, aquestes seran les preguntes. Llavors, bueno, ens ho han facilitat moltíssim en aquest aspecte, no? O sigui, el que hem acabat fent és la producció de les activitats que han pensat. Perquè de totes les activitats que han pensat, vaig dir que sí.
0: Molt bé.
1: Perquè són assequibles, són fàcils, no... ells mateixos les volien dinamitzar...
0: Sí, això de dir, és que els joves demanaran, clar, coses inassumibles. No ha estat així.
1: No. I la vegada que ho van demanar era assumible, no per fer-ho la Friki Fest, perquè era l'actuació aquella que vam fer amb la Boy Band, que necessitava com el seu dia concret, però clar, llavors la Friki Fest també ha transcendit, no?
0: Clar.
1: A no només ser un dia,
0: clar,
1: sinó que puguin passar altres accions durant l'any. Perquè hi ha molta demanda, o sigui, hi ha molt d'interès, cada vegada hi ha més joves que ho estan demanant.
0: Molt bé. Per tant, ha crescut, com dèiem, aquesta Friki Fest, i es concretarà el gruix de les activitats demà per la tarda. Anem a explicar una mica què es trobaran aquests joves que s'hi apropin a Jardins, com està configurada la tarda.
1: Doncs mira, quan entrin per Jardins, el primer que trobaran és el fotocall.
0: Ha d'estar.
1: És una de les primeres coses que vam dir. Decoració, fotocall i diferents elements per utilitzar dintre del fotocall. Tenint en compte que hi ha el concurs de cosplay, doncs ja m'imagino que hi ha molta gent que vindrà vestida.
0: Vestida, perquè no és disfressada.
1: No, és vestida.
0: Cosplay és, doncs, que tu vas vestit d'un referent, no? D'una figura, d'una imatge que t'agrada.
1: Sí, això és superimportant.
0: I això ja teniu controlats que hi participaran...
1: Home, l'any passat van participar 14 persones. Clar. Tenint en compte, no?, que és com... bueno, que és com molt concret.
0: Sí, i que al Prat no hi havia cap altre moment, no?, on poder-te vestir així.
1: Efectivament. Clar. 14 persones per nosaltres va ser molt. Mm-hmm. Jo no havia portat tantes papeletes, vaig tenir que imprimir a l'últim moment.
0: Clar.
1: Així, no?, flexibilitzant un poc la jornada. I confiem, és una de les coses que també han demanat claríssimament. Clar. Sí que és veritat que hi ha horaris, eh? Començarem, hi ha els tres espais, la part del fotocall, el hall, la sala d'actes, que hi haurà les exhibicions de K-pop. Començarem amb tres grups de col·lectius locals que volen ballar. Seguirem en el Random Dance.
0: Què és això?
1: Vale. Això és quan fiquen l'estribillo d'algunes cançons i ballen la coreografia dels estribillos.
0: Com si fos TikTok, no? Com vídeos d'aquests de TikTok, sí, que sí, fan el...
1: Vale. Sí, exacte. Llavors es fica vídeos de YouTube normalment al projector i elles fan, o sigui...
0: Molt bé.
1: Superfàcil.

0: perquè va coincidir, i farem una decoració de bonus de paper, de tipus japonès.
1: Oh, molt bé, vale. Clar, que això és cultura japonesa.
0: Això en la part de la sala d'actes, perquè tot passa simultàniament. Eh?
1: Vale.
0: Vale, ens anem al jardinet i trobem un cajut, jocs de taula, un passapalabra, una cuina on es faran nigiris i maquis.
1: Ah, mira.
0: Com és fred, Jardins de la Pau no té cuina, però sí que podem adaptar l'espai perfectament. Ho hem fet alguna vegada, també. Després tindrem l'apartat més de dibuix i il·lustració, que és amb la creació del personatge anime, que acabarà sent una petita expo, i un espai, que ens han demanat també, de joc de cartes, intercanvi de cartes Pokémon i fotocards. Que les fotocards té que veure amb el mundo més de K-pop, o sigui, més de personatges reals, o sigui, cantants, actrius, vale? Els drama... Com es diuen... Els karma... Com?
1: És que tenim la Neus, que és la persona més jove de la...
2: K-drama.
0: Claro, sí, vale. Claro, corean, que... Sí, claro, el K-pop és corean, és verdad.
1: Molt
0: pues
1: bé.
0: Els cadrames.
1: Doncs una mica de tot, com dèiem a l'inici, de totes aquestes disciplines que s'ajuntaran a una tarda completa. I també el que hem fet, Estela, és preguntar als joves que han participat en altres edicions i també una mica per veure què esperen d'aquest Friki Fest. I, per tant, els anirem sentint. Comencem per la Lucía García.
0: Vinga.
3: Per mi la Friki Fest és una festa molt interessant, ja que jo aprenc coses noves i la gent jove també, i a part és un únic dia de l'any que podem expressar la gent friki sobre els nostres interessos i conèixer a gent nova amb els mateixos gustos que nosaltres, i a part cada any aprenem coses noves sobre el Japó i anime i totes les cultures de Japó.
1: També tenim el Didac Fabra.
4: Hola, la Friki Fest a mi m'agrada perquè inclou i ajunta els fans de l'anime. Per mi, la Friki Fest significa que és una forma de conèixer altres persones del nostre mateix gust, com l'anime, el manga i també les sèries de Marvel.
1: I l'Isra Muñoz?
5: Per mi, la Friki Fest és un espai per a persones que els agrada la cultura oriental, com l'anime, cosplay, K-pop, etc., etc., on pots fer activitats en diferents espais de Jardins de la Pau, gaudint i convivint amb altra gent que tingui el mateix gust que tu i que ningú us pugui jutjar pel que t'agrada durant una tarda sencera, on inclús et pots sortir amb alguns premis.
1: Molt bé, aquí emoció fins i tot, i també parla d'això de no ser jutjat i que sigui un espai lliure, que és un dels motius, no, de l'objectiu principal de la Friki Fest, clar. Que tots aquests joves puguin conèixer més joves que tenen els mateixos interessos, i que, mira, per una tarda, com deia l'Isra Muñoz, no siguin jutjats. I acabem amb l'àudio de la Lucía Tortosa.
6: El Friki Fest va de montar una fiesta de temas que a muchos adolescentes le gustan, y la verdad la gente que está allí también es muy guay, muy, se siente muy cómodo y es muy divertido ir para allí. Se siente muy bien.
1: Que bé, doncs, Estela, el millor
0: era poder-los sentir. Jo que no els havia escoltat.
1: Mà, no? I veure com valoren aquest espai.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja per això val la pena, no? Per veure aquesta emoció. I...
0: És veritat que és un ambient supermaco, o sigui, que és com molt tranqui, no? I alhora com molta implicació, també, de... No, volen fer-ho tot.
1: Tota la vegada.
0: Me quiero llevar el llavero, me quiero, ¿sabes? O sigui...
1: És que és simultari, llavors això genera com una ansietat, també, però bueno, tranquils, que tindreu tota la tarda.
0: Hi ha 3 hores, perfecte, està bé, està bé.
1: A partir de quina hora es farà tot el Friki Fest?
0: De 5 a 8.
1: Perfecte, doncs a partir de les 5 a Jardins de la Pau. I per quines edats està pensat? Perquè potser algú no s'ha enterat i a casa té, doncs, un friki, perquè pot sentir-se guai amb aquesta tarda també, pot conèixer d'altra gent del Prat que tingui aquests interessos.
0: Pues la veritat és que és un dels actes, una de les activitats on aquí sí que fem de 12 a 30.
1: Val.
0: I venen de totes les edats. Aquí, clar, sí que és 12 a 30 real.
1: Perfecte.
0: El públic objectiu.
1: Doncs de 12 a 30 anys, a partir de les 5 de la tarda, demà al Centre Cívic Jardins de la Pau, Friki Fest, en la seva quarta edició ja, festival consolidat. Estela, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.

0: 21 minuts per sobre de les 10 del matí. Canviem de tema per parlar del Dia d'Acció per la Salut de les Dones, que es commemora avui al Prat amb un acte al Centre Cívic Palmira Domènech, amb un espai també per poder-nos cuidar. I ja sabeu que aquest Dia d'Acció per la Salut de les Dones està gestionat tant pel Departament de Feminismes com pel Departament de Salut de l'Ajuntament. Avui tenim les dues tècniques responsables, com són la Carme Alguacil. Què tal, Carme? Benvinguda.
1: Bon dia.
0: Tècnica de Salut. Moltes i l'Anne Navarro, tècnica de Feminismes. Què tal, Anne?
2: Hola, molt bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos una mica com es gestiona aquest dia i per què es continua també commemorant. Al final és una data, no?, per poder posar en valor aquesta autocura de les dones. Anne.
2: Doncs, bueno, és un dia que és una jornada sobretot per reivindicar, no?, reivindicar els drets de totes les dones a gaudir de benestar i salut. Quan parlem del Dia d'Acció per la Salut de les Dones, doncs volem destacar no només l'absència de malalties, sinó el, tot el dret a viure, no?, amb benestar, amb autonomia, amb qualitat de vida. I aquest any hem volgut posar sobretot èmfasi en la importància del descans, no?, el temps propi. És a dir, hem treballat, no?, i estem treballant en el tema dels usos del temps, que és un tema que ara ja començarem, doncs, a treballar a nivell de campanya de ciutat. Però parlem de temps propi, però quan fem una reflexió, el temps propi moltes vegades, en totes les entrevistes que hem anat fent, és el temps per cuidar altres. Llavors diem, això no és el teu propi temps, no?
0: Clar.
2: Llavors hem volgut donar, doncs, això, no?, la importància del temps de descans, a la reducció de la càrrega mental, que és invisibilitzada totalment. I llavors hem pensat una jornada reivindicativa per treballar tot això, no?, una salut integral, digna, i amb aquesta perspectiva de gènere.
0: Què és el que es farà aquesta tarda al Centre Cívic Palmira Domènech?
2: Doncs aquesta tarda tenim a la Clara Hernando, que és la psicòloga que porta, bueno, especialista en violències, en ansietat i en el SAI, i hem preparat un taller, doncs, precisament per això. És Pausa't, espai per cuidar el teu benestar, i és un taller que volem fer vivencial, participatiu, no?, i és orientat a promoure el benestar integral. Principalment es treballa la càrrega mental i el descans, l'autocura, com ens organitzem, com ho podem treballar, no?, posant la mirada en el nostre dia a dia. O sigui, perquè si en parlem del nostre dia a dia, ja veiem que temps no tenim, que la càrrega mental sempre la portem com a tope, i llavors la Clara, el que ens proposa són dinàmiques grupals, exercicis individuals i com un espai de reflexió.
0: Clar, la idea és que després...
2: Avui hem fet sol out.
0: Després les dones puguin implementar, no?, alguna d'aquestes coses, algun d'aquests aprenentatges.
2: Exacte. La idea és aquesta, no?, anar a fer-ho vivencial i poder-ho aportar en el nostre dia a dia.
0: Clar, que això és més difícil, però que és veritat que primer s'ha de prendre consciència que això està passant, no?, que ens està passant, i a partir d'aquí poder canviar aquestes dinàmiques. Anne, deies que ha estat un èxit absolut, no? No queden ja places?
2: No queden. Llavors hem obert un altre grup que el farem el dia 12 de juny a les 5:30 de la tarda.
0: Molt bé, per tant, hi haurà una altra oportunitat. Això serà divendres?
2: Divendres, dia 12 de juny, a les 5:30.
0: Perfecte. Com ens hi podem sumar?
2: Doncs mira, escriure un correu a dones@elprat.cat, i si es necessita també servei de canguratge, demanar-ho també en el mateix correu.
0: Perfecte. Sí, clar, això no podia faltar, no?, en un cas com aquest.
2: Sí. Sobretot, sí.
0: Doncs segur que serà un espai molt agradable, un espai d'autocura, com dèiem, i un espai per nosaltres, les dones, que és veritat que costa posar-se al centre moltes vegades. Carme, com és aquest acompanyament també per part del Departament de Salut i la coordinació amb el Departament de Feminismes? Perquè al final també es treballa, no?, per aquest benestar, no només per l'atenció o per l'absència de malalties.
1: Exacte. Com ja sabeu, és un dia internacional que se celebra al Prat des de fa molts anys. Es fa en col·laboració amb el Departament de Feminismes, i també el que es fa és fer-lo coincidir, per una qüestió de transversalitat, amb altres cicles de ciutat i altres propostes, en aquest cas, doncs, amb l'aula de salut del nostre departament. Llavors, és un cicle que consta de més activitats, per exemple el curs d'hàbits saludables, que també va finalitzar el dimarts, la xerrada de psiconutrició, que ja vam parlar d'aquesta xerrada, la xerrada Cura de la pell durant l'estiu, que es farà el 9 de juny amb l'autora Fortuño. I aquest tema no només es treballa, com diu Anne, una diada només, sinó que es treballa al llarg de tot l'any, no? Com ja sabeu, per exemple, al setembre hi haurà una xerrada sobre l'Alzheimer i per què afecta més a les dones. Es farà en col·laboració amb l'AFA del Baix Llobregat. El 19 d'octubre treballem el tema del càncer de mama, i parlarem també de la importància de l'herència genètica en col·laboració amb l'ICO. I al novembre tornem a tenir amb l'autora Yurba per parlar de menopausa. Vull dir que aquesta diada, com clar, diuen, és reivindicativa. Té un origen al 1987 de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius, que va tenir lloc a Costa Rica, i es continua fent a tot el món i sobretot, i per descomptat, al Prat, però a més es treballa tot l'any amb aquesta mirada.
3: Doncs és una proposta ben interessant que ha tingut molt bona resposta, com vam parlar ja de l'aula de salut, per exemple, no? Fa uns dies, que també va ser sold out. Aquest Pausa't, espai per cuidar el teu benestar, d'aquesta tarda també, però recordem que el 12 de juny tenim una altra oportunitat i per tant ens hi podem apuntar a dones@alprat.cat. Anne, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, sempre.
3: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Carme, moltes gràcies.
1: Gràcies, bon dia. A vosaltres per convidar-nos.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
2: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
2: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
3: Són 2:15.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
3: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Bombers de la Generalitat ha intervingut en l'incendi d'un habitatge al Prat de Llobregat. L'avís s'ha rebut quan faltaven 11 minuts per la mitjanit per un foc al balcó d'un primer pis del carrer Tossa de Mar. Segons han informat els serveis d'emergència, les flames han afectat 2 aparells d'aire condicionat i han provocat una important acumulació de fum a l'interior de l'habitatge. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 6 dotacions de bombers que han pogut controlar i extingir l'incendi. Com a conseqüència, una persona ha estat atesa pel sistema d'emergències mèdiques, tot i que no ha transcendit la gravetat de les seves ferides. L'acord entre Conselleria d'Educació i sindicats continua sense tancar-se. La reunió d'aquest dimecres ha finalitzat sense consens, tot i que totes dues parts s'han emplaçat a una nova trobada avui al migdia, amb el focus posat en la millora de l'escola inclusiva. Tot i l'acostament de posicions de dimarts, sobretot en matèria salarial, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha qualificat la trobada d'aquest dimecres d'absolutament decebedora. L'escoltem a ella i al secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
5: L'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem.
6: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
3: Sense acord sobre la taula, els sindicats mantenen el calendari de vagues, que en el cas del Prat serà demà, amb l'aturada territorial del Baix Llobregat.
7: Esports.
3: El Club Bàsquet Prat arrenca avui la fase final d'ascens a segona FEP amb el partit contra el Zarautz Bàsquet a partir d'un 1:15. Aquest serà el primer dels 3 enfrontaments que l'equip ha de disputar en la fase de grups. D'altra banda, el Terlenc ha anunciat que Xesco Ribas no seguirà com a tècnic del primer equip per la següent temporada segona catalana i l'EP ha anunciat que el partit de tornada del play-off contra el Sant Mauro passarà a jugar-se a 6:15 de la tarda en lloc de les 4 com s'havia fixat en un primer moment. Doncs això és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.
8: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
9: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
10: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
7: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 40 minuts per sobre de les 10 del matí. Com us hem explicat a la portada del programa, avui aprofundirem en el cicle 4 raons que es prepara des de la capsa, però que enguany serà una mica diferent. En aquesta ocasió, el festival serà solidari amb el poble palestí i constarà de concerts, d'exposicions, d'un descompositor especial i també fins i tot podrem tastar una mica de menjar. De tot plegat, avui en parlem amb el Guillem Bonet, tècnic de la capsa. Què tal, Guillem? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: També tenim a via online la Marta Barrufet, des de la capsa també. Què tal, Marta?
2: Hola, molt bé.
0: Benvinguda. I ens acompanya el Xavi Esteban, que serà el relator de tot plegat. Com estàs, Xavi?
3: Hola, molt bé.
0: Benvingut.
3: I moltes gràcies.
0: Qui ens explica aquest canvi del 4 raons, que és un cicle que hem anat seguint al llarg dels anys, que intentava doncs, apropar un grup de música a l'entorn una mica més local, amb diferents grups, amb comunitats, però aquí li heu donat una volta per fer-ho gairebé un festival complet, no? Com
1: sí.
0: ha anat això?
1: Començo jo i si vols la Marta t'acaba d'explicar.
2: Sí,
1: una mica el 4 raons, com ja sabeu, és aquest projecte en el qual venen grups de fora, de la ciutat, i coneixen la ciutat a partir de processos comunitaris, i hem volgut aprofitar aquest projecte perquè és una mica el que està menys definit, el que és més, que té aquestes fronteres que són més fàcils de traspassar, per fer bueno, un acte benèfic per Palestina, perquè considerem que és una cosa molt necessària i que des de la capsa encara no ens havíem pronunciat. Llavors, la Marta és el bueno, que es va unir a l'equip de la capsa ara farà 8 mesos o així, ha estat la que ha liderat una mica més aquesta edició del 4 raons, i potser ella et pot explicar una mica millor els punts més concrets del projecte.
0: Marta, com ens ha anat donant forma al que trobarem en aquest 4 raons especial?
2: Clar, era una mica complicat perquè sabíem des del principi que si fèiem una cosa per Palestina volíem que fos solidària, no? que es donessin els beneficis a alguna associació, i per això era com la nostra prioritat. I llavors vam començar a pensar com ho podíem fer, i vam decidir que el primer que havíem de fer era juntar un grup de gent que volgués col·laborar amb nosaltres per preparar aquesta jornada. I llavors vam estar durant un temps buscant a veure amb qui podíem treballar, i perquè clar, era el que tenia sentit, no? amb això dels processos comunitaris i del 4 raons. I llavors vam començar a col·laborar amb el Prat Suport Palestina, que el Xavi en forma part, i bueno, i teníem un grup com de 5 o 6 persones que ens hem anat veient regularment, i hem anat com parlant de cap a on podia avançar i de quines activitats podíem fer. Nosaltres teníem algunes idees, ells també tenien algunes idees, i llavors hem anat construint a partir d'aquí, i això ha fet que, com que tots teníem moltes ganes i moltes idees, les activitats hagin com crescut molt, i ara hi hagi moltes coses passant. I doncs això, ens anem anat una mica de la música. Primer sí que vam dir que volíem que hi hagués alguna cosa de menjar, doncs com, doncs perquè el menjar és molt, molt cultural, i tothom en pot gaudir, i també encaixa molt amb això del procés comunitari. Vam dir fer un taller i després que vinguin a cuinar durant la jornada, i llavors vam contactar amb Gasau i Cuisine, que vindrà el dissabte i que ja va fer un taller al Ribera Baixa, i van anar sortint altres coses. Doncs fem un descompositor, vam parlar amb l'Associació Catalana per la Pau, i resulta que tenien un director d'orquestra i director d'una escola de música palestina que venia just a l'abril, i vam dir, uau, doncs encara que no sigui pel maig, que és quan serà el 4 raons, mirem d'encaixar-ho, perquè seria xulíssim poder-lo tenir i que vingués a parlar-nos de la música palestina tradicional i a tocar en directe. Vale, resulta que una setmana abans, per raons de mobilitat, no va poder venir, perquè hi havia checkpoints a la seva ciutat i perquè de l'aeroport d'Oman no sortia cap vol internacional. I llavors vam decidir que volíem reprogramar-ho i continuar amb aquesta activitat, tot i la impossibilitat que ella es mobilitzés fins aquí. Vam dir, vale, busquem una altra forma de fer-ho, i ho hem reprogramat per aquesta tarda, a les 7 de la tarda, en versió presencial però amb ell online. I com això, doncs moltes altres activitats. Un mural que pintarem el dissabte al matí. Després hem pensat diversos grups, tant locals com palestins o del llevant del Mediterrani, i els hem posat en contacte amb altres persones del Prat, i hem fet com tota aquesta sèrie de treballs com col·laboratius entre diferents persones o entitats fins a acabar construint el que serà la jornada de quatre raons.
0: Molt bé, per tant, aquesta feina prèvia, també, Guillem, que caracteritzava el Quatre Raons, sí que s'ha fet, no? Perquè el contacte entre grups diferents que al final acabaran actuant dissabte, sí que s'ha anat treballant.
1: Sí, sí, sí. O sigui, hem, com sempre, hem intentat cosir aquests artistes, que en aquest cas són artistes que tenen una, un tarannà molt polític, no? Pel tot el fet de... Sí. I hem intentat connectar-los amb artistes locals també. Hem fet aquesta connexió de Dàlia, que és l'artista palestina, amb Quotidian Records, que Quotidian Records és una parella que són el David Faure i el José Antonio, sí, que segurament ja els coneixeu, que abans...
0: Sí, amb el seu espectacle.
1: Amb Potaje, fer, sí, estan fent una residència a la Capsa. Després també el Taha, que és un poeta iraquià. L'hem unit amb el Hassan, que segurament el coneixeu, sí, també és cambrer de l'artesà, bueno, i és un
0: poeta.
1: Exacte. Que forma part del col·lectiu Tinta Blava. I després la Sabine, que és una rapera del Líban, l'hem juntat amb tres músics del Prat, amb el Ferran Roig, amb el José Valderrama, i jo m'hi he pujat al carro i també estaré tocant al baix.
0: Molt bé, o sigui que sí que hi ha hagut aquest
1: intercanvi. Sí, és molt interessant, o sigui, jo des de dins, que ara farem el tercer assaig, el farem aquest divendres, és molt interessant poder estar amb ella i poder compartir, o sigui, conèixer de primera mà les situacions que estan visquent i com viuen també el seu exili des d'aquí. I bueno, ara mateix ella està a Marsella, porta una setmana a Marsella, que ha estat actuant, tenia concerts, imagino que també pues, tindria altres coses per ahí. I bueno, això, i aquest divendres tornem a assajar per veure'ns, per tocar el dissabte.
0: Molt bé. Alguna actuació musical més?
1: Sí, hi ha dues, que són les platenques, Tronco, que és la Conchita, i Azul Clarito, que és un grup també local. Sí, també també volíem com, no, com cosir una mica amb el públic local.
0: Ens vam conèixer l'altra veu, també. Ara es veiem també a la Capsa. Digues, Marta.
1: Deixa't alguna
2: cosa? Perdó, que ells també estaran... No t'has deixat res, només per dir això, que vull dir que són grups locals, perquè també estan involucrats en la resta d'activitats que passaran durant el dia. La Conchita, per exemple, vindrà a ajudar-nos a pintar el mural al matí, i a Azul Clarito, doncs, encara no sabem, però com que estaran per allà, doncs, potser ens ajuden doncs, amb la serigrafia o potser participen al taller d'Apke.
1: Clar, sí.
2: Vull dir que la idea és que tothom es barregi, no?
1: Sí, que o sigui, totes estarem una mica voluntàries, també. O a la barra, o a la cuina, o amb el taller de serigrafia. Sí, exactament.
0: Com funciona el tema de les entrades? Com podem participar també en sí, aquest ajut i suport al poble palestí? Perquè al Prat és veritat que potser no hi ha hagut una iniciativa tan directa.
1: Mm-hmm. Doncs el concert el farem a la plaça Joan García Nieto, serà a l'aire lliure, i llavors la nostra manera de cobrar una entrada, aquesta entrada evidentment serà voluntària, és per la compra d'un got. El got costarà 5,50 euros, 6 euros, i tots aquests diners aniran directament a quin col·lectiu era?
2: Que ara... Doncs a la Comunitat Palestina de Catalunya, les entrades anticipades, i el mateix dia de jornada, el dissabte, les ventes allà doncs, del bar i dels gots que es comprin aniran a Degaza al Mundo, que és una associació que treballa directament amb famílies de Gaza i que treballa, em sembla, amb 70 famílies i que envien directament tots els diners allà per alimentació, bàsicament.
0: Molt bé, també és important, evidentment, saber a quines organitzacions aniran destinats a aquests diners, que recordem que és un 4 raons solidari, i fem una mica aquests destacats d'horaris que hem de tenir presents, de llocs per poder-hi participar.
1: El mural es començarà a pintar a les 10 del matí. És col·lectiu, o sigui, pot venir qui vulgui, i ja veurem allà un cop com ens organitzem.
0: Perfecte.
1: Val? Després, a les 2 començarà el dinar, es servirà el dinar, que estaran tot el matí cuinant-lo. No sé si queden, em sembla que potser queden com unes 10...
2: Encara queden unes quantes entrades pel dinar, que evidentment són menys que les dels gots solidaris que sí, tenim, perquè doncs, l'asma de Gazaoui pot cuinar per la gent per la que pot cuinar, però encara en queden unes quantes, i aquestes sí que són una mica més cares, són 14,50.
0: Al web de la Capsa?
1: Al web de la Capsa.
2: Sí. Mm-hmm.
0: Molt bé.
1: A les 3:30 després d'eina farem el passi al documental, que no sé si hem comentat el documental.
0: No.
1: El documental es diu Resistir és existir, i una de les autores, la Mireia Bordonada, resident del Prat i forma part també d'aquest grup motor. Llavors farem el passi del documental, farem un petit, després parlarem amb els protagonistes, no?
2: I farem un col·loqui.
1: Exacte, farem col·loqui. A les 5 de la tarda farem el taller de Dabke, que el Dabke és una dansa també de la zona del Llevant del Mediterrani, i a partir de les 6 i mitja començaran els concerts fins a les 10 i mitja.
0: També s'està fent una exposició?
1: Cert, sí, és que hem fet mil coses.
0: Sí, per això que sí, ha sortit exacte, fins i tot de la capsa
2: coses que ens en deixem algunes sempre.
1: Sí.
2: Això, el dissabte també hi haurà serigrafia i la gent pot portar les seves samarretes, preferentment fosques, i ho farà el Sat Omar, que és un dels protagonistes del documental. De forma que també, si algú vol anar a parlar amb ell sobre la seva experiència, doncs també estarà allà imprimint samarretes. Una d'aquestes coses que van sortir en una de les reunions del grup motor va ser anar una mica a les arts visuals i dir, i si fem una exposició? I llavors vam parlar amb Gisert, que havien fet una exposició del Sharif Sarhan al Pati Llimona, al Centre Cívic de Barcelona, i vam parlar amb ells i ells ens van dir que sí, que podíem instal·lar-la, i l'hem instal·lat a l'interior de la capsa durant tota aquesta setmana i fins a principis de la que ve, i vam pensar que seria interessant, ja que la posàvem, fer una visita guiada amb la gent de Gisert, que vam fer dimarts, i vam convidar doncs a diverses persones interessades en les arts visuals del Prat, a l'escola, a diverses persones, i va ser molt molt interessant, la veritat. L'exposició encara està allà, estarà allà dissabte, i si passeu per la capsa, doncs allà la podeu veure.
0: Val la pena entrar per fer la volteta, no?, en aquesta exposició. I també hem convidat al Xavi Esteban, que ell és realitzador pratenc i molt significat amb diferents causes, amb l'activisme al llarg del teu recorregut professional. Aquí ens ha explicat la Marta que també estaves en els inicis en el grup motor perquè et volies, no?, a implicar en aquesta causa de Palestina. Com ha anat doncs, la proposta de la capsa i una mica què és el que faràs tu dissabte en aquest Quatre Raons?
3: Val. Doncs la veritat és que sí, que jo em vaig... de fet, vaig participar en la creació d'aquest grup que es diu El Prat Suport Palestina. Crec que va ser, doncs, ja fa potser un any i mig o una cosa així. O dos anys, de fet, va fer l'estiu de fa dos anys, sí. I la idea era una mica de dir, davant d'això que està passant, doncs hem de poder-ho canalitzar d'alguna manera, i llavors vam plantejar-nos de fer algunes accions i al final, bueno, es van anar fent cosetes, però jo la veritat és que després em vaig haver de desvincular una mica per temps, no he pogut gestionar-ho, i de fet aquests dos mesos que han estat la preparació de, o sigui, tot el procés de preparació d'aquesta jornada no he pogut estar, però sí que faré la documentació del dia en si. I bueno, jo el que intentaré fer és això, és recollir tot el que vagi passant i fer el que diríem com un assaig fílmic, en el sentit de que no serà un reportatge, no serà un documental, sinó serà més aviat com una peça reflexiva sobre el que es farà i intentant incorporar també el procés, que sí que doncs bueno, he participat, o sigui, he incorporat a l'Alba Roig, que va venir aquí,
0: sí,
3: vam estar aquí fa un temps parlant, que és una jove cineasta pretenca, i l'he incorporat a l'equip perquè m'ajudi amb això, i ella sí que ha anat gravant algunes cosetes. I llavors la idea és això, és fer com un relat sobre aquesta jornada, que serà molt bonica, jo crec, amb una mica com de flashbacks de lo que ha estat el procés de creació, que jo crec que és una cosa molt molt molt bonica de que ens barregem, no? De que això, de que sorgeixin coses del diàleg i de passar-ho bé també, vull dir que no tot ha de ser una cosa greu, i vull dir que la profunditat i la solidaritat i el fet d'implicar-se en les coses no té per què significar la serietat. Vull dir que en aquest cas jo crec que és super festiu i és una cosa que serà que serà super, això, super maca per tothom que hi vagi.
0: El podrem veure doncs, aquest document final de, del Quatre Raons?
3: Sí, clar, espero que sí. Sí, no sé ben bé què tenen pensat de fer-ne, si alguna projecció o directament a la xarxa, o no, no tinc idea.
1: Bueno, però... a priori a la xarxa, depèn del que facis, potser hem de... una premiere a la sala.
3: Bueno, estaria molt bé.
0: Sí. Si surt molt bé, a la sala, sí. Si no, es penjarà. No,
3: doncs ara ja se sap, ja, ara ja tothom sabrà si ja sortiré o no. Ah, no.
0: És una broma, perquè el Xavi el coneixem de fa molts anys, segur que és un reflex, no, de tota aquesta jornada i amb aquesta mirada també, no, de poder aportar alguna cosa pel poble palestí.
3: Sí, a mi és que és un tema que em mou molt des de, jo què sé, és que no me'n recordo, quan era petit em van explicar sí, recordo que els meus pares em van explicar, hi ha una gent que està que se li està robant la casa, no? Que hi ha una gent que s'ha ficat allà, clar, molt simplificat, no? És com sí, sí. Un conte per un nen. I em va semblar una cosa tan, tan bèstia que des de llavors era quan hi havia l'Arafat i tot això, no? I des de llavors és una cosa que sempre m'ha encès molt la sang i que penso que en el fons ara mateix s'està veient que no... que això podria, ens podria passar a nosaltres, que això no és motiu per implicar-se o deixar-se implicar, però que en el fons d'una altra manera... també ens està passant, o sigui, el que passa amb els fons voltor i tota aquesta cosa, ara sembla que mescli xurros com merines, però no està tan allunyat una cosa de l'altra, perquè en el fons el que està allà en joc és un model de vida i un model de comprendre el món, no? On la llei del més fort s'imposa o el model en el que crec jo i que és el de la cooperació, la solidaritat, l'estimar-nos i estar, estimar la vida, simplement, no va més enllà d'això.
0: I s'imposa per la pitjor manera possible, que és mitjançant aquest genocidi, els bombardejos, i sembla que hem deixat de parlar d'aquest tema, no?, que ha sortit del focus informatiu, i també aquests esdeveniments serveixen per tornar a posar, almenys al focus local, no?, el que està patint el poble palestí. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat avui. Recordem aquesta tarda el Descompositor i dissabte una jornada completa a l'entorn de la capsa, i també aprofiteu per visitar l'exposició, que encara doncs, durarà uns dies més. Gràcies. Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Gracias.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions, en la mobilitat en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La pressió apunta, la previsió, volíem dir, apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
5: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
6: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
7: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
11: Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels 3 partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots 3 partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de 12:45, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio. Y'all ready for this?
12: Thank you. busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.

0: 7 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem amb més propostes que tenim aquest cap de setmana, i és que ens espera la 20a trobada gegantera de l'AMPA Mare de Déu del Carme, i hem convidat a un reguitzell de gent perquè ens expliquin com viuen aquesta xifra rodona. No fa 20 anys, sinó que en fa més de la colla, però sí que és veritat que val la pena celebrar una 20a trobada. Tot plegat en parlem amb la Jessi González. Ella és grallera de la colla. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: També tenim l'Eloi, que és un dels portadors. Hola.
2: Hola.
0: Molt bon dia. El Karel, què tal? Hola. Karel, benvingut.
3: Hola.
0: Un altre dels portadors, en aquest cas dos portadors de la gegantona Mònica. També l'Olga Rodríguez, que és grallera i veterana, una de les veteranes de la colla. Què tal?
4: Molt bé.
0: Benvinguda.
4: Hola, bon dia.
0: I el Luismi Trutxarte, que també és portador de gegants. Què tal, Luismi?
5: Molt bé, bon dia.
0: Com esteu? Com encareu aquesta 20a trobada? Us fa especial il·lusió aquesta xifra rodona?
1: Bueno, pues per això mateix, no? Perquè és una xifra rodona, doncs és, sempre com és una celebració una miqueta més especial, i bueno, sempre fa il·lusió.
0: Com
1: és la nostra.
0: Una trobada gegantera d'aquestes característiques?
5: Treballem molt per organitzar, parlar amb totes les colles, preparar perquè tot surti bé.
1: Sí, bueno, es treballa sobretot dels caps de colla, que clar, és el que realment, no, organitzen tot el tema, i després la resta, doncs, col·laborem en tot el que puguem. Sí, que... Però sí, hi ha molt de treball darrere que no es veu,
0: clar.
1: Però bueno, sempre molta il·lusió, com anfitrions que som. Pues.
0: Quantes colles teniu convidades?
1: Tenim 13 i amb nosaltres serem 14 en total, sí.
0: No està malament. Per tant,
1: ni
0: poder de convocatòria sí que en teniu,
4: sí,
0: eh?
4: Molta, bastanta.
0: Aquesta trobada per vosaltres, evidentment, és diferent, però sí que us veiem participar gairebé tot arreu on us demanen
4: sí,
0: poder participar, eh?
4: Sí.
0: Perquè és veritat que cada cop que podeu, traieu els gegants, no?
5: Sí, sí. I tant.
4: I a més amb il·lusió, amb ganes, vull dir, és una cosa que ja la portes a dintre. Vull dir, després dels anys que portem... al no treure-ho, duele. Duele. Sí. No sortir fa mal.
1: A vegades són poquets, no? Perquè, clar, a part de la colla, doncs cada família també té la seva circumstància, i moltes vegades potser no som tots els que ens agradaria, però, bueno, per poc que es pugui, sempre es treuen.
0: En quin moment us trobeu ara com a colla? Perquè és veritat que té unes característiques, la vostra colla gegantera, molt particulars, que vol dir que hi ha un canvi, doncs, permanent de persones, perquè al final la canalla es fa gran, van entrant nous pares i mares, nova canalla, però això significa que, clar, el nucli dur sempre va com canviant. Ara, en quin moment us trobeu?
4: La veritat, bueno, sembla que són unes 20 i algo famílies, una cosa així, em sembla. Són com unes 80 persones, més o menys.
1: Unes 90 persones.
4: 80-90 persones, més o menys. Crec que, vull dir, així, a ojo de buen cubero.
1: A nivell personal, per exemple, o sigui... jo estic una miqueta al mig, no? Perquè tinc fills que ja no venen perquè són grans...
0: Clar.
1: Uns altres que venen i ja porten els gegants grans, que els hi fa molta il·lusió, i després tinc aquí el petitó que, bueno, ha passat el llapis, que va ser la figura per als més petits de la colla, a la següent figura, que és la Mònica.
0: I com ho vius, això de com acomiadar alguns, no?, i donar la benvinguda als altres?
1: Bueno, és un procés natural,
0: clar,
1: que vulguis que no
0: sigui... És un canvi d'etapa.
1: Exacte. Llavors, bueno, en el meu cas, com ho estic vivint tot més o menys alhora, pues bueno, no ho veus malament. És com fa molta il·lusió, perquè, per exemple, els grans que ballen amb la Mònica i amb el Sisquet i la Carmeta, també ballen amb el seu pare. I llavors, clar, veure'ls ballar amb ell, pues, fa molta il·lusió. I després el petitó, que, bueno, a nivell oficiós, no oficial, doncs, bueno, va ser com una miqueta com cap de colla de la Mònica, organitzant al principi una miqueta, també, i, bueno, i del llapisser, també, sobretot.
0: Eloi, a tu t'agrada portar la Mònica?
2: Sí.
0: Clar, tu has viscut sempre amb la família que estaven a gegants, no? Que feien gegants.
2: Sí.
0: Tu ho has viscut com una manera natural, no?
2: Sí.
0: Què és el que t'agrada de portar-la?
2: Pues m'agrada ballar.
0: T'agrada ballar.
2: I ja està.
0: Molt bé.
1: No compartir, no?
0: Pesa molt, la Mònica, o no?
2: No.
0: No, però més que el llapisser. Això del llapisser, clar, és una mica diferent, però sí que és la porteta d'entrada a poder portar després gegantons, no?
2: Sí.
0: Clar, també tenim el Karel, que tu també portes la Mònica.
3: Sí.
0: Has passat pel llapisser, també?
3: Sí, una mica.
0: Uh-huh. Què és el que t'ha agradat, tu, de fer ballar gegants?
3: Pues compartir alegries i moltes risses.
0: Molt bé. Comparteixes també amb els amics, no?
3: Sí.
0: Com a famílies, per què decidiu implicar-vos d'aquesta manera després, amb tot el que significa ara, doncs, tirar endavant una criança i tots els horaris que tenim i tot plegat? Per què feu gegants a l'AMPA? Per què us impliqueu d'aquesta manera?
5: Bueno, jo va ser pel meu fill gran, que des de ben petit li agradava. Bueno, jo no m'ho havia plantejat mai.
0: O sigui, però... en el teu cas va ser el teu fill?
5: Sí, amb 2-3 anys sempre volia anar a veure, i ja estava veient tots, i estic veient aquí des de fora i veig que s'ho passen millor a dintre. Pues quan va, bueno, quan van començar l'escola va ser el primer mirar les extraescolars per entrar a la colla.
0: Sí.
5: I va ser, jo no m'ho havia plantejat mai, no ho pensava, i supercontent.
0: I tu què vas descobrir aquí en el món dels gegants?
5: Bueno, m'emociono jo més que ell.
0: Sí, eh?
5: Sí, sí.
0: Sí, vas trobar una afició per tu.
5: Sí,
0: també.
5: Sí, i tant.
0: Uh-huh. En el teu cas, també, Olga, com... Clar, tu ja portes uns anys, no?
4: 13 anys.
0: Clar,
4: jo la meva filla gran, que ja ha sortit de l'escola, però... Clar. Continuem anant allà perquè ella, bueno, ja es va despedir l'any passat, però no es va despedir del tot. Ella volgué continuar a la colla. Vam entrar, sí que és

0: 2022. Ella, ja et dic, va començar amb la Mònica, no sé de quina manera va passar a Grallera, bueno, sí, culpa meva, i Karel realment és que va néixer a la panxa, amb la colla. Vull dir, ell va néixer a la colla directament, ja amb tabals, gralles, gegants i tot, però superbé.
1: Què és el que us aporta com a famílies també participar d'aquesta activitat?
0: A mi m'omple molt. Vull dir, el no venir és... me duele, t'ho dic de veritat, em dol molt no poder venir. A vegades per feina, evidentment, clar, per coses personals no pots arribar. Aquest dissabte serà apoteòsico perquè treballo i també estaré, però el no anar, a mi em dol.
1: S'ha convertit en una part fonamental.
0: Fonamental, no? sí, de la meva vida. Sí, sí.
1: De teu oci també.
0: Sí, uh-huh. Sí.
2: Bueno, comparteixes temps amb la teva família, que a vegades, sí, quan és entre setmanes és més difícil, llavors és com l'excusa perfecta per poder compartir amb ells i amb la resta de la
0: i
2: colla.
0: I amb la resta de la colla, sí, perquè a més quan anem de colònies i tot, això ja és
2: sí.
0: divertint, no, lo següent.
1: Sí. Feu més activitats, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, sí. Bueno, és que fa germà, no? Totes aquestes coses que fem fora del que són les cercaviles, o sigui...
1: Clar, generen altres vincles entre vosaltres com
0: a família. Sí, exacte, i entre ells, perquè a més ells hi han de totes les edats, uh-huh, i els veus que es cuiden uns als altres. Vull dir, tu veus una samarreta gran a te i saps que te l'has d'emportar amb tu, que aquest no t'ha de faltar. Clar, sigui que sigui una família nova que potser no coneixes a quasi ben de res, tu saps que si porta aquest color és teu i te'l fas teu.
1: Sí. Sí, diríeu a famílies que potser entraran a l'escola de cara al setembre, no?, de cara al curs vinent, i s'estiguin rumiant doncs això de participar en la colla...
0: Que no s'ho rumiïn gaire, que no.
2: Que no pensin, perquè que moltes no vegades és la por com el compromís, no? Clar, de dir, clar, sí, o sigui, entro dins de la colla, tinc l'obligació de... I clar, això no és 100% real, perquè, o sigui, si tu per qualsevol cosa tu no pots venir, o sigui, ningú t'obligarà. O sigui, tu fas perquè vols... A més, potser al principi ets com una miqueta més tímid, però va increixendo, no? Sí. Aquest sentiment, aquest vincle amb la colla, i jo crec que t'acabes enganxant.
1: Cada quan us trobeu? Us trobeu cada setmana? Us trobeu ara més cap a les
0: trobades? Home, ara que fa més bon temps, que hi ha més trobades, ara sí que ens veiem molt més. Vale, ara ja, sí, quan va començar...
2: Sí, els assajos solen ser una vegada al mes, que això és com una miqueta més obligatori, no?
0: Sí.
2: I després les sortides, doncs, això, depenent de l'època.
0: Sí.
2: Encara el bon temps sempre n'hi ha més.
1: Clar. Ara comença, no?
0: Sí, ara ven el...
3: Ara teníem 3 o 4 setmanes seguides.
2: Sí,
1: doncs comencem per dissabte.
0: Exacte.
1: Com començarà aquesta cercavila que s'estendrà gairebé per tot el Prat?
3: Sí, comença a les cases de la Seda, a la cruïlla del Vendrell, del carrer Vendrell, del Carles Stulemeijer. Uh-huh. I bueno, allà comencem, ja sortim cap a Plaça Catalunya, Avinguda del Canal, la Verge de Montserrat i el Ferran Puig cap a la plaça de la Vila.
1: Molt bé. Aquí què fareu a la plaça de la Vila quan arribeu?
2: Bueno, farem les presentacions de les diferents colles, donarem el detallet que donem i després pues, bueno, el discurs típic dels alumnes que surten de quart de l'ESO, que bueno, cada vegada que fem la trobada i si aquell any fa pues, això, els alumnes acaben, és la tradició.
1: És el comiat.
2: És el comiat, exacte, no? Que aquest any ho faran la
0: Nora, sí, em sembla, i no me recordo. És que ja em perdo amb els noms, ja tants nens.
2: I la Paula.
0: I la Paula, això.
2: La Paula i la Nora, que acaben aquest any, doncs els hi toca fer el discurs.
1: Aquest canvi, que és la particularitat d'aquesta colla gegantera, que fa una mica de pena, però que a la vegada, doncs, s'incorporaran més nens i nenes a aquesta colla de l'AMPA Mare de Déu del Carme. Com us ho feu per arribar des de la plaça Stulemeijer allà a la cruïlla amb Vendrell fins aquí? Feu torns, feu rotació. Clar, porteu nens petits que no sé si això ho teniu molt estructurat, si aneu veient com se senten. Com funciona? A nivell pràctic i logístic.
2: Bueno, estem com dividits com el que és el grup de músics, els portadors, i després els portadors de petits, no? Que normalment pues, hi ha unes mares com responsables d'organitzar una miqueta qui agafa un gegant o qui agafa l'altre. I els portadors, bueno, el Lluís millor que
1: ningú. Bueno, portes.
3: Jo normalment el sisquet.
1: El sisquet.
3: Bueno, anem canviant, els podem portar tots, però normalment el sisquet. Uh-huh. Bueno, anem fent una cançó, dos... Vas amb ganes, no vols sortir, però clar, també aquí al Prat, que som a casa, som molts portadors i hem de deixar disfrutar tots.
1: Clar, ja està, no?
3: Sí, perquè estàs i veus la cua i dius, oi, l'haig de deixar, però molt bé.
1: Pesa molt, el sisquet, o no?
3: Bueno, una mica.

0: no, no gaire, per sort no gaire, així el podem moure més.
1: També tenim la Carmeta, no?
0: Sí.
1: Que evidentment, tu no sé si la portes o no la portes.
0: Sí, sí, també no, la portes. No tant, però sí.
1: I durant l'any els tenim allà exposats, que tothom es pot anar a gaudir i apropar-se. Sí, sí. Aquest espai us agrada que estiguin com a presentació de l'escola? Doncs
2: sí. Pues molt, molt, perquè els nens, o sigui, sobretot els de l'escola, no? Sempre els fa molta il·lusió tenir-los allà a prop, els poden veure cada vegada que volen, i després, pues, jo que sé, arriba un Nadal, arriba un Sant Jordi, sempre pues, bueno, fem la decoració típica, que també fa molta il·lusió.
1: Clar. També suposo que formen part, no?, del projecte educatiu de l'escola, i que tots els nens, tot i que no participin de la colla gegantera, es treballa moltíssim el que són els gegants i les figures, no?
3: Sí, de fet, per festa major, el divendres de festa major, els gegants van al pati de l'escola a ballar amb els petitons de l'escola.
2: Sí, aquest moment és dels millors, eh?
3: Sí,
2: perquè és que tan petits allà... També és una manera, perquè hi ha nens petits que a lo millor els veuen tan grans que poden tenir por dels gegants,
1: sí,
2: no?
1: Sí. Tots n'hem manera...
2: tingut por. És una manera que, bueno, pues això, naturalitzar, no?, aquestes figures que són pròpies de l'escola, que
1: clar,
2: són...
1: Que sí.
2: Són també aquesta identitat del col·le. Mm-hmm.
1: Doncs la Carmeta, el Sisquet, la Mònica i el Llapisser, que veurem doncs, lluir-se dissabte pels carrers del Prat i acompanyats d'aquestes 13 colles, i per tant serà una diada molt i molt maca. Esteu nerviosos o no? O no us poseu nerviosos per portar-la,
4: no,
1: Mònica?
4: No.
1: No. Us ho porteu bé, eh?
4: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs us veurem, anirem a veure-us el dissabte i a aplaudir i a seguir-vos i a ballar i a gaudir amb els gegants de l'Ampa Mare de Déu del Carme. Com sempre, és un plaer tenir-vos per aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
3: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
4: Loco, tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
9: Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat Olafia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio. Y'all ready for this?

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
1: Són 2:15.
6: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Bombers de la Generalitat ha intervingut en l'incendi d'un habitatge al Prat de Llobregat. L'avís s'ha rebut quan faltaven 11 minuts per la mitjanit per un foc al balcó d'un primer pis de Tossa de Mar. Segons els serveis d'emergència, les flames han afectat dos aparells d'aire condicionat i han provocat una important acumulació de fum. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 6 dotacions de bombers que han hagut de controlar i extingir l'incendi. Com a conseqüència, una persona està atesa pel sistema d'emergències mèdiques. L'acord entre Conselleria d'Educació i sindicats continua sense tancar-se. La reunió d'aquest dimecres ha finalitzat sense consens, tot i que les dues parts s'han emplaçat a una nova trobada avui al migdia. Tot i l'acostament de posicions, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha qualificat la trobada d'absolutament decebedora. Escoltem la Yolanda Segura i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: L'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem.
8: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
1: Sense acord sobre la taula, els sindicats mantenen el calendari de vagues, que en el cas del Prat serà demà, amb l'aturada territorial del Baix Llobregat. L'EMB ha presentat aquest dimecres la nova xarxa de refugis climàtics, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats, com farmàcies, clíniques o centres de fisioteràpia, que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients.
3: Esports.
1: I el Club Bàsquet Prat arrenca avui la fase final d'ascens a segona FEB amb el partit contra el Zarautz Bàsquet a partir d'un quart de dues. Aquest serà el primer dels tres enfrontaments que l'equip ha de disputar en la fase de grups. D'altra banda, el Terlenc ha anunciat que Xesco Ribas no seguirà com a tècnic del primer equip per la següent temporada, i l'AE Prat ha anunciat que el partit de tornada del play-off contra el Sant Mauró passarà a jugar-se a 6:15 de la tarda en lloc de les 4, com s'havia fixat en un principi. Doncs això és tot. De moment tornem amb el butlletí de 12:15.
9: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
10: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
11: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
12: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
13: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
14: I així, durant tot el 2026,
13: El Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
15: Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio. Y'all ready for this?
16: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Planeta Prat.

0: música de desfilada per presentar la Marta Vallat-Bocoi, que arriba amb Sempre ens quedarà el Prat, amb la segona part d'aquest interès per la moda que li va despertar l'estrena del diari Viste de Prada. Segona part, què tal? Com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Bé, encara no l'he vist.
0: No l'has vist, eh?
1: No.
0: Amb tanta passió que t'ha despertat, però...
1: Sí, més que res que hem fet una campanya molt bona de publicitat per Instagram des de fa molt de temps, i aleshores a mi el que m'atrau molt d'aquest projecte és que hi hagi dones amb un caràcter tan diferent. O sigui, per mi la Meryl Streep d'aquí fa de tio claríssim, o sigui, és una adrenalina, és un, no sé, una testosterona, el que sigui, és una alfa, la xica és una alfa. Però veus que hi ha nois, o sigui, el Tucci, jo estic enamorada i tothom està enamorada del Tucci, que és gay, en el paper, però vull dir, veure una dinàmica entre moltes mujeres por ahí, doncs a mi és com crema... Ara em faig skincare.
0: Sí, eh?
1: Sí. Em faig sí, un tractament de pell pel matí, per la tarda, saps? És com crema hidratant que et posis i... Oh, i clar, m'estic esperant, però ja la veuré. Ja la veuré.
0: Molt bé.
1: I tothom al Capri a veure-la, doncs ja està.
0: Tot i així, t'ha portat a endinsar-nos al món de la moda
1: i de quina
0: saber
1: manera?
0: També tot el que ha revolucionat, no només aquest, un sector concret o un sí. canvi concret, sinó tot el que canvia el nostre entorn, la moda. I avui sí. continuarem per aquí, no?
1: Sí. Per exemple, sostenidors. Què hi ha amb un sostenidor? La presilla, aquesta cosa de darrere, metàl·lica. Imaginem-nos un sostenidor sense la presilla. Que no sé tu, però si et poses biquini, els biquinis no tenen presilla.
0: No, són,
1: i allò
0: és incòmode.
1: Sí. Doncs
0: és veritat que la presilla és una cosa molt concreta, perquè sí. no està implementada en d'altres peces de roba.
1: No, i la simplicitat.
0: Aquestes coses del disseny t'encanten,
1: sí,
0: no? De
1: sí,
0: dir, mira quina cosa
1: sí.
0: més ben jo, aplicada. No?
1: Jo a Nova York anava molt al MoMA. Anava al Metropolitan, ara que ho dius, sí, i al Central Park, i llegia tot el totxo del New York Times, i després anava al MoMA,
0: mira,
1: sí,
0: veus.
1: El disseny. Doncs parlarem, per exemple, la presilla. La presilla s'havia dit que el nom original era la presilla, un moment, ganxo i ull, o sigui, crochet and loop. Doncs això és la presilla, i ho tenim a darrere els sostenidors,
0: clar.
1: I si ets un xicot i has tingut alguna liaison, saps que hi ha un moment donat que la noia es treu els sostenidors i per allà hi ha una peça metàl·lica, nen, això és la presilla.
0: Sí, perquè ells no tenen
1: un ganxo i un tap.
0: No,
1: sí.
0: No es porta bé.
1: Però a vegades ajudar una a l'altra també té la seva...
0: Sí, sí,
1: no sé, dic jo, ja fa dècades que no d'allò, però és igual.
0: Totalment.
1: El botó.
0: El botó.
1: Bueno, la presilla va ser el segle XIV. Abans del segle XIV, no, fatal. El segle XIII, el botó, que això ho va inventar un tal Matthew Boulton. I sí que ja hi havia els traus, i per allà els traus es posava una altra peça de roba i ja està. Però ell va dir, no, posem com en aquest trau, posem-hi com un bolet mecànic, metàl·lic. I això va ser el botó,
0: també
1: que realment ens ajuda molt.
0: Sí, sí.
1: Metàl·lic o de nàcar o del que sigui. I el cierre, el que en diem el cierre, botó de pressió o press stud. El cierre és que tens dues peces metàl·liques separades, una va amb una peça de la roba i l'altra amb una mascle i femella, aleshores fas pressió i es queda tancat. I això va ser Heribert Bauer, i com sempre un nom alemany ben senzill de dir, Federknopf Verschlusst. Verschlusst, vale? I aquí està, 1885. La cremallera, que tot això m'ha donat la idea, que fa uns anys a Google va fer un doodle sobre la cremallera d'un enginyer suec, que s'ho va inventar. I jo vaig pensar, quin interès té això? I dic, ostres, la vida sense cremallera.
0: Seria dificilíssim.
1: I de quin cap va sortir? D'un enginyer, efectivament. I finalment el velcro, que el 1941... i no es va patentar fins al 1955. A mi em faria una il·lusió que Catalunya augmentés el nombre de patents, que del que s'està coent a les universitats passessin a la indústria, per favor.
0: Però
1: és que
0: costa,
1: si no...
0: no?
1: Sí, és el que els costa més. Els hi costa. És que no ens en sortirem.
0: Aquí hem tingut invents increïbles.
1: Sí, però a nivell molt individual.
0: També
1: sí.
0: es queden a nivell local, no? A vegades no s'exporta
1: sí.
0: prou.
1: I que és molt fàcil dir, per què no feu una patent? Però es veu que és també una inversió.
0: Sí, has de pagar
1: sí.
0: bastant.
1: Yes.
0: I després no saps com anirà,
1: yes.
0: clar.
1: Sí, sí. O sigui que podem
0: dir... És un gran món
1: bla, bla,
0: de les patents,
1: sí.
0: eh? Un dia en parlarem.
1: Ah, després també hi ha el sifonatge de les patents, que és que si tu, per exemple, no tens ni cinc o no tens un laboratori, no sé què, te'n vas a l'administració de patents, allà tot l'arxiu, i vas mirant quines patents hi ha, i dius, ah, doncs jo puc fer aquí, hi ha una business opportunity, jo aquí faig un negoci d'això. Això.
0: Inverteixes en això.
1: El SIFO. Ja està inventat, ja està patentat, tu l'utilitzes. Bé, d'alguna manera ens n'hem de sortir, perquè si no ens menjarem
0: vius. Tu no has pensat mai patentar alguna cosa?
1: Know-how. És que em faria molta il·lusió. No? Jo pensava aixecar Catalunya.
0: Clar.
1: O sigui, sí, jo ha de ser això. O solucionar el problema dels pisos.
0: Clar.
1: I jo puc, saps? Clar. Com si fos una criatura o un nen de 10 anys. No, jo puc! I després t'adones, pues, clar, que cada dia al periòdico, per exemple, surt uns informes de la crisi del ladrillo, dels pisos i tal. Vull dir que el problema és profund.
0: És profund, sí.
1: La moda, sí,
0: la moda.
1: El velcro. N'hi havia un que anava pel camp, també era un enginyer, que li diu, surto que em toqui l'aire. Un George de Mestral. Diu, anava amb un gos. Anava a caçar el xicot. I aleshores va observar com les llavors d'alguna planta s'enganxaven en el gos, pobret.
0: Que això passa, i en tu també.
1: Sí, això, aquelles que tenen forma així d'espiga, que després hi ha una construcció romana, que m'ho van ensenyar això a Girona, l'espiga opus, l'opus espigulare, que és així tot de totxos, posats com una espiga, es veu que això aguanta tant.
0: Ah, és bé, veritat,
1: sí,
0: hi ha una construcció així.
1: Sí, ho sabies, no?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Jo ho vaig saber fa mesos. Molt bé. I ara, a què podem passar? Doncs ja havíem parlat a l'altre programa de la Rita Haber amb la cotilla, el positiu, venda de cotilles. Negatiu, Clark Gable, que es treia la camisa i no portava samarreta Imperi,
0: sí.
1: Ruïna dels, runa total dels fabricants de samarreta. I tothom, bueno, les més grans recordarem que l'Eduard Vuitté i la Wally Simpson, l'americana, la divorciada, van popularitzar el vestit d'home, que és que la Wally li va donar una flor amb ell. I què fa ella amb la flor? Se la posa al cap? No. Va demanar unes tisores, es va fer un tall a l'americana, que imagina't, seria caríssima, i aleshores va poder posar el tall de la tija de la flor, més que la butxaca, per posar-se la flor,
0: sí.
1: La tija de la flor, doncs amb el trau que es va fer ell. A partir d'aleshores, totes les americanes en trau.
0: Clar.
1: Entiendes?
0: Ostres, que fort.
1: Sí, ja, però també diu molt de la raça humana, pensa que després votem.
0: Sí, ens anem copiant constantment.
1: Però ja veus tu el nivell, no? No, és igual.
0: Portes alguna recomanació també de llibres sobre aquest tema?
1: Amb això m'has marcat molt, perquè ja quan preparo jo...
0: És que a mi m'agrada saber...
1: Jo li dic, mira, jo és que amb aquest tema vaig investigar sobre l'Anne Wintour.
0: Ah, sí, una gran referent.
1: És que jo vaig conèixer el meu professor de Columbia, va treballar per una molt semblant,
0: sí.
1: I són dones molt malaltes.
0: Home, han de ser dones una mica complicades, no per ser la teva amiga, clar.
1: No. I llavors amb l'Anne Wintour treballava un tal André Leon Tiley, que t'hi fixes perquè és africà-americà i dius, mira, doncs almenys que n'hi hagi un que faci coses, que li donin una mica editor, editor at large, editor en cap, I llavors em va interessar molt aquest xicot, vaig començar a buscar i hi ha una pàgina de YouTube, però és en anglès, molt ben explicat, però bueno, que es passa llegint la Wikipedia, però és igual. I llavors aquest xicot té una biografia que ja l'he demanat a Iberlibro de segona mà, que es diu Les trinxeres de Chiffon. Chiffon se suposa que és un material d'alta costura.
0: Ah, sí. Val.
1: Llavors, ell es queda a gustito, el xico, explicant aquí tot el que li van fer passar.
0: Tota la seva història,
1: sí.
0: No? Molt bé, doncs amb aquesta recomanació de llibres, que sempre ens agrada aprofundir,
1: però és que
0: continuem amb
1: molt,
0: més coses.
1: M'has marcat molt amb això, sí.
0: T'ho exigeixo, no? Sempre.
1: Clar. És el líder, saps? És com tens una mare i se't mora i segueix la veu de la mare. Això no t'està bé, això no sé. Ai, ara t'has d'aprimar i no sé què, saps? I tu, no, però tu en positiu.
0: Home, jo llavors, espero que no. Tu no estàs obligada a complir les meves expectatives,
1: no, però
0: per res.
1: Sí, jo tinc una infantesa molt dura, molt dura. Llavors, Llavors, aquest xicot, que, el va matxacar la Anne Wintour, l'André Leon Tilley, va veure una revista Vogue en una biblioteca. Llavors jo, pensant en tu, dic, a veure. Llavors, recomana, a banda d'aquest llibre,
0: sí,
1: que és en anglès, no sé si us agradarà, però hi ha escoles, hi ha centres de moda. Ens pot estar escoltant algú, alguna àvia, sí, o algun avi, que digui, ai, pel nen això li interessa, o el que sigui.
0: Molt
1: mira,
0: bé.
1: Hi ha l'ESDI, Escola Superior de Disseny, de Sabadell. Jo anava pel carrer Diputació i veig ESDI. I dic, ai, la Issa. I dic, oi, Sabadell, com és? I clar, home, és que Sabadell i Terrassa eren importants amb tot el tèxtil. O sigui, ESDI, això és una escola que podeu anar a estudiar.
0: Molt bé.
1: Després hi ha la BAU, que això és de la Universitat de Vic, també estan a Barcelona. LCI, també estan a Barcelona. Recordeu que aquests programes un dia o altre es poden veure pel... sempre ens quedarà el Prat, EPD. A l'ERAM, Escola Universitària de les Arts, a Salt, Girona. I EINA, que se'n sent parlar molt, EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. Després hi ha l'IET i hi ha l'IDEP, que també se'n parla molt de l'IDEP, que em sona moltíssim. Vale? Doncs això és per les persones que vulguin aprofundir en la moda. Pues tal.
0: També hem parlat aquí de com la moda ha canviat, com el cinema al final anava marcant tendències. Ara estem en un altre moment on no només es marquen tendències en l'audiovisual, sinó que ens les marca un dispositiu que portem a la mà, que és el telèfon mòbil, mitjançant aquestes influencers de les xarxes socials. No sé si tu penses que influeixen molt o no. Tu segueixes algun perfil d'aquests? De fes-te el teu outfit, mira aquest look, anem a posar-nos això.
1: Jo n'estic molt del fill o la filla, perquè ha canviat, del Magic Johnson.
0: Sí.
1: E.G. Johnson. E.J. Johnson. Sí. Ha costat d'entrar, se li enreien, però ara ho està petant.
0: Sí, mira.
1: T'està parlant de sí, Chanel i el que fa amb això. És clar, és com té la genètica el seu pare. O sigui, és una bèstia de persona. I a més es posa tot això d'alta costura,
0: okay,
1: i va explicant l'outfit, com ho fa, i that's a level, and what a moment, that's a girl who's going places. És, bueno, té gràcia, té gràcia.
0: Clar.
1: I hi havia una opinió que deia, es nota que mama has read, o sigui, que ha llegit coses. Sí, de manera que
0: el que passa és que l'alta costura, és veritat que les influències el que fan és que et posen roba que sí que pots comprar fàcilment, i clar, l'alta costura és només per alguns privilegiats.
1: Sí, però el diari vaig llegir justament que hi havia per allà a Pedral, Nena Casas, per allà on hi havia el Camp de l'Espanyol fa segles, una casa de segona mà.
0: Ah, mira,
1: sí.
0: Jo estic molt ara en la segona mà,
1: que ho portava.
0: Ara m'interessa molt tot aquest tema.
1: Sí, jo els llibres tots són de segona mà. I ho portava molt una familiar de la Mercedes Milà.
0: Ah, que és sí, que aquesta sí, gent sí, té sí, diners, sí, perquè sí, tenen títols i tot.
1: La gent que té diners, sí, sap com no gastar-se'ls. Sempre sigo. Però això que deies de les influències,
0: sí,
1: el pobre aquest, el director de Vogue, que se l'ha carregat l'Anne Wintour, era sempre el que havia d'estar a la gala del Metropolitan.
0: Sí.
1: I sense dir-li res, va l'Anne Wintour, el paper que fa la Meryl Streep, a la pel·lícula.
0: Sí, perquè és ella, clarament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i li posa una influencer, en lloc de ser aquest africà-americà.
0: I aquí què passa?
1: O sigui, que
0: ja
1: és el que dius tu, que la influència ara ho porten aquestes persones molt expertes en xarxes socials.
0: I ara està el debat de si les influències han d'anar a tot tipus d'actes, als Goya, per exemple, o per què han d'anar influencers allà si no tenen res a veure amb el cinema, no? Però és que ara són prescriptores de moda.
1: Uh-huh.
0: I és al final el que ens canvia, la moda.
1: Sí, sí.
0: La moda, com dèiem, que també ha influït en moltes altres coses,
1: sí,
0: amb el màrqueting, ja, amb la nostra cultura fins i tot.
1: Sí,
0: i
1: ja n'hem parlat, sí,
0: sí, sí,
1: de com ho està revolucionant. Hi havia pel·lícules de gent jueva, Avalon, que van crear els primers grans magatzems, plan Corte Inglés. Però és que abans, mira, l'únic llibre que m'he comprat a Sant Jordi és un que vaig recollir del terra, d'Au Bonheur de Dame, del Emile Zola. clar, l'Emil Zola no podia quedar al terra. Jo anava cap al Texas a veure Impro Barcelona, que és un grup que m'encanta, li haig de parlar a la Neus, i estic enamorada de tota la trup. I em trobo aquest... I llavors hi havia una altra senyora, com jo, de certa edat, que estava mirant. I llavors, molt educadament, jo vaig esperar que ella mirés, i quan vaig veure que va passar de llarg del Zola, jo vaig agafar el Zola. I és dintre d'aquesta idea de... el llibre del Zola és del primer grans magatzems que van haver-hi a París i com es tractava les noies que hi havia allà. Sempre amb el seu naturalisme.
0: Sí, sí, totalment.
1: Sí. I després, vaja, l'alquímia, el perfum, també... ara les cases diversifiquen molt. Sí. Puig té Carolina Herrera a New York.
0: Clar, perquè ara hi ha compres entre tots aquests macrogrups. I, de fet, quan les firmes d'alta costura van entrar en el món de la perfumeria, tenien aquesta dualitat, no?, de dir, bueno, és aspiracional la teva marca i potser no em puc comprar un vestit, però sí que em puc comprar un perfum, no? Sí. Aquesta, van tenir un debat també entre democratitzar la marca o fer diners, perquè al final fan molts diners amb els perfums.
1: Sí, al final els números i les accions de Puig estan pujant.
0: Sí, sí, sí. Què més, Marta?
1: Núvols, anem per...
0: Sí, anem a una mica a quines coses no són les tan boniques de la moda, perquè hem parlat molt de la moda contribueix, la moda facilita, la moda obert camí, però la moda té una part una mica fosca.
1: Clar, no? A mi m'agrada això, no dir, ai, el diablo se viste de Prada 2, ai, boc, ai, no sé què. No, hi ha coses positives i negatives. Com ho vols fer, això?
0: En jo classe, estic molt en les contradiccions, ara. M'agafes en un moment, Marta, on jo m'estic plantejant tota la meva relació amb la moda. Doncs
1: pues perquè no jo dic la flowers, la positiva,
0: vinga,
1: i tu dius la negativa.
0: Molt bé, vale? m'encanta
1: Pico,
0: aquesta separació.
1: Si vols ens poses algú de fons, si no és igual, ja la gent diu tanta música, està fent-te.
0: Sí,
1: lo que te salga de la creativitat, hijo.
0: A veure què tenim per allà. Però destacarem aspectes positius per una banda amb la Marta i aspectes negatius amb mi, que estic una mica enfadadeta amb el món de la moda.
1: Quedarà bé. A kiss on the hand
0: may be quite continental, but vinga, ens aquesta música de fons. Positius.
1: Jo la positiu i tu la negatiu.
0: Vinga.
1: O al revés, què vols fer?
0: Sí, tu la positiu.
1: Vale, aspecte superpositiu de la moda és la creativitat i l'expressió artística. Això ja no fa falta ni explicar-ho. Negatiu.
0: L'elitisme i el classisme, també l'accés a la moda de luxe, com hem dit, al final l'alta costura és només per unes poques persones, i quan compres una d'aquestes revistes de referència que hem dit, és que la veritat, quan mires els preus dels conjunts, és que és un sou d'una persona, uns pantalons. Llavors no pot ser que estiguin en aquests poders adquisitius que ens costa un mes de lloguer el que val una samarreta.
1: Sí, sí. Ah. I jo també he llegit que es veu que és deficitària.
0: Sí, a sobre.
1: És que et venen una història. Bé, anem a jo sé la positiva. Innovació tèxtil i tecnològica. Això sí que quan em va agafar pel Marc Giró, em vaig mirar totes les entrevistes del Marc Giró, i ell, que ha estat molts anys en moda, Marie Claire, deia que, esclar, amb la moda es fan innovacions i coses, es fan troballes que després s'apliquen al pret-a-porter.
0: És veritat, això. Per una altra part, la negativa. Jo crec que aquesta hauria de ser definitiva per tothom, és l'explotació infantil. Mm. Que moltes d'aquestes marques doncs no fabriquen aquí, sinó que ho fan a l'altra punta del món, amb molta opacitat, i aquí, doncs, amb el dubte de si treballen nens i nenes per després recosir-nos les marques que lluïm amb molt d'orgull. I són fetes per canalla, que aquí no permetríem que treballéssim mai.
1: Ho vam permetre als anys 30, als anys 20...
0: Però clar, ja no estem en aquest punt, no? Però si no són d'aquí, no passa res.
1: Clar, no ho veiem
0: o fem
1: un donatiu a tal i ens quedem tan tranquils.
0: Sí.
1: Positiu, preservació de l'ofici artesà. Per què? Perquè en molts models diuen és que té un brodat, té un plomatge d'alta costura, que si no el brodat s'hagués desaparegut, etc. Preservació de l'ofici artesà.
0: Per la part dolenta, la cosificació de les dones. Abans parlaves del Marc Giró, el Marc també parla de com als anys 90, 2000, les dones semblaven intel·ligents i feien editorials aspiracionals realment, i ara semblen malaltes. Per tant, també es cosifica la dona i cada cop una mica... depenent dels interessos.
1: Positiu, generador d'ocupació. dona feina, sí. Sabem que és el 3% del PIB, però si tota aquesta feina que es fa a la Xina, a part, o a l'Àsia, o en els tigres asiàtics, es pogués fer a la península ibèrica, doncs molt millor.
0: La contaminació massiva. Estem veient també aquestes illes al Pacífic només fetes de peces de roba que destriem i que ja no volem.
1: Uh-huh. Positiu. Empoderament i autoestima. Vestir amb peces ben tallades o icòniques pot augmentar la confiança personal, com diuen les revistes. Això potser alguna psicòloga no hi estaria d'acord, però en fi.
0: I negatiu, l'esclavitud moderna i els salaris de fam, com tu deies, al final gent dormint al mateix lloc de feina, horaris intempestius, sense festa, sense cap més. Jo crec que ens quedarem aquí perquè anem bastant de temps per anar fent el tancament.
1: El que tu diguis.
0: I ja cadascú que després busqui les seves coses.
1: El
0: però jo he de dir que pensem en consumir responsable, en buscar d'on ve cada roba, on es fan cada cosa, en quins són els materials també amb el que està fet tot, i a partir d'aquí prendre decisions més conscients i no totes aquestes barbaritats de roba que estem comprant. Eh? Uh-huh. Per on vols acabar?
1: Pues amb alegria, amb classe,
0: amb alegria,
1: amb esperança.
0: Vinga.
1: Vinga, ens en sortirem.
0: Ens en sortirem,
1: sí.
0: Això sí.
1: Hi havia una mística anglesa que deia al final tot anirà bé. Ai, l'altre dia a Girona em va dir... feia un bolo jo a Girona i em sobrava una hora, dic, no mengis res. I em vaig entrar a una església i vaig veure una que sortia d'un confessonari i dic, calla, jo també em confessaré.
0: Vas anar a confessar-te?
1: Sí!
0: No
1: vam tenir una conversa superinteressant. Em va dir una ejaculatòria. Però no hi ha dret, amb tot el que jo li vaig dir, que em digués, em donés l'absolució només amb això. Però és igual, jo us ho diré, nenes. Sagrat cor de Jesús, en vos confio. Tres vegades, això.
0: I amb això ja...
1: Ja, és bo que ja tot el que li vaig explicar ja sabem. Però està molt bé quan tens una mica de iu-iu, dius, ai, el cortisol, saps que
0: sí,
1: té
0: sí,
1: molt
0: sí.
1: Cortisol. Ah! Dius això, eh?
0: I t'ho baixa cortisol, tot, eh?
1: Sí,
0: et baixa el cortisol.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, Marta, t'esperem a la propera, gràcies.
1: Molt bé. I
0: que vagi molt bé.
1: Parlar amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canadenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
3: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat. Per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
2: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de cohabitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
0: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
7: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon, anomenat al cineasta que va néixer el 1932.
8: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
9: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
10: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Delta Prat, concessionario oficial Kia en Prat de Llobregat, o visítanos en kia.com.
13: Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat Olafia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de 1:15, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des de 1:15 i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio. Y'all ready for this?
14: We'll be right back.
0: hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6
14: Al Prat Radio.
0: Música extrema
14: para gente extrema.

0: Peter Pratt.
1: Moment per l'entrevista esportiva de la setmana de la mà del Prat Esports.

0: El nostre protagonista d'avui és en Mansuet Camps, una de les grans figures del bàsquet potablava. Durant els anys 70 va jugar a les files del Futbol Club Barcelona i, vestint aquesta samarreta, va passar la història de l'entitat per un fet en concret. Fica la primera cistella oficial en el primer any de vida del Palau Blaugrana. A més, va ser en un partit de Lliga contra el Madrid. Nascut al Prat l'any 1951, va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet al pati de la seva escola i avui volem repassar amb ell la seva trajectòria esportiva, una carrera esportiva que per culpa de les lesions es va veure acabada abans d'hora. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Bona tarda, Manolo.
1: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Ja vens amb reculls, fotografies...
1: Sí,
0: de tot, no?
1: Estaba buscando un poco en la hemeroteca cosas sobre Mansuet y bueno, han salido bastantes.
0: Mansuet Camps, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
2: Bona tarda.
0: Com et tracta la vida?
2: Doncs bé, no em puc queixar.
0: T'he de preguntar per el nom de Mansuet. Jo no l'havies sentit mai, aquest nom.
2: Bueno, de fet, el meu pare es deia Mansuet i per això me'l van posar a mi. No és un nom que sigui gaire conegut. De fet, pels voltants de Collbató i tal, vull dir, hi ha una escola Mansuet, hi ha les coves del Salnitri, que també se'ls deien les coves de Mansuet. Però originàriament en castellà és Mansueto i és d'origen italià. Però la veritat és que quan li van posar al meu pare, que fa moltíssims anys, vull dir, no sé de on van treure o de posar-li aquest nom, no? I bueno, va ser la tradició de tenir el primer fill i doncs, posar-li Mansuet.
0: Has arribat a conèixer alguna persona també amb el teu mateix nom?
2: Doncs n'hi ha arribat a conèixer tres de cop.
0: Ah.
2: Sí, l'avi, el pare i el fill.
0: Però d'una tacada, eh?
2: D'una tacada, però cap més. És més, sempre havia fet la broma de dir si algú no s'estranya del nom, li invito una botella de cava. I de fet, li vaig pagar una botella de cava a aquesta família i una altra al capellà que em va casar. Perquè quan li vaig dir el nom, jo estava acostumat ja a deletrejar el nom, perquè la gent el tenia que repetir, no? I ell va dir, diu, no serà tan estrany. I dic, pues vinga, Mansuet. I diu, tu celebres 5 vegades el teu sant durant l'any. I dic, pues mira, bona notícia.
0: Ostres.
2: I en el santoral surt. Sí, sí.
0: Ara parlem dels teus inicis, de la teva trajectòria, però anem amb aquest fet que dèiem ara a la portada, no? Vas anotar la primera cistella oficial de la història del Palau Blaugrana. Aquesta va ser el 31 d'octubre del 1971 en un partit de Lliga contra el Madrid. Com va ser? Com recordes aquella cistella?
2: Bueno, la recordo doncs com si fos ahir. De fet, fa uns mesos també van fer una entrevista a La Vanguardia i també commemorant l'anècdota aquesta, però bé, no deixa de ser una cistella més. L'important és que es va guanyar el partit i que en aquells temps guanyant el Real Madrid doncs era bastant improbable.
0: El Madrid en aquella època no perdia molt, no?
2: No, però a més vull dir, el sistema de competició també era una lliga a doble volta, vull dir que aunque perdessin un partit quedaven campions igual, perquè els d'enveses en perdien més d'un.
0: A més, vas anotar 15 punts, o sigui que no va ser només aquesta cistella.
2: No, clar, oi, sí, sí. No, i a més el resultat va ser molt ajustat, em sembla que va ser un 60-57, això ho recordo, vull dir, com si fos ahir.
0: Això no sé si ja ho tens aquí, no?, el retall de premsa, Manolo.
1: Aquí está la victoria del Barça sobre el Madrid. Empezasteis muy bien la liga porque en las 5 primeras jornadas ganasteis los 5 partidos, este quinto contra el Madrid, y os pusisteis líderes.
2: Sí, sí, correcto.
1: Y sí, además había buenos jugadores tanto en el Barça como en el Madrid, que estaban los Emiliano, los Brabender, los Luik, etcétera, etcétera. Era un equipazo, ¿no?
2: Vicente Ramos, sobre todo.
1: Aquí, en una de las fotos, estás tú ahí peleando con Clifford Luik y con Paniagua, que era otro de los jugadores que destacaban en aquel Madrid. Fue una época muy bonita, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que debido a mi juventud pues se recuerda más todavía. O sea, normalmente yo empecé a jugar en el primer equipo y tenía 17 años. Y bueno, para mí era una cosa extraordinaria. Pero es que además también jugaba con la tranquilidad como si estuviera jugando en el colegio. O sea que no había una presión, por decir, juego en el primer equipo del Barça, ¿no? Sí, entonces las cosas acostumbran a salir mejor cuando no hay esa presión.
0: ¿Vas ser conscient en aquell moment, i no sé si també aleshores o els dies següents, de fer aquella cistella?
2: Doncs no, la veritat és que no. Vull dir,
0: no li vas donar tant de valor com potser, no? Potser
2: no.
0: Ara.
2: No, ara vull dir, la gent ho ha comentat més, però vull dir, no deixava ser la primera cistella del partit i quedàvem 40 minuts, vull dir que no, no representava, si hagués sigut potser l'última cistella del partit i guanyàvem aquella
0: victòria,
2: cistella,
0: no?
2: Pues, potser hagués sigut més, no sé, més sonat.
0: Dèiem que vas començar a fer les teves primeres passes en el bàsquet al pati de l'escola.
2: Sí.
0: Com va ser aquest inici?
2: Bueno, jo de fet anava aquí a l'escola, al Josep de Calassanç, i teníem l'escola i uns edificis més enllà teníem el pati del col·legi, i allà hi havia dos cistelles de bàsquet i la gent jugava a bàsquet. Vull dir, no, potser si haguéssim jugat a futbol, doncs, en vez de cantar...
0: Tirava més al bàsquet que al futbol en aquell moment?
2: En aquell moment no, però vull dir, al col·legi sí. Vull dir, és com a Barcelona, que hi ha col·legis que estaven més enfocats, no sé, al handball, com era el Sant Miquel, o els Maristes de Sant Joan, Salla Bonanova, al bàsquet. Depenia una miqueta del col·legi d'on anaves. Sí. Això no vol dir que no hi haguessin companys que els agradés més el futbol que el bàsquet, però potser com que allà hi havia les dues cistelles i no hi havia porteries, doncs jugàvem al bàsquet.
0: En aquell moment eres dels millors del pati o hi havia algun altre que et feia competència?
2: Doncs, bueno, em sap greu dir-ho, però sí, sí, no hi havia gaire competència, no. Potser també perquè jo vaig fer un, encara que no tingui gaire alçada, però vull dir, vaig fer un creixement molt ràpid i llavors, comparat amb altres companys, pot semblava que fos més gran d'edat o per l'alçada, no?
0: I del petit de l'escola ja una miqueta més seriós, no? Ja a jugar en entitats.
2: Bueno, llavors vaig començar a jugar aquí amb el Terlenca, jugàvem aquí al costat vostre, i un parell d'anys, i llavors vaig fitxar pel juvenil del Barça, i vam estar subcampions d'Espanya de juvenils, solament vam perdre un partit en tot l'any, i va ser a la final, precisament, i després l'any següent ja vaig fitxar pel primer equip.
0: Com arribes al Barça? Com t'arriba aquesta oferta?
2: Bueno, ens va venir a buscar. Vam venir a buscar amb en Rafael Canillo, que era veí vostre, i a mi. Ens va venir a buscar per anar al juvenil.

0: com a rival?
1: Bueno, jo diria que potser per la joventut, amb una concentració amb la selecció nacional. Recordo que el primer dia per anar a entrenar vaig sentir el Brabender que deia "vamos a trabajar", i això em va impactar. O sigui, era un tio que era molt professional i bueno, nosaltres parlàvem d'entrenament i ell parlava de feina, no? De fer la feina ben feta.
0: Lástima que doncs una lesió, no, es va creuar en el teu camí. Va ser molt jove, tenies just 21 anys, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Com va ser?
1: Bueno, de fet em vaig tenir una en principi més greu, que va ser cap als 18-19 anys, que em vaig trencar el tendó rotulià en un partit amb la selecció júnior, precisament. I després, posteriorment, em vaig recuperar, cosa que els metges se'n feien creus, perquè em deien que potser no podria tornar a jugar, i als 6 mesos estava tornant a jugar. Però després, en un últim partit, va ser un últim partit de Lliga contra el Joventut, que vaig notar una estrabada al genoll, però com que ja s'acabava la temporada no em va passar res. L'endemà tenia el genoll inflat, però em van treure el líquid i res. Al cap d'un mes es va fer una concentració amb la selecció nacional i el primer dia d'entrenament bé, però el segon dia vaig començar a notar que hi havia una mica de derrame. Llavors em van dir que és que probablement seria el menisc, que s'hauria trencat un mes abans i que aquests trossos de menisc havien anat bellugant-se per llocs que no devien. Per operar de menisc, vaig fer la recuperació, tot anava molt bé, però la que tornava a agafar pista tornava a haver derrame. Llavors em van dir que potser serien els lligaments, que hauríem de fixar una miqueta més aquest genoll i tal. Jo el que volia era jugar i doncs, cap al camp d'operacions. I va ser el mateix, la recuperació perfecta, però tornar a agafar pista, doncs, derrame una altra vegada. Volien intentar una tercera operació, però jo ja vaig dir que prou. Vull dir que els donava les gràcies pels intents, però que no volia ja arriscar més, vull dir, sense cap garantia de cap mena, no?
0: Aquell moment, a l'hora de prendre aquesta decisió de dir fins aquí, amb 21 anys, havent jugat al primer equip del Barça amb una, doncs, semblava, no?, una molt bona trajectòria esportiva, no ha de ser fàcil dir ja està, no seguim.
1: No, fàcil no va ser gens, vull dir, és més, vull dir, el cop em va durar doncs, uns quants anys, vull dir, que vaig estar sense anar a veure partits, perquè al començament sí que hi anava, però vull dir, trobaves aficionats que et recordaven quina mala sort que has tingut amb les lesions, i això l'únic que feia era doncs, fer més gran el trauma que jo portava, no? I després al cap dels anys doncs, ja vaig superar tot aquest tema i ja he tornat a anar, tinc un abonament al Palau i vaig treure els partits que puc i, bueno, i sempre trobes, i fins i tot trobes gent que et recorda, que és curiós perquè han passat moltíssims anys, però...
0: Deies, no? Comentes, no?, que vas patir un desencant amb el bàsquet. Què et va reconciliar? Com va ser aquesta tornada al dir, bueno, crec que ja el dol l'hem passat?
1: Bueno, el pas dels anys, vull dir, el tenir doncs, una situació ja professional, vull dir, feta, vull dir, a l'acabar els estudis, que abans quan tenies que jugar doncs, anaves una miqueta endarrerit amb aquest tema, perquè o bé hi havia desplaçaments o hi havia concentracions i això prenia temps d'estudi, no? Vaig acabar els estudis, vaig començar a treballar i al cap d'uns anys, doncs, bueno, ja, la cosa, vull dir, crec que va quedar calmada.
0: I ja, ni que sigui de manera més molt amateur, has tornat a jugar a bàsquet?
1: No he tornat a jugar a bàsquet perquè ho vaig intentar en un partit amb l'empresa que treballava i bueno, vaig disfrutar com un camell perquè vaig fer una suada d'aquelles tremendes, però l'endemà tenia el genoll inflat i vaig dir, bueno, aquí no anem a buscar el que no tenim, ja en tenim prou, i ja no he tocat una pilota més.
0: A dia d'avui, si no jugues a bàsquet, evidentment, tens o notes conseqüències d'aquesta lesió?
1: Bueno, els canvis de temps, que acostumen a dir...
0: Saps abans que ningú, no?, si plourà o no.
1: Sí, normalment sí. I si, o si demà farà més calor que avui, també. Però no és una cosa preocupant. Vull dir que no és allò que m'impedeixi fer l'activitat diària que faig.
0: A dia d'avui penses en aquell moment que vas prendre aquesta decisió de dir fins aquí?
1: No, ja no.
0: No, mai t'has...
1: No, ja no, perquè vull dir, han passat molts anys i lògicament vull dir, la vida ha anat per un altre cantó i no.
0: No et penedeix, no?, de la decisió que vas prendre en aquell moment.
1: No. A més, vull dir, hi havia una causa... Jo a vegades el que no entenia era jugadors que estaven físicament bé i que ho deixaven per un tema laboral o per un tema d'això. Llavors, això sí que no ho entenia jo, perquè deia, coi, aquests que poden jugar no juguen, i jo que voldria jugar no jugo. Però bueno, jo crec que està superat totalment.
0: La lesió que tenia o que vas patir en aquell moment, si fos ara amb aquests avenços, no?
1: Home, jo...
0: Creus que podries haver tornat?
1: Aviam, és aventurar-se a donar un diagnòstic d'aquest tipus, no? Però vull dir, lògicament la medicina, sobretot quirúrgica, ha avançat moltíssim, els temps de recuperació són molt més ràpids i, bueno, qui sap, però bueno, però va ser en el seu moment i no és ara, no?
2: Mansuet, hemos hablado ya de Santiago Navarro, de Canillo. ¿Qué más jugadores platenses consideras tú los mejores de la historia del básquet aquí en nuestra ciudad?
1: Bueno, primero de todo Santiago Navarro, porque este llegó a ser olímpico en Roma, si no recuerdo mal, en el año 60. Y después estaba Pere Práxedes, que también llegó a jugar en el Barça, que creo que actualmente está en Andorra. Bueno, estuvo muy vinculado al equipo de Andorra. Y en principio, pues a nivel de primera línea, pues ahora no sabría decirte ninguno más.
0: ¿El gusanillo d'entrenador t'ha picat alguna vegada?
1: No, mai.
0: Per què?
1: Bueno, primer jo crec que has de tenir una vocació per ser entrenador, eh? I a més és difícil portar un grup, portar un grup i que funcioni. I també potser per l'edat que tenia jo en aquell moment. Vull dir, llavors vull plantejar-me si volia ser entrenador al cap de 10 anys no tenia cap sentit. A més, ja t'he comentat abans de que quan va passar això doncs em vaig desvincular del bàsquet totalment. No, o sigui, procurava fugir del bàsquet.
0: Quant de temps vas estar amb aquest dol o desencantant del bàsquet?
1: Pues jo diria que uns 4 o 5 anys tranquil·lament, sí.
0: Manol, abans de tancar, no sé si li vols fer alguna pregunta més al Mansuet.
2: Bueno, quería hablarle de Javier Añua, que fue el entrenador que tuvo él en el Barça, que imagino que tienes buenos recuerdos con él, ¿no?
1: Buenísimos, sí. Y tengo que lamentar su defunción el año pasado, pero fue para mí como un padre, ¿no? O sea, incluso veníamos muchas veces a comer aquí al Prat, me dio consejos que yo los aceptaba, pero vamos, con ojos cerrados. Puede incluso por mi juventud, puede incluso porque yo no había tenido una figura paterna, porque mi padre se murió cuando yo tenía 5 años. Y ahí encontré, pues no diría un padre, pero un padre deportivo, sí.
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Mansuet, gràcies per acceptar la invitació del Prat Ràdio i res, que tinguis doncs, un molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
2: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
3: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: Time for DJ.
7: Time for DJ.
8: Time for DJ.
9: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
10: Time for DJ. El Prat Radio, 91.6 FM.
2: Són 2:15.
11: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
2: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Bombers de la Generalitat han intervingut en l'incendi d'un habitatge al Prat de Llobregat. L'avís s'ha rebut quan faltaven 11 minuts per la mitjanit per un foc al balcó d'un primer pis de Tossa de Mar. Segons s'han informat els serveis d'emergència, les flames s'han afectat dos aparells d'aire condicionat i han provocat una important acumulació de fum a l'interior de l'habitatge. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 6 dotacions de bombers que han pogut controlar i extingir l'incendi. L'acord entre Conselleria d'Educació i sindicats continua sense tancar-se. La reunió d'aquest dimecres s'ha finalitzat sense consens, tot i que totes dues parts s'han emplaçat a una nova trobada avui al migdia amb el focus posat en la millora de l'escola inclusiva. Tot i l'acostament de posicions, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha qualificat la trobada d'aquest dimecres d'absolutament decebedora. L'escoltem a ella i al secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
12: L'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem.
13: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
2: Sense acord sobre la taula, els sindicats mantenen el calendari de vagues, que en el cas del Prat serà demà, amb l'aturada territorial del Baix Llobregat.
14: Esports.
2: El Club Bàsquet Prat arrenca avui la fase final d'ascens a segona FEP amb el partit contra el Sarauz Bàsquet a partir d'un quart de dues. Aquest serà el primer dels tres enfrontaments que l'equip ha de disputar en la fase de grups. D'altra banda, el Terlenca ha anunciat que el Xesco Ribas no seguirà com a tècnic del primer equip per la següent temporada a segona catalana i l'AE Prat ha anunciat que el partit de tornada del play-off contra el Sant Mauro passarà a jugar-se a 6:45 de la tarda en lloc de les 4, com s'havia fixat en un moment. Doncs això és tot de moment. Nosaltres tornarem a la una amb l'informatiu migdia. Avui un informatiu reduït per aquest partit ben pendents del Club Bàsquet Prat contra el Zarautz Bàsquet.
6: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
7: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
8: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
14: Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
15: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: 35 minuts per sobre de les 12 del migdia. Aquí comença una barreja entre el Planeta Prat i el Prat Esports, perquè estem seguint aquesta Final Four, que començarà en uns minuts amb partits decisius pel Club Bàsquet Prat, que hem anat explicant-vos també gràcies al Jonathan Marín. Què tal? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs ja amb ganes de que comença aquest partit, menys d'una horeta. Recordem, a un quart de dues arrenca ja el primer partit d'aquesta fase final d'ascens. Recordem que el Prat ha de guanyar els tres i així s'assegura doncs pujar a segona FEP.
0: Clar que sí. Doncs el que farem també és saludar al nostre enviat especial, Ivan Conde, que estarà fent el seguiment de tota aquesta fase final. Ivan, què tal? Com va?
2: Molt bon dia, Isa, molt bon dia, Jonathan, i molt bon dia a tots els oients del Prat Esports. Molt bon dia, migdia, pràcticament, sí? Des de Badajoz. Tot bé, de moment, vivint un igualat intens i llarg. Veurem si comença el partit del Prat a dos quarts d'una, perquè queden... Bueno, encara queden 55 minuts perquè... No, perdó, a veure, comencem bé les mates. Queden 40 minuts, no?, més o menys perquè arrenqui el partit.
0: Sí.
2: I aquest Puerto de Sagunto 53, Uros de Riba 60, li queden 8 minuts encara de partit. O sigui que veurem, depèn de com estigui d'igualat o d'emocionat, si el partit del Prat no comença ni que sigui 5 minutets més tard. Ho haurem de veure.
0: Què és el que ens pots dir d'aquest partit, que al final també seran rivals del Club Bàsquet Prat?
2: Bueno, doncs sobretot això, molta igualtat. S'ha plasmat el que Mario del Campo preveu com a opció també per al partit del Prat, que és un primer quart amb moltes errades o poc encert en el tir, no? De molta adaptació doncs, a un parquet diferent, als ferros, no? Diferents. Podríem dir que és una fase o una lligueta on els quatre equips juguen com a visitants, no? Perquè no hi ha gairebé públic, les condicions també són molt especials. S'ha de dir, com hem comentat també a xarxes, que la calor és molta menys i molt menor que ahir. Ens ha comentat tota la gent de Badajoz que bueno, al final aquest pavelló sobretot comença a ser un forn quan ja són moltes hores, no?, de sol. I al final, com són les 12, serà la 1, que bueno, potser la segona meitat fa calor, però entre els ventiladors industrials, dos a la zona de banquetes, i que no ha començat a fer calor de veritat ara, pràcticament, doncs és respirable, que ja és molt.
0: Sí, sí,
1: o sigui que millor ara, no?, que la tarda. O sigui que en aquest sentit...
2: Molt millor.
1: Bé. I fora, a l'exterior, com va la cosa?
2: Bé, s'ha notat, eh? També ens ho comentava aquí la gent del Club Baloncesto Badajoz, i ho podem notar nosaltres, que fa un parell o tres graus menys que ahir, i per tant doncs ja no són temperatures rècord. De fet, ho destacava, no?, diferents mitjans de comunicació, que l'aeroport de Badajoz, gairebé el minut exacte en què el Prat aterrava, es va batre un rècord històric de temperatura en un mes de maig, 39 graus, gairebé 40. I sí que és cert que ahir va ser una jornada molt calorosa, i això també es nota en la vida de Badajoz, eh? La gent, evidentment, avui està treballant, etc. Però es veu poca gent al carrer i sempre buscant l'ombra. 58-62, el primer partit. S'està igualant a falta de 7 minuts per al final.
1: Ahir ens explicaves, Ivan, no?, a la prèvia que vam fer una mica el Prat Esports per la tarda, el rival del Prat, que arribava amb furgonetes i doncs apurant una mica l'hora. Entenc que tot controlat, no?, en aquest sentit. Han arribat bé?
2: Sí, ha arribat sense problemes. De fet, l'autobús de l'Olàcia ha arribat abans que el del Club Bàsquet Prat. Els teníem aquí a la dreta els jugadors del conjunt Sarautxarra, doncs esperant també el seu partit. De fet, l'autobús del Club Bàsquet Prat ha arribat a dos quarts de 12, més o menys, però és cert que Mario del Campo i Edu Perea, primer i segon entrenador del Club Bàsquet Prat, s'han agafat ells per moto propi i taxi per veure tot el partit, evidentment. De primera meitat l'han pogut fer scouting en directe, la resta ja haurà de ser doncs recuperant el partit repetit, perquè ara ja sí que és mode concentració total per part del Club Bàsquet Prat. Però sí, una autèntica aventura. Recordem, el Prat ha sigut l'únic equip que ha entrenat d'aquest grup, del grup del matí. Va ser l'únic que va arribar ahir i que va entrenar, però de fet el Prat tenia assignat l'horari de les 4 i va demanar precisament al seu rival d'avui, a l'Olàtzia de Sarauts, com no arribava, com el conjunt basc no podia entrenar, mira, ja que no l'utilitzareu, deixeu-nos nosaltres l'horari de les 5, que aterrem a Badajoz a les 4, i l'Olàcia va ser generós i va permetre, si no, ni tan sols el Prat s'hauria entrenat, eh?
0: Clar.
1: Déu-n'hi-do. Sarauts, que ahir ho parlàvem, és el poble conegut per Arguiñano, eh?
0: Ah, sí. I és un poble maquíssim,
1: el mític cuiner de televisiu.
0: És un poble molt maco, no sé si hi heu anat, però
1: jo ja,
0: no, val la pena.
1: Jo no he anat, eh? Jo no he anat. També parlàvem, cara, ahir també ho comentava, no? Ulacia, què és Ulacia? Clar, Ulacia és el patrocinador d'aquest equip, que és una marca d'autocars. I jo la pregunta que em faig és, els autocars eren Ulacia?
2: Sí, sí, vale, sí, sí, sí, sí, vale, de fet... Home. És una cosa que ens hem preguntat perquè, clar, l'Ulacia ha anat a Ulacia, no?
0: Clar.
2: I hi ha jugadors que han comentat en l'autobús, mira que guai, l'Ulacia té autobús personalitat, etc. I ara, no, no, posa grupo, Ulacia.
0: Clar.
2: Que és una cosa ben diferent. Uh-huh. Però sí, sí, és curiós, eh?
0: És el patrocinador. Deies, Ivan, que vau arribar ahir, que el Club Bàsquet Prat també va poder entrenar a la pista, que en una estoneta trepitjaran aquest partit tan decisiu, i per tu també va significar el fet de poder-nos apropar amb aquestes impressions prèvies que tenia l'entrenador. El vas poder entrevistar?
2: Doncs sí, una entrevista curteta però rellevant. Mira, per aquí tenim també precisament el pare de Mario del Campo. Han vingut els pares. Mira. Per viure una nova fase d'ascens amb ell. És un dels grupets de 10-15 persones que formen la representació, no?, l'expedició del Club Bàsquet Prat. I sí, només acaba l'entrenament per parlar una mica de sensacions també, doncs, sobre un rival al qual totes les travesses a l'Ulacia de Sarauz el posen com clarament la ventafocs del grup, l'equip amb menys opcions, va acabar quart la lliga regular, però que té molt bones xifres defensives, que es va carregar el filial de Baskonia, i per aquest motiu Mario del Campo no se'n fia del rival d'avui.
0: Vinga, doncs recuperem aquesta entrevista.
2: Bueno, Mario, primer entrenament completat, de fet únic entrenament de les fases d'ascens. Com han anat les sensacions tant del viatge com d'aquest primer entrenament?
3: Bé, la veritat és que amb moltes ganes de començar demà, d'iniciar aquesta final, estem preparats. Avui és una presa de contacte amb la temperatura, amb Badajoz, amb el clima, amb els aros, amb el parquet, amb les pilotes. No està parats després del viatge i avui no és important, la feina està feta, però arribem bé.
2: Parlarem de bàsquet, però una de les coses de què hem de parlar és de la calor. Com ha sigut també aquesta primera presa de contacte?
3: Ostres, 43 graus, moltíssima calor. És important estar ben hidratats, tindre les pautes de l'alimentació i el descans molt clares. Bueno, jo crec que per tots és igual, no? Tenen avantatge potser el Badajoz, que juga aquí, però a nosaltres no ens afecta, i juguem a la 1 els 3 dies, amb la qual cosa potser és millor jugar a la 1 que a la 5, no ho sé, no ho tinc molt controlat, però el missatge pels jugadors és que hem d'estar mentalitzats amb el que hi ha i amb el que ens ha tocat i fer la feina.
2: Com està l'equip? Ara que ha arribat també aquest moment, no?, després de tants mesos esperant,
3: sí.
2: Moralment i físicament com es troba?
3: Bé, evidentment és l'últim esforç, la gent arriba cansada a nivell físic i a nivell mental, ho sabem, però bueno, són 4 dies de competició que hem de donar el que tenim, i hem estat tot l'any lluitant i esperant aquest moment, no? Aleshores, crec que arribem bé, arribem per competir, i crec que amb ganes de començar, i hem de fer un bon paper.
2: Hi ha alguna diferència entre una lliga regular setmana a setmana i jugar-se l'ascens en 3 partits en 3 dies?
3: Sí, hi ha moltes diferències, moltes, moltíssimes. Primer, que la lliga regular pots tindre un partit dolent i no ho pagues potser com aquí, no? Aquí tens un partit dolent i potser estàs fora, no? Aleshores, és molt diferent. Després, la gestió de les emocions de lliga regular no té res a veure amb una final, no? Aquí has d'estar preparat, saps que és el partit, ho has de fer bé, i la gestió de les emocions i els nervis és molt important. És molt important preparar-se prèviament per aquest partit, a nivell de concentració, que tothom estigui, doncs, tindrà molt clar el que ha de fer cada jugador.
2: Del grup, en línies generals, ara parlarem de Sarauz, però quin grup t'esperes?
3: Jo, com hem parlat abans tu i jo, doncs és un grup de 3 equips que pràcticament són primer o segon els seus grups, que han dominat la competició. He vist els 3 equips molt nivell, tant el de València com el de Madrid, com demà el de País Basc, i bueno, no vull parlar del partit del dijous, del divendres ni el dissabte, em vull centrar en el de demà. perquè és molt important per nosaltres començar bé. Aleshores ja tindrem temps de parlar del partit de divendres i de dissabte amb l'equip i preparar-lo bé, que ja ho tenim, però només vull parlar del partit de demà.
2: Doncs parlem d'Eulàcia, de Sarauz. Quin perfil de rival és? Quins són els seus punts forts? I també, quin tipus de partit t'esperes?
3: Bueno, m'espero un partit potser amb inici de nervis, de poc encert al principi, de poc encert. Un equip d'ells que és molt, molt lluitador, molt, molt lluitador, bons defensors, un jugador a la posició de 1 que destaca molt per nivell i a la posició de 5, no? Tenen dos jugadors que marquen moltes diferències. Els altres, doncs, jugadors que estan habituats a jugar aquesta competició, amb això tenen avantatge, a jugar play-off per ascens d'aquesta competició, i jo crec que és un molt bon equip i, bueno, anem a veure com estem nosaltres.
2: Dues preguntes molt ràpides, ja simplement. Primer, el previsible poc ambient que hi haurà, a diferència del grup de la tarda, afecta d'alguna manera jugar amb un ambient que en principi gairebé no hauràs ni de cridar, no?, per arribar als jugadors, per exemple?
3: Bueno, per part nostra crec que s'ha desplaçat molt poca gent per veure els partits, per part d'ells no ho sé, però imagino que tampoc. Ens ha tocat jugar al torn de matí i jo crec que ara la xerrada que hem fet ara una mica és el calor, les pilotes, els aros, el parquet, el jugar a aquesta hora, no podem buscar excuses, hem d'agafar-nos amb el que hi ha i amb el que ens ha tocat i lluitar i buscar les diferències des de la lluita i des d'estar concentrats.
2: I a nivell personal, què significa també que arribin ja les fases d'ascens i disputar una fase d'ascens?
3: Bueno, moltes ganes, no? Moltes ganes. Per sort he pogut disfrutar moltes fases d'ascens, però és el que, per el que treballes tot l'any, no? Aleshores, ostres, ara cuidant molt els petits detalls, que el jugador i nosaltres, el cos tècnic, està concentrats, però és el treball de 9 mesos amb 72 hores, o sigui que no se'ns escapi res i està molt concentrats.
2: Doncs gràcies, Mario, i demà a veure l'estrena davant Sarauz.
3: A vosaltres, gràcies.
1: Doncs n'escoltàvem les declaracions del míster, de Mario del Campo, doncs parlant d'això, que comentava el tema de la calor, que doncs evidentment doncs,
4: sí, sí,
1: és una zona que a l'estiu
4: hem patit calor, eh?
1: La calor apreta i aquest any doncs, amb una onada de calor, sí, que ha arribat una mica abans, doncs s'està notant i més encara doncs, en recintes com aquest amb Papalló. Ivan, no sé si tens algun protagonista allà per les grades, algú del club o no sé, qui tens per allà?
2: Doncs mira, ara mateix parlem amb una protagonista, però explicar-vos que ha remuntat Puerto de Sagunto, va guanyant de 2, el partit està increïble, falta de 3 minuts i mig, però ho dèiem, ha vingut un col·legi de Badajoz, el Luis de Morales, una cinquantena de nens de 6è de primària, a veure el partit. I nosotros estamos ya con una de ellas, con una de estas alumnas que ha venido a disfrutar de las fases de ascenso, estamos con Ayla. Ayla, ¿qué tal?
5: Bien.
2: Explícanos, a ver, ¿cómo ha sido esto? De un día de cole, acabáis aquí en la Granadilla.
5: Pues para mí mejor, porque así nos saltamos un poco de clase y la verdad que está guay ver pues jugar a los jugadores y eso.
2: ¿Hay gente que le gusta el baloncesto en clase o es la primera vez que ves un partido así?
5: No, yo ya he venido más veces a ver partidos aquí y en la clase hay unos cuantos que le gusta el baloncesto.
2: ¿Y qué tal de momento este primer partido?
5: Pues bien. El equipo con el que voy, pues por ahora va ganando.
2: ¿Vas con Sagunto?
5: ¿Eh?
2: ¿Vas con el Sagunto ahora?
5: Sí.
2: ¿Por algún motivo te gustan los colores o habéis decidido así?
5: No, sí, así nada más llegaba, pues el ese, porque que no los conocía ninguno, entonces el primero que subía.
2: Vale, pues Ayla, aquí yo te voy a pedir un favor y te voy a pedir un reto. Luego juega el CB Prat con el Sarauz del País Vasco y nosotros somos el Prat Radio. A ver si podemos conseguir, yo ahora hablaré con algunos de tus compañeros, para ver si puedes conseguir que los 50 alumnos del Luis de Morales a partir de la 1:15 animen al Prat.
5: Vale.
2: Sí, ¿no? Ahí vamos comentando y a ver, porque realmente en un día como hoy se nota un montón, ¿eh? Como estáis celebrando cada canasta del Puerto de Sagunto. Mira, el Prat, normalmente en el Joan Busquets se le anima, es fácil. CB Prat, pa-pam, pa-pam, pam. O sea que luego, a ver si en el primer cuarto seguimos. Ayla, muchas gracias, ¿eh?
5: De nada, gracias a vosotros. vosotros.
6: Ah, que vaya muy bien. Doncs, Jonathan Issa, les paraules de la...
1: De quin curs són?
6: Sisè, de primària. Sisè A i sisè B.
4: Clar, que es noti que liu. Ara ja, amb aquests 50 alumnes, el CB Prat estarà molt més acompanyat. Tens més companyia per aquí? Tens més nens?
6: Ens estem desplaçant a buscar ja... Mira, aquí tenim l'únic tambor del pavelló i ben a propet estan... Tant...
1: Aquest també l'hem de fitxar per
6: la plana sí, major també. Del Club Bàsquet Prat, clar, tant l'Arseni Conde com l'Estefi Gallego.
4: Ah, mira, molt bé.
6: Està el partit increïble, eh? Anem a intentar res, dues preguntes, tant a l'Estefi com a l'Arseni. Primer comencem amb l'Estefi Gallego, perquè realment la cosa està complicada a nivell de so. Estefi, primer de tot, què tal, com estàs?
7: Molt bé, aquí una mica nerviosa, la veritat.
6: Sí, ja arriben els nervis.
7: Arriben els nervis i mira que no jugo.
6: Culpa potser el primer partit, no? Que està molt igualat i això ja va aixecant també.
7: Bueno, jo sí, sóc sincera, la resta d'equips no m'importen. Crec que tenim una plantilla molt completa i que depenem de nosaltres mateixos. A més, tenim la gran sort de la feina ben feta durant tot l'any, crec que ha treballat moltíssim i que arribem amb els 12 de la plantilla i això per nosaltres és molt positiu.
6: Tu que has estat també a prop dels jugadors, com els has vist?
7: La veritat que molt concentrats, amb moltes ganes i no he vist nervis, però sí respecte cap a tots els rivals. Al final és una fase, no tens una segona oportunitat i aquí és posar la cirereta final del pastís.
6: Gràcies, Estef.
7: De res.
6: I un parell de preguntetes ràpides al president del Club Bàsquet Prat, l'Arseni Conde. No som família, recordem-ho. Arseni, què tal, com estàs?
8: Bueno, una mica nerviós perquè és una competició complicada. Jo he viscut 4 anys i segueix igual. Vull dir, jo veig equips que no són superiors a nosaltres, però pot passar de tot.
6: Fa un parell de setmanes, reconeixent els seus 40 anys de presidència, continua vostè motivat i amb nervis quan arriba una jornada com la d'avui?
8: Bueno, sempre s'han de tenir precaucions per... Si nosaltres juguem el que sabem, ja hem vist tota la temporada. Ara hi ha partits que en un sol dia pot tenir un mal moment i els altres un mal moment. Jo espero que nosaltres amb l'equip que tenim no hem de passar cap a pur, però bueno, aquí el segon to perdia de 10 i mira, guanya de 2.
6: Com veu el nivell del grup i quin rival pot arribar a ser el més fort?
8: Bueno, jo he vist que aquest equip de Madrid amb dos o tres jugadors de qualitat, igual que el segon to. Però clar, és que compares amb el nostre, és que, en fi, és impossible que nosaltres no guanyem amb aquests dos equips. Per mi seria nefast, vaja, no m'ho esperaria mai que perdéssim amb un d'aquests dos equips, però tot pot passar, esperem.
6: Com s'està aguantant la calor de moment?
8: Bueno, això és insuportable, tio, vaig arribar a l'habitació, vaig fotre en pantalons curts i després vaig quedar gelat, o sigui que... l'aire condicionat a tope i em vaig quedar dormit i llavors a tapar-me, perquè vaig quedar gelat i sortir al balcó per recuperar, no? Bueno, són 39 graus, i llavors això per nosaltres no estem acostumats.
6: Algun missatge per la gent que estigui escoltant des del Prat?
8: Bueno, és que tinc confiança en aquest equip, que hem demostrat durant tota la temporada que som molt superiors. Els equips catalans són molt més bons que aquests, per tant... si fem la regla de 3, doncs ja està feta.
6: I permet-me una última. Si el Prat aconsegueix l'ascens esportiu, té viabilitat de pujar i de competir a segona FEB l'any vinent?
8: Bueno, depèn de molts factors. Si nosaltres aconseguim, hem d'aconseguir més recursos. Entén? Nosaltres a l'Ajuntament jo crec que no ens donarà més diners, per tant hem d'aconseguir fora de l'Ajuntament uns sponsors per acabar de fer el pressupost. Podem sortir amb un pressupost i esperar, entens, aviam què passa durant la temporada. Pensa que això està el 28 de febrer, que es tanca, vull dir, podem fer canvis, podem fer tal, però clar, tenim el pressupost que tenim, Ivan, i nosaltres no podem ja endentar-nos més després de l'última temporada. Vale?
6: Doncs Arseni, a gaudir del partit i que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Les paraules del president del Club Bàsquet Prat. Estem, ja ho podeu escoltar, sí. Són 10 persones, eh?
4: En mig de tot, però... de les 10 persones.
6: Sí.
4: Ivan, molt interessant, l'Arseni confiant absolutament en l'equip, amb les possibilitats que té el Club Bàsquet Prat, i d'una altra banda també parlant de la realitat econòmica, que era una pregunta que ens fèiem des de l'inici, no? De què passarà si realment el Prat guanya aquests partits i si podrà al final aconseguir l'ascens. Ho ha deixat una mica obert, hem de dir.
6: Sí, de fet.
1: Deies, Ivan, deies.
6: No, que de fet són els mateixos jugadors qui tenen aquesta mateixa incògnita i ja hi conviuen amb ella amb sorprenent normalitat, no? Suposo que quan ets esportista la incertesa ja forma part del dia a dia, però sí, realment és la situació i no s'ha d'amagar. Després, si s'aconsegueix l'ascens aquest cap de setmana, començarà un altre cop una lluita pels despatxos, més que fins i tot per aconseguir recursos, que seria important per veure si el Prat s'acaba d'animar a pujar sense tenir-ho tot 100% tancat, que seria una mica la realitat, no? És un club que sempre vol quadrar els pressupostos fins al mil·límetre, que no vol tenir cap cèntim de dèficit, i clar, això en la realitat actual de les lligues FEP és complicat quadrar-ho en un mes de juny, o sigui que, bueno, és gairebé més que una qüestió de viabilitat, que també una qüestió de si el club voldria assumir algun mínim risc o no.
4: Però bueno, això ja... d'aquest partit?
6: 52 segons i mig, si no hi ha pròrroga, perquè ara mateix el resultat és de 67-64. I mira, estem veient, crec que no hem sigut els primers que volíem guanyar-nos a l'institut o al col·legi a favor, perquè ara estic veient com la gent de Sagunto està dempeus fent com braços amunt, no? Com si fossin el Cholo Simeone a la cinquantena d'alumnes del Luis de Morales, eh? O sigui que em sembla a mi que si no repeteixen demà, molts es quedaran amb ganes, perquè realment estan sent gairebé els protagonistes d'aquest primer partit, de la fase d'ascens.
4: L'important és que estiguin al següent partit.
1: Això és. L'important és que segueixin, però bueno, al final cobraran als col·legis, diran, ostres, aquí se'ns està rifant.
4: Escolteu, fem una mica de panoràmica de què ens esperen aquests propers dies. Primer partit en uns minuts, començarà a un quart, com deien, contra l'Olàcia Zarauz. A partir d'aquí, quins altres partits ens esperen, perquè si el Prat guanya aquests tres partits ho tindria tot fet, no?
1: Correcte, sí. Si el Prat guanya aquests tres partits, ja puja.
4: Altres condicionants.
1: Altres condicionants, en el cas doncs que pugi, que quedin doncs una dues victòries i una derrota i que es produeix un empat, doncs aquí corregeix-me abans si no m'equivoco, passaria el que tingués el Bàsquet a Baràs, no?
6: Sí, depèn del Bàsquet Average, depèn una mica sobretot, no? Si fos un empat entre dos equips, doncs és fàcil, no? Mirar la diferència, després si no ja entrem en que hi hagi tres equips, però és una mica el que deia el president del Club Bàsquet Prat, o sigui, amb tota la humilitat possible i necessària, però és que el que ha dit el president crec que ho ha pensat bona part de l'expedició del Prat, que s'apropa o s'ha apropat aquí, o fins i tot la que estigui aquí veient el partit. Són bons equips, però no es veu, no s'intueix el potencial que pot arribar al Prat en un dia normal, però bueno, això ho descobrirem avui mateix, però sí, no? La manera més fàcil seria guanyar un partit rere l'altre i així no cal fer números. En qualsevol cas, el Prat té l'avantatge de jugar sempre l'últim, i sobretot en la darrera jornada. Clar. Serviria per saber de quan ha de guanyar o de fins a quan pot perdre per assegurar-se l'ascens.
1: Que fos en el cas de que passés això, que guanyés dos partits, sí, i perdés
6: compte,
1: un altre.
6: Compte,
1: Sí.
6: Té... Ai, llàstima, perdó, que us interrompies, que tenia possessió Uros de Ribas a 23 segons per al final, perdent de 3.
1: Doncs...
6: O sigui, que era possessió per triple i empatar, però l'ha perduda i serà pilota per Sagunto. O sigui, que ens anem a final, no? Ara el normal és que Uros de Ribas faci falta, Puerto de Sagunto vagi a tirs lliures... O sigui que, a veure què passa amb aquest desenllaç de partit.
1: Doncs estarem pendents. Sí. Gràcies, Ivan.
4: Ivan, de seguida tornem amb tu. El que farem aquí és acomiadar aquest Planeta Prat barreja amb el Prat Esports, arribant als serveis informatius en un format express, i en un quart d'hora tornem a connectar amb l'Ivan Conde, torna al Prat Esports per seguir, per retransmetre-us tot el que passi entre aquest Club Bàsquet Prat i l'Olàcia Zarauz. Jonathan, gràcies.
1: Fins després, adeu.
4: Fins ara.
9: És la una.
10: Serveis informatius. El Prat Ràdio.

Bona tarda. Les mocions s'entraran al ple d'aquest vespre a un any per les eleccions municipals. De fet, entre un dels 8 textos que s'hi abordaran, destacar el que presenten Partit Popular i Estimem per fer un acord de contenció en la despesa de la campanya electoral perquè no superi el 10% de les assignacions percebudes per cada grup municipal a l'anterior mandat. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: L'acord entre Conselleria d'Educació i sindicats continua sense tancar-se. La reunió d'aquest dimecres s'ha finalitzat sense consens, tot i que totes dues parts s'han emplaçat a una nova trobada avui al migdia, amb el focus posat en la millora de l'escola inclusiva. L'AMB ha presentat aquest dimecres la nova xarxa de refugis climàtics, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats, com farmàcies, clíniques o centres de fisioteràpia. Als esports, avui a partir d'un quart de dues el Club Bàsquet Prata arrenca la fase final d'ascens a segona FEB amb el partit contra el Zarautz Bàsquet a partir d'un quart de dues. Com dèiem, aquest serà el primer dels tres enfrontaments que l'equip ha de disputar en la fase de grups. I pel que fa al temps, seguim amb un temps més propi dels mesos d'estiu que no pas primaverals. Estabilitat i cels clars acompanyats d'altes temperatures que avui es mouen entre els 22 i els 23 graus. Comencem el control tècnic amb Izan Trillo i Sergio Villar i qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. Comencem. Les mocions s'entraran al ple d'aquest vespre a un any per les eleccions municipals. De fet, entre un dels vuit textos que s'hi abordaran, destacar el que presenten Partit Popular i Estimem per fer un acord de contenció en la despesa de la campanya electoral perquè no superi el 10% de les assignacions percebudes per cada grup municipal a l'anterior mandat. De la seva banda, el Partit Popular també portarà una altra per elaborar una guia municipal de l'anomenada gerontoarquitectura, és a dir, l'arquitectura pensada per la gent gran. Vox portarà al ple dos textos, un contra la regularització massiva de persones migrades del govern i un altre contra l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. També PP i Vox presenten un text per exigir el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'ús del català a les aules. De la seva banda, Estimem el Prat també presentarà dues mocions, una per la posada en marxa de la nova línia de Rodalies amb connexió a les dues terminals de l'aeroport i una altra per estudiar la implementació d'un registre d'ADN caní per combatre l'incivisme a la via pública. Per últim, Jóvenes i Pensionistes Decidimos proposarà més control sobre les contractacions més rellevants de l'Ajuntament. Pel que fa a la resta de l'ordre del dia, el ple ha d'abordar una modificació del Pla General Metropolità sobre l'ús d'aparcament de camions i vehicles de gran tonatge. En concret, el document pretén regular aquells emplaçaments on es podrà estacionar, sempre fora del nucli urbà, o zones industrials envoltades d'espais residencials. A més, el text assenyala que s'haurà de garantir unes condicions tenint en compte la mobilitat, el medi ambient i les persones usuàries. Precisament la sessió d'aquesta tarda també tractarà una modificació de les ordenances d'edificabilitat que pretenen adaptar la normativa, que és del 1978, a les regulacions vigents, entre elles els aparcaments. I encara en l'àmbit urbanístic, el ple està previst que accepti la cessió del ramal de la C32B, que fins ara era titularitat de la Generalitat. A l'apartat de serveis a les persones, el ple admetrà parcialment el recurs que ha interposat la cooperativa Suara en relació a la nova residència i centre de dia per la gent gran, la Teresina. Són aquelles esmenes que fan referència a l'incompliment de ràtios professionals i la inaplicació del salari mínim interprofessional. En aquest sentit, està previst que aprovar les noves bases reguladores i una nova partida pressupostària de 2,3 milions d'euros pels propers 5 anys. De fet, la sessió també ha d'abordar una modificació de crèdits per valor d'1,2 milions d'euros, dels quals el gran gruix, és a dir, poc més de 800.000, són per la residència. És moment ara de fer una petita pausa i tornem de seguida.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora. Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
4: Educació.
0: L'acord entre Conselleria d'Educació i Sindicats continua sense tancar-se. La reunió d'aquest dimecres ha finalitzat sense consens, tot i que les dues parts s'han emplaçat a una nova trobada avui al migdia amb el focus posat en la millora de l'escola inclusiva. Tot i l'acostament de posicions de dimarts, sobretot en matèria salarial, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha qualificat la trobada d'aquest dimecres d'absolutament decebedora. L'escoltem a ella i al secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
5: L'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem.
6: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
0: Sense acord sobre la taula, els sindicats mantenen el calendari de vagues, que en el cas del Prat serà demà, amb l'aturada territorial del Baix Llobregat.
4: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: L'AMB ha presentat aquest dimecres la nova xarxa de refugis climàtics, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats com farmàcies, clíniques o centres de fisioteràpia que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López és conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
7: Amb l'Institut Metròpoli vam desenvolupar l'índex metropolità de vulnerabilitat a la calor, i això ens permet decidir i ens permet actuar allà on és més necessari, que són aquelles zones densament poblades i que no disposen d'espais verds, allà també on hi ha població amb rendes més baixes i també allà on hi ha persones grans que viuen o en cases antigues o viuen soles.
0: També s'han presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures, sequeres persistents i episodis de pluges torrencials.
4: El temps.
0: I acabem repassant la informació meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu, i és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més estan filant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu migdia, avui amb una versió reduïda, perquè donem pas al Prat Esports, aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i el Zarautz Bàsquet. Nosaltres tornarem a les 5. Que passin un molt bon dia.

El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passa un minut de... 11 minuts de la una del migdia. Avui ens avancem a l'horari habitual del Prat Esports, que és doncs, dos quarts de dues, perquè hem d'anar cap a Extremadura, perquè avui tenim doncs, el primer partit del Club Bàsquet Prat en aquesta fase final d'ascens. Des del control tècnic ens acompanyen avui el Sergio Villar i Lizan Trillo. Ja sabeu que ens podeu seguir també a través de les nostres xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram i a la xarxa X @elpratesports, i ens podeu escoltar a través de la 91.6 de la FM i al web del Prat Ràdio. Per tant, doncs, dit això, arrenquem ja el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.
2: Tres, dos, un, perquè el Club Bàsquet Prat torni a ser equip de Lliga de Port.
3: El Prat d'Esports.
0: I com avui és un Prat Esports una mica diferent, perquè és un Prat Esport més enfocat al cap de setmana, doncs també agafem les sintonies de dissabte i de diumenge per al programa d'avui. No perdem més temps, perquè teníem un partit en joc aquest tram final entre Porto Segundo i l'Euros de Ribas, a punt també ja de l'inici del partit del Club Bàsquet Prat. Per tant, anem a saludar ja el nostre company Ivan Conde per saber com ha quedat aquest partit entre Porto Segundo i l'Euros de Ribas. Bona tarda, novament, Ivan.
4: Bona tarda, Jonathan, novament. Doble notícia, guanyat a Puerto de Sagunto 70-65, però ja ho intuïem, ja se veia de venir, i no serem gaire crítics perquè deu ser difícil gestionar una competició com aquesta, però era relativament previsible. El partit ha acabat molt tard. El Club Bàsquet Prat, i no sabem si serà també, però el Club Bàsquet Prat ha demanat un mínim de temps entre partit i partit per escalfar-se, i per tant són 20 minuts des que ha acabat l'Euros de Ribas Puerto de Sagunto. O sigui que el partit, oh sorpresa, començarà a dos quarts de dues, és a dir a les 13:30. Per tant, Jonathan, ara mateix el crono del pavelló que penja del sostre, crono també de pavelló gran, recordem la Granadilla amb capacitat per a poc més de 5.000 espectadors, doncs marca 16 minuts i 42 segons. O sigui que si la Issa està encara per l'estudi, pot venir, perquè tenim encara una miqueta més de temps per anar desgranant aspectes d'aquestes fases d'ascens. El primer, ja ho veiem, que l'horari d'un quart de dues, no només avui, sinó previsiblement

0: Bueno, doncs ens va bé ja també saber una mica com és el funcionament o el que ens depararà en aquests propers dies, sí. Perquè avui demà divendres serà la mateixa tònica, i sí que és veritat que dissabte doncs també podrem anar veient també com va el partit per saber a quina hora comença. No tenim a la Isa disponible ara, però bueno, explica'ns també una mica quin és l'ambient ara, si ha baixat, ha augmentat l'aforament de públic, pràcticament els partits són seguits, només hi ha una diferència de 20 minuts.
1: Bueno, sobretot això, no? Que hem de veure si demà realment succeeix, és que ha sigut un partit extraordinàriament lent, El Uros de Rivas Puerto Sagunto s'ha anat a dues hores de partit, per tant, qui sap, no? És el problema també d'això, i que ja no només per nosaltres, no? Que nosaltres hi serem, i sigui a l'hora que sigui, sinó per tanta gent, no? Que fa els seus plans i que està a l'espera d'un partit, no? Que comença una miqueta més tard. Doncs per properes experiències el normal és que hi hagués dues hores i mitja entre partit i partit de fase. Poca gent, a veure, no sé jo, el nostre Gozo en un pozo, si han marxat per no tornar els alumnes del Luis de Morales o si ho han fet definitivament, perquè sí que des de Megafonia s'anunciava que la gent ha de sortir per poder tornar a entrar, que també és com, a veure, o sigui, jo entenc que és el funcionament oficial de les fases. Jo crec que és com el tennis, o sigui, que ningú que té entrada per un únic partit o per un únic dia, etc., faci la que alguna persona, jo mateix crec que he fet algun cop en el Conde de Godó, per exemple, juraré no haver-ho dit mai, que és, no, el tens per un partit en concret i et fas una mica el remolón, però bueno, jo crec que l'horari de matí pràcticament és que qualsevol persona que volgués entrar li haurien de donar l'accés, és que ara mateix, o sigui, anem a comptar, no és broma. Tenint en compte que, per exemple, hi ha els companys de premsa del Club Baloncesto Badajoz, mira, aquests del Trek, que són més identificables, però gent que sapiguem que clarament no és d'organització o és d'algun dels altres equips, etc. Ara mateix al pavelló hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i a partir d'aquí ja compto la gent del Prat, que són 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. 30 clavats. Ara mateix som 30 persones en un pavelló amb capacitat per a 5.060 i escaig. Per tant, jo entenc que a la tarda la dinàmica és diferent, però és que al final el Luis de Morales, al col·legi, ja ens deien que havia sigut el propi Club Baloncesto Badajoz qui havia mogut una mica, no, la coctelera, que s'havia apropat a diferents col·legis i instituts, segurament preveient que la imatge del matí doncs seria tètrica, i no és culpa del Badajoz precisament, és culpa del format. Qui pot venir un dijous en dia laborable? De fet, gent de la directiva ha ajornat compromisos, etc, però clar, qui sigui aficionat més casual o qui tingui responsabilitats, famílies, gent gran, nens, és molt difícil. O sigui, és un format de competició pensat per equips d'elit, però reproduït en equips que no tenen ni els diners ni els mitjans. Clar, és el que dèiem també, Jonathan, amb el tema de que, molt bé, requisits, un pavelló disponible i un pavelló alternatiu. El Prat va arribar i va utilitzar el pavelló principal ahir, però és que molts equips ni s'entrenaran. Jugues tres partits, un rere l'altre,
0: sí,
1: i les connexions són complicades. Clar,
0: el
1: Madrid pot arribar a Badajoz quan vulgui, fleta un charter i ja està. El Sarauz, el Prat, el Puerto Sagunto, l'Uros de Rivas, Tres Cantos, Mollerussa no poden flatar res. Seria el pressupost d'un any, gairebé.
0: Sí, sí. No, a veure, quan es va pensar aquest format i es va decidir, jo crec que tothom més o menys ja intuiria això, no? Aquesta situació, sobretot en els partits de matí, és a dir, ja per la tarda, doncs evidentment la gent que, perquè clar, aficionats del Prat, a Badajoz, dubto que hi hagi de gent que viu allà, però bueno, algun que sempre hi ha, no? A mans del bàsquet, doncs que es podrien apropar, clar, per matí, amb prou feines pots fer alguna cosa que t'agradi, perquè evidentment tens unes obligacions. Doncs, clar, això fa que la imatge sigui la que és, o sigui que és igual si són 15.000 persones, l'aforament o 1.000, perquè total no s'omplirà, almenys en els del matí, segurament a la tarda i en els partits del Badajoz la imatge serà totalment diferent i potser veiem mig pavelló ple o tres quarts.
1: Sí, completament. La idea és que hi hagi molt bon ambient, que, doncs home, és cert que a diferència d'altres ciutats que hem viscut no hi ha ambient de... No, la ciutat no està paralitzada pel playoff, a més és un cap de setmana que hi ha les festes del Palou, pel que ens han comentat, que al final també el Club Deportiu Badajoz de futbol s'està jugant l'ascens, i al final és una capital de província gran i no té aquest puntet de, no, mullerussa, que veies coses ja abans d'entrar al pavelló, però sí, s'espera un

0: bon ambient. A veure, el format no necessàriament és horrible per intentar també ser constructius, però potser sí que han de ser quatre seus i no dues, no? Perquè al final clarament hi ha dos universos molt separats, no? El de la tarda, que no ens hi quedarem, però farem una ullada per tele a veure si a l'altre partit, que no és el del Badajoz, també hi va gent, i després el del matí. És que, o sigui, és això, amb la marxa de la gent del Luis de Morales, tota la cosa que havien fet amb la Aila, amb l'alumne del col·legi de Badajoz, no ha servit de res. I és que és un d'aquells partits que gairebé farà vergonyeta narrar gaire alt, perquè és que s'escoltarà absolutament tot. Per tant, és un dels elements que ja havíem destacat a la prèvia, que destacava també Mario del Campo, a l'aïllar-se de, doncs, un pavelló nou, una pista que ens ha comentat algun jugador que ahir no estava gaire fina, que estava sobretot bruta, però que avui presenta molt millor, molta millor imatge i molta més neteja. De fet, quan el Prat estava entrenant hi havia operaris de l'Ajuntament de Badajoz alicatant seients amb el fogó aquest, no?, tan típic per netejar i per donar-li un color nou als seients. O sigui, que li han fet un lavat de cara fins a gairebé la nit abans de l'estrena de les fases d'ascens. Però clar, això, qui ho gaudirà serà el Badajoz i els rivals del Badajoz. Aquí realment no calia gaire cosa. Sí que, Jonathan, no és la calor d'ahir, però en qüestió de mitja hora es comença a notar molt la diferència, eh?
1: Sí, no, migdia, mitja tarda ja comença a apretar, i a les 5 de la tarda prepara't. Bueno, ja ho vas veure ahir, que la calor apreta. Has comentat el tema del festival aquest, el Festival de los Palomos, que, doncs, per qui no sigui de la zona, potser no li sona res, però és un festival LGTBI molt conegut i molt famós, i que mou unes grans masses de gent. Estava mirant el cartell i, doncs, no sé si coincideix amb la teva estada allà, però bueno, he vist que participen aquest any la Dia Russa, Merche... Bueno, ja hi ha grups que potser jo els desconec i són molt famosos, com Pemun Rosa, que jo sí que no tinc ni idea, o la Gran Fantasia Final, Valeria Cruz. Bueno, no sé com portes, has vist el cartell per si t'interessava algun grup en algun concert dels que fan?
0: No l'he vist. Sí que havia escoltat que una ràdio generalista molt famosa a Espanya, no? Bueno, la cadena SER, bàsicament, portava també a Sanguijuelas del Guadiana i a Miss Cafeína, que sí que Sanguijuelas del Guadiana ho estan ara patant i sona més d'Extremadura. Però sí que, sobretot a l'hotel, havien comentat que el tema de les reserves no era senzill, precisament per aquestes celebracions.
1: Clar.
0: I clar, s'ha juntat les fases d'ascens amb les festivitats, i clar, sort que és Badajoz, que també ho diem. O sigui, la seu, hem dit coses dolentes del format, però el Prat ha tingut la punyetera sort, amb perdó, de jugar a la ciutat gran, a Badajoz, que hi ha hotels, que hi ha alternatives, que hi ha etcètera, i no al Ginet, que és un poble molt més reduït, amb una oferta hotelera molt més minsa, amb un pavelló molt més petit, etc. Però i tot i així, el Prat, per exemple, està al mateix hotel que el Sueca. Crec que no hi ha cap més equip, però s'han anat, no, els 7 equips s'han anat repartint, i és bastant graciós, Jonathan, veure... Ui, han posat 5 minuts més al rellotge.
1: Doncs, bueno,
0: ui, està sent divertit. 12 i mig, eh?
1: Una mica com quan poses el temps a la rentadora, no? Que et posa un minut i després et minuts són 5 minuts, però bueno...
0: Ai.
1: És el que hi ha, doncs, bueno, haurem d'esperar i fer prèvia. Comentaves, no, el tema aquesta de la capacitat hotelera. A mi la veritat és que la ciutat en si, i no perquè vagi molt, a mi és una ciutat que m'agrada, és plana, és a dir, és una mica com el Prat, no té, doncs, pendents, que a mi és una cosa que no m'agrada de les ciutats, agafar trams on, doncs, costi una mica més caminar. I l'oferta gastronòmica a mi em sembla immillorable, o sigui, pots menjar molt bé, carn de gran qualitat i a un preu molt, molt assequible, per ser una gran ciutat, com és Badajoz, que podem dir que és Badajoz, Cáceres i Mérida. Doncs el tema del menjar diria que és molt més econòmic que Mérida, o que potser té més fama per a la part cultural, o fins i tot que Cáceres. O sigui que, bueno, bonito y barato.
0: No, sí, la veritat és que també la gent d'aquí de Badajoz ha intentat també explicar-nos i vendre'ns la ciutat, però en general és això, sobretot tranquil·la. Hi ha, podríem dir, un univers molt diferent en el mateix estat: Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Sevilla, etc. I després, això ja és cadascú el que opini, però a mi aquestes capitals de província, ni molt grans ni molt petites, a nivell de qualitat de vida són insuperables, Després no hi ha oferta, no hi ha molta demanda laboral, és difícil fer-se
1: és el problema,
0: un recorregut
1: Sí, sí. Clar,
0: però si tens la gent dels pobles, d'una pomada...
1: La gent dels pobles el que fa és anar a treballar, evidentment, perquè en el seu poble doncs, l'oferta encara és pitjor i, per tant, doncs, clar, tens la gent que viu a Badajoz i tota la gent dels voltants, i quan dic voltants és gent que potser viu a una hora de Badajoz, que seria com anar a treballar cada dia d'aquí a Vic, però que per ells és una cosa normal, perquè, evidentment, doncs, és el que, amb el que doncs, han crescut. I, clar, doncs, l'oferta laboral, doncs, és la que és, no? Evidentment, doncs, ja per la gent entre els pobles i la gent que viu allà, queda la que queda, i per tant doncs, això obliga també a molta gent doncs, a sortir i marxar d'Extremadura per doncs, sobretot anar a Madrid, que és el que et queda més a prop i té la més àmplia oferta laboral.
0: Sí, no, i el que dius, que passa a moltes províncies, però després és això, no? Si tens la vida més o menys apamada, doncs és un altre rotllo, podríem dir. 10 minutets que queden perquè arrenqui el partit. Això, no serem... mira, ara sí que veiem alguna aficionada, en concret un parell d'aficionades, veurem si van acompanyades de més gent de l'Olàcia, per repartiment de graderia guanya per molt poquet l'Olàcia, però és que la imatge de veritat és... bueno, era la previsible, tampoc podem dir que ens sorprengui, i sobretot honor i tots els reconeixements a la gent que s'ha fet carretades de quilòmetres, especialment no Olàcia, que les connexions són una miqueta més complicades, però estem parlant d'una quinzena de directius, aficionats, famílies, perquè també tenim jurega que són els pares de Joan Omoaruna, de jugar al club bàsquet aquí a la zona, i de l'Olàcia són una vintena, o sigui, estem parlant de 20 contra 15. I sobre lo dels hotels, comentam que és curiós, això ja són interioritats que no sé si es poden explicar, però no explicarem tampoc res que sigui gaire delicat. L'hotel on som, que farem una mica de promo, Hotel Túria, molt bé, molt, molt, molt bé, hi ha bufet lliure. I clar, avui no hi haurà problema perquè el Sueca juga molt més tard, etc. Però ahir, no, que van entrenar un rere l'altre, després es van trobar el bufet. I clar, el Prat va arribar una miqueta abans, va arrasar amb tot, els del Sueca van haver-se d'esperar 5 minutets. Sí, sí, sí. No, i a més el perill del bufet, ja va aparèixer el Pau Acaro.
1: I que els del Basque són grandets, o sigui, menjant un fotiment.
0: No, però aquí estava a part de la directiva, com si fos allò un passe de modelos, dient, a veure el plat, i l'ensenyaven, i la veritat és que no es va veure ni... molta proteïna, poca grassa, tot molt a la planxa, i les opcions ja eren una mica així, però els jugadors es van saber comportar. De fet, que és un dels aspectes que també havia comentat Mario del Campo i que eren importants, la hidratació per la calor, però l'alimentació. Clar, el Prat ha fet un esmorzar a les 9:30, però era un esmorzar on qui volgués esmorzar més tradicionalment ho podia fer, no?, amb quantitats més grans, però podia, doncs, el típic de pa... torrat, d'ou ferrat o no, ou revueltos, etc. Però qui volgués també tenia l'opció de menjar pasta o arròs perquè fos un esmorzar
1: una mica més potent,
0: no? Sí. Perquè clar, l'equip menjarà clar, dèiem, a les 4, no, que el partit està començant una estona més tard, o sigui que a veure quina hora dina el Club Bàsquet Prat, aquestes coses també de les fases d'ascens, però que els jugadors jo crec que en part els hi agrada i els hi motiva, perquè vulguis que no, venint de Final Four d'Euroliga, etc, en un nivell molt més baix i amb molta menys logística, però també té aquest puntet, no?, de Copa ACB, de Supercopa, d'Euroliga, de Mundial, de partit, partit, partit, horaris estranys, un dia molta gent, un dia poca, i bueno, és una experiència, no?, per un Prat que feia moltíssim que no jugava un playoff d'ascens a segona FEP o el que era l'antiga LED Plata. 7 minutets i mig, i vull creure que ara ho avançaran perquè el rellotge s'ha aturat, però interpretem, intuïm, que és que ja sigui perquè potser el volen fins i tot que no baixar de minuts o no sabem ben bé per què, però el rellotge de temps s'ha aturat en aquests moments, en aquests 7 minuts i mig. Ara mateix són i 29, Jonathan, anem ja amb els 20 minutets aquests d'endarreriment.
1: Sí.
0: Sincerament esperem que el partit comenci ja el més aviat possible.
1: I que tindràs temps de fer una mica de turisme, perquè clar, suposo que, bueno, aquest matí tot bàsquet, a la tarda suposo que també bàsquet, o aprofitaràs per donar una volta per la ciutat?
0: Uf, veurem, Realment, amb això del temps cada cop s'està posant la cosa pitjor, perquè no és moltíssima, però hem de fer feina, no? Després a entrevistes postpartit, doncs, les cròniques de la xarxa, el digital. En principi també algun jugador del Club Bàsquet Prat parlarà amb nosaltres també per fer una mica de balanç més calmat del partit i de com es presenta el duel de demà. O sigui que potser poqueta cosa, eh? Potser ja quan caigui el sol i veient les temperatures, doncs serà complicat. Mira que és una cosa que ens agrada, eh? Ni que sigui passejar, no? Ponferrada, Burgos, Navarra... Bueno, hi ha hagut molts destins amb el bàsquet, més enllà d'aquells de Melilla, Valladolid, amb el playoff ascens a l'Eport. Però, clar, és en aquest sentit, potser per jugar per la calor no, però que et trenca el dia és el pitjor horari, eh? Perquè, mira, ara, per exemple, la gent de Puerto Sagunto i Euros de Rivas ja va menjar i ja acaben, i aquí, en canvi, ni pel matí fas gran cosa ni per la tarda pots, això, eh? Que tindrem també crònica per l'enjoc de la xarxa, després tindrem totes les declaracions postpartit, o sigui que la gent que vulgui saber més del playoff d'ascens i d'aquestes fases d'ascens ho podrà saber en ràdio, en digital, de mil i una maneres.
1: El que sí que suposo
0: estem
1: que
0: pendents, eh?
1: El que sí que suposo que has pogut veure és el camp de futbol, no? El Nuevo Vivero, que està sí. Al costat, o sigui, però al costat.
0: Correcte, i és la llàstima, que el Badajoz juga, crec que en factor pista invers, i no juga aquest cap de setmana al Nuevo Vivero, si no vaig errat, perquè es va... Bueno, de fet, no sé si es va classificar, imagina't com estic, jugava contra el Jaraiz, la primera ronda dels play-offs, i és una llàstima, perquè sí, perquè a més és un camp xulo. De fet, amb els seients que han posat a la Granadilla, la part on està l'afició és d'un color carn, als seients, però la banda esquerra, que és com la zona principal de la graderia, han posat els seients, jo crec que han contractat la mateixa empresa, perquè el disseny és exactament igual que els seients del Nuevo Vivero, no? Aquests seients com desordenats, un terç de color blanc
1: ni negre,
0: un
1: no?
0: Terç de color gris i un terç de color negre, correcte.
1: Mira, estava mirant una mica el Badajoz aquest cap de setmana, va passar l'eliminatòria, com comentaves bé, amb el Jaraiz, i ara li toca el Moralo. El primer partit és fora de casa, és aquest diumenge a les 7 de la tarda, i per tant, doncs, la propera setmana serà la tornada allà al Nuevo Vivero. Bueno, et pots emportar una samarreta del Badajoz, si vols algun record.
0: Mira, jo, el Futbol Manager, el primer equip amb qui vaig jugar a qualsevol edició el Futbol Manager va ser amb el Badajoz, així com a anècdota, i em va caure bé durant un temps al Club Deportivo Badajoz. Ens parlaven, també des del Club Baloncesto Badajoz, una mica, no? Una història que ens sona, un palet d'allò de, bueno, equips que han tingut èpoques millors, ara a nivell d'afició la cosa està complicada, amb el bàsquet sí que hi ha aquesta pujada, no? En veure amb il·lusió que l'equip pot pujar a segona FEB. De fet, podria haver-hi, si no vaig errat, derbi amb el Cáceres, que és l'històric del bàsquet d'Extremadura, anys ACB, i molts enfrontaments amb el Prat també a l'Epòria i a l'Eplata, i això també motiva, no?, el veure que veient que el futbol, que havia tingut un projecte faraònic per pujar a segona divisió, aquella eliminatòria a Badajoz a la postpandèmia, on amb tot a favor el Badajoz va perdre contra la Morevieta, un equip molt modest i que va ser qui va acabar pujant a segona divisió, des de llavors molts problemes econòmics i extradeportius, esportius, que han fet que l'equip estigui a tercera divisió. Jonas, seguim amb el crono a 7:30. Vaig a apropar-me a la banqueta a preguntar si tenen horari fixat per l'inici de partit, perquè això ja comença a ser una mica una broma de malgust.
1: Pregunta de si tenen... O sigui que... Com o no, com els nens petits, falta mucho?
0: Sí, sí. Dona'm 30 segonets.
1: Sí,
0: farem allò
1: clar que sí.
0: Del directe.
1: Doncs recordem que el primer partit, el que es jugava doncs, abans del Club Bàsquet Prat, ha estat acabat amb victòria per al conjunt de Puerto Sagunto, que s'ha imposat a l'Oros de Rivas, un Oros de Rivas que havia començat molt bé el partit, que doncs, a les acaballes del tercer període està guanyant de 10 punts, però que en el tram final doncs, Puerto Sagunto doncs, ha agafat el control de l'enfrontament i ha remuntat i ha acabat guanyant aquest partit, i per tant doncs, bueno, sembla de moment que pot ser el rival a batre en aquesta fase de grups, una fase de grups que també ens explicava abans en la prèvia el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, doncs, que de moment pel que estava veient, no, del partit que s'estava jugant i coneixent evidentment el Club Bàsquet Prat, doncs en teoria i confien que el Club Bàsquet Prat assoleixi aquesta primera posició, que recordem que és la que dona pas a l'ascens. En cas d'empatar a dues victòries, si empata el Prat, per exemple, en Puerto Sagunto, tots dos tenen dues victòries i una derrota, doncs decidirà el duel directe, és a dir, si el Club Bàsquet Prat ha guanyat a Puerto Sagunto, doncs seria seria el Club Bàsquet Prat el que passaria. I en cas de que no hi hagués doncs aquesta aquest average, doncs ja miraríem més el nivell, el tema de la puntuació, però ja seria en cas més, més complicats i més difícils de que es donessin. Segurament, si es donés, seria aquest de l'average, que doncs, decidiria el guanyador de l'eliminatòria directa. No sabem si falta molt o poc. Tenim l'Ivan Conde, que ha anat a preguntar, doncs, a veure si...
0: Ja som aquí.
1: Què et diuen? Falta un minut, dos, cinc, deu... A les dues comença.
0: Està sent un, mira que hem tingut prèvies surrealistes, però aquesta està sent una de les prèvies més surrealistes de la història del Prat d'Esports, i això és el bonic també de l'esport, eh? L'emoció de l'ascens, evidentment, el sentiment de pertanyença, però més imprevisible que els esports, sobretot aquestes categories, no hi ha res. Hem preguntat, i la banqueta del Club Bàsquet Prat ens ha dit, això comença ja. O sigui, ens han dit que això comença ja. Però el crono s'ha posat...
1: Ara amb megafonia s'escolten coses, eh?
0: Sí, perquè els àrbitres han enviat per fer les presentacions, però ens deien, això comença ja, i el crono s'ha començat a restablir ara. És a dir, queden 6 minuts i 40, per tant, clar, referien, evidentment, s'ha de fer tot el protocol d'inici de partit, presentacions, etc. Podem deixar l'ambient com a experiment social, Jonathan, ara no, quan et presentin els jugadors de tots els equips.
1: També està bé. Jo que patia, per el tema de la prèvia, de que tindríem poc de temps, i mira, una horeta. Soltem l'ambient.
0: Sí. Mira, presenten els jugadors del Club Bàsquet Prat. Perdó, però això és absolutament ridícul, eh?
1: El què?
0: O sigui, el tot. O sigui, el això no pot ser un partit per l'ascens, eh? O sigui, realment és un format que se li ha de donar una volta. Això no és normal.
1: Però el que no és normal, sí. Explica'ns. O sigui, perquè...
0: No, que hi ha 10 persones de cada equip en un pavelló de 5.000, que no... O sigui, tu imagina't aquest partit si m'és igual. O sigui, si hem d'anar a Sagunto, anem a Sagunto. Si hem d'anar a Sarauts, anem a Sarauts. Però imaginem-nos una presentació de l'Olàcia de Sarauts a Sarauts, un pavelló a rebentar, botzines, sí, aplaudidors, sí, sí. Sí, sí. Aquesta màgia, és que
1: l'ambient de les finals del pavelló, com s'han fet, com es feien abans, o sigui, aquest format, que és una mena, una còpia de la Copa del Rei, funciona amb grans equips, concentrat en 4 dies, però equips que mouen doncs més afició. Però, clar, estem parlant de la tercera FEB. És que no és ni la segona FEB, ni la primera FEB, és la tercera FEB. Però això ja ho sabien. Ho sabia jo i ho sabien els que han triat aquest tipus de format, que no només està el tema de l'ambient, que recordem, i ho hem comentat, també està el tema de la despesa econòmica, que per aquests equips, com per exemple el Club Bàsquet Prat, doncs és una despesa important. Però, clar... les normes no les posa el club, no? I per tant, doncs, si és el que hi ha, si volen competir, doncs aquestes són les regles. Pel que fa a la part esportiva, comentava, no? Escoltàvem ara aquest quintet inicial, Rai Carrasco, Marc Cessé, Nogués, Adrià Codinac i Tomàs Smallwood, no?
0: Doncs m'ho estàs confirmant tu abans que el pogués veure jo. Doncs a l'espera, perquè s'està fent la darrera roda de tir, però confiem en que la informació de la Federació Espanyola de Bàsquet sigui verídica, que segur que ho és. I per part de l'Olàcia, doncs veiem aquí també ja confirmats el cinquè inicial, amb Imanol Arteche, amb Eneko Martínez, amb Stanis Andrés, amb Jule Negà i amb, ja em sortirà aquí, Inar Sagasti, un equip, com ja veieu, molt de noms de la terra, un equip no quilòmetre zero, però sí molts jugadors doncs amb experiència, a la categoria. Ens destacava això Mario del Campo, un equip doncs bregat amb 1.000 batalles a la categoria, i per tant doncs un equip a teoria incòmode, especialment a nivell defensiu. El Prat si igual a nivell defensiu i té doncs la letalitat que acostuma a tenir en atac, és molt favorit. El problema és si comença, no, si el Prat no està encertat des del triple, que ho hem vist en més d'un partit, si se li encallen les alternatives defensives, perquè Sarot sí que ha sigut, doncs, el segon equip de la seva lliga que menys anota, però també la segona millor defensa, i per tant, doncs, això, un equip també molt aguerrit, que no li importarà pujar la línia de la duresa on els àrbitres ho permetin, i per tant, doncs, a veure què ens depara aquest partit també, que és a punt de començar, ara sí ja, 2:40, i per tant, això és una cosa important, Jona, en un equip que vulguis que no, jo no dic que el Prat es vegi guanyador, els jugadors, però que tothom li diu dia rere dia, ostres, és que heu de pujar, heu de guanyar, sou millors, etc. En una lliga que gairebé en cap partit o en pocs partits ha jugat al 100%, et mentalitzes, vinga, va, primer partit no sé què, i et trobes amb qui arrenca gairebé mitja hora més tard. Ha de sortir molt endollat, el Prat, no és fàcil.
1: Sí, no, ha de sortir bé, perquè bueno, ja ho hem vist en el partit anterior, ho comentàvem, que per exemple, doncs, el Porto Segundo estava perdent de 10-12 punts i en un moment li ha donat la volta, és a dir, que no s'ha de refiar al conjunt pretén, també ho comentava Mario del Campo en les entrevistes d'ahir, que al final són equips que doncs, han estat entre les primeres posicions en el seu campionat i per tant doncs, arriben també en una molt bona línia, una molt bona dinàmica de rendiment, i per tant s'ha doncs, de tenir en compte i s'han de prendre el partit de la manera més seriosa possible. Si no, passarà doncs, com va passar en l'anterior partit contra el Mollerussa, no? Que allà doncs, no es va igualar aquesta intensitat, i això ho va patir el Club Bàsquet Prat, perquè després ja va fer tard per poder remuntar el partit. Sí que doncs, després va poder corregir la situació al Joan Busquets.
0: Un Mollerussa que juga aquí a Badajoz, recordem-ho, i que és teòricament, per la gent que segueix els equips i una mica el xup-xup que hi ha a l'hotel, també que hi ha al Sueca, és el grup de la mort, perquè Sueca, pel que ens diuen, és un bon rival, i després està l'anfitrió, el Badajoz, Mollerussa, que ja va demostrar... Sí, Mollerussa, que va demostrar ja el nivell davant el Prat, que li va mirar de tu a tu durant gairebé tota l'eliminatòria, i un Tres Campos que ve com a campió també del seu grup. O sigui que teòricament, tot és teoria, el Prat també s'ha vist beneficiat dins del sorteig, primer per no jugar davant 3.000 o 4.000 persones contra el Badajoz, i després també doncs, per evitar clar, ser el Prat campió de grup. Ell és el cap de sèrie, el Prat és el cap de sèrie d'aquest grup en ser l'únic campió que hi juga. De fet, avui exerceix com a equip local, ho farà en principi també demà, i passat sí que serà visitant. Mig minutet que queda perquè arrenqui el partit, aleluia. Poques vegades hem desitjat tant que arrenqui per fi un en contra. Mira, veiem aquí els jugadors del Puerto de Sagunto, que es quedaran uns poquets, a veure, no sabem si tot el partit, però com a mínim una miqueta, i doncs que faran també de convidat, segur que amb ganes que trenqui la banca Olacia, segur, després sobretot d'aconseguir una victòria en un partit que es preveia molt igualat i que finalment ha estat així, la victòria, recordem, del Puerto de Sagunto davant l'Uros de Rivas. 10 minutets, que just ara pujant també al marcador electrònic, confirmem el cinquè inicial dels jugadors que ja mica en mica també es van desfent doncs de la samarreta d'escalfament, i per tant doncs això, a punt de començar aquest partit, recordem, mateix horari els 3 dies per part del Club Bàsquet Prat, anem a dir un quart de dues oficialment, avui contra Olacia, després Uros de Rivas i després Puerto de Sagunto. No anem a precipitar-nos, però si el Prat guanya avui, la darrera jornada seria dels dos equips que han començat guanyant, i per tant no seria descartable una final pel tot el dissabte entre Prat i Puerto de Sagunto si els dos equips haguessin aconseguit les dues victòries. Per part del Prat,
1: estava mirant, Ivan, els jugadors més destacats de Zarautz, i són dos noms, evidentment, que estan en el cinquè inicial del conjunt visitant, Simanol Arteche i Eneko Martínez. Eneko és el màxim anotador de l'equip, aquesta temporada ha fet 423 punts, per tant, doncs, són com les dues figures més a tenir en compte, la d'Imanol Arteche i també la d'Eneko.
0: Sí, no? D'un equip que ens comentava Mario del Campo, doncs, que té aquestes dues figures i a partir d'aquí doncs, la resta gent molt, molt treballadora, no? I que sap molt bé quin és el seu rol i que per tant doncs, en aquest col·lectiu, no? i en la inspiració, podríem dir, de la resta de jugadors, però més en un rol secundari i de buscar i de fer jugar, doncs es basa la fortalesa d'aquests Zarautz. Mira, a diferència del partit d'aquest matí, els dos equips juguen, no amb l'uniforme habitual, és cert que Saraut juga amb la segona perquè és un equip que juga de blanc, però bueno, una mica com NBA, no? És blanc i verd, doncs juga completament de verd. El Prat amb el seu uniforme habitual comença el partit, el salt entre dos afavoreix el conjunt Potablava. Per tant, primera possessió per als interessos del Club Bàsquet Prat. Juguen ja Codinac buscant a Nogués, de moment circulació exterior, CC a més Molbut, a veure quin mal pot fer el jugador francès a la pintura avui. La primera parell, mitja volta, no entra, amb l'escombra apareix Adrià Codinac per posar el primer bàsquet d'aquestes fases d'ascens en clau Potablava. Havia enviat la pilota al ferro Tomàs Smallwood i el rebot per Codinac. Primers dos punts, 2-0 de moment entre Prat i Olaci. A veure també la primera ofensiva per al conjunt de Sarauts, circulació de moment també per part del conjunt visitant. Compta amb aquesta jugada, bola interior, a punt d'haver-hi pèrdua, llançament en suspensió, no, finalment una passada sobre la botzina, el rebot ofensiu novament per Olàcia, no, els 3 segons en zona no existeixen, eh? Acaba la pilota finalment transformant-la després del rebot ofensiu Arteche, precisament, i Manol Arteche, 2-2 al marcador. CC que busca el tri, no entra, rebot per Adrià Codinac. Bé, responent a un rebot ofensiu amb un altre, intentava la bola picada per CC, però ha tallat molt bé Stanis Andrés, Stanis a la seva samarreta, per tant a partir d'ara serà Stanis. 2-2 de moment en el que portem de partit. Arteche buscant a Martín, entregant aquí en el mà a mà precisament per Arteche. Eneko Martínez que surt del bloqueig, busca el 2 contra 2, però talla molt bé amb els braços amunt la passada, Tomàs és molt butús que transiciona el Prat CC fins a la cuina, no entra el bàsquet, ai, Codinac que volia fer novament la segona, però aquí arribava amb tot, ha volgut palmejar per transformar i el ferro que ha enviat la pilota fora. Compta amb el triple, triple de Jule Neganya i es desespera Mario del Campo perquè Sarauts es posa 2-5 en el marcador. El triple alliberat de Jule Neganya. Bola per al Prat. Sobretot això és complicat, eh? Que anota un equip o anota l'altre i la remor de fons és la mateixa. Smallwood des de molt lluny, bàsquet de Tomàs Smallwood des de, ja no mitjana, eh? Llarga distància, gairebé trepitjant perímetre. No, no, de fet és que era un triple, clar, és que la perspectiva ens enganya, Jonathan. És que estem asseguts, ens haurem de posar de peu, d'en peus, perquè és això, la perspectiva. A més, hi ha leds.
1: Sí, això t'anava a dir que des de la, almenys des de la imatge televisiva, no sé si és la llum que entra al pavelló o són els leds, però les línies, és blanca, la del perímetre, no s'acaba de veure del tot clara.
0: Sí, és la llum, perquè hi ha cristaleres, una petita part està tapada, la cantonada des de la posició de televisió, la cantonada baixa a l'esquerra està tapada per una cortina, però la resta no, i ja entra per tot arreu el sol i com dius es genera aquest efecte, i clar, les tanques LED són molt altes i jo assegut al camp rival del Prat
1: se't veu, eh? Se't veu assegut, no, per la imatge televisiva.
0: Hòstia.
1: Sí, sí, mira, o sigui no, que compta amb el que fas.
0: Vale. Mira, jo sóc molt, ha notat per cert un tir lliure Sarauts, per tant 5-6 al marcador, sóc jo molt de gestualitzar, de quan hi ha una falta fer el gest, etc. O sigui que haurem d'anar en compte. Ara pèrdua del Prat que s'està complint de moment, Jonathan, una mica el que, bueno, el que es podia arribar a preveure, que és aquest partit estrany. El Prat de moment no acaben de trobar ritme, són només 2 minuts i mig, però això, no? Errades en els llançaments, ara aquesta pèrdua. Anem a veure, si el conjunt Potablava pot doncs esmenar-ho ràpidament. Estem parlant amb més d'un punt de diferència només, que tampoc és que sigui una situació preocupant.
1: I que el Prat és molt dia, aquesta temporada.
0: Sí, també és cert, Recupera, ui, una altra pèrdua, una altra passada ara de Rai Carrasco que no ha trobat bé a Adrià Codinac que girava sobre si mateix, el tap de Smallwood, l'oposició per evitar que pugui anotar els Sarauts i per tant en concret era Inar Sagasti i la pilota que torna a ser en servei de fons favorable als Sarauts. Compte, alliberat un altre cop per al triple Eneko Martínez, segon triple d'Aulàcia Sarauts. Això ja sí que fa una miqueta més de mal, 6-9 al marcador en aquests primers 3 minuts de partit. Adrià Codinac que busca la pilota a la cantonada, allà hi era CC, ha tocat un jugador d'Aulàcia. Ui, s'havia equivocat l'àrbitre que havia donat la pilota a Aulàcia, però ha rectificat ràpidament el de fons perquè era clara la situació. Servei de fons aquí al costadet, no és? Trobant a Smallwood, jugant amb Rai Carrasco, posició frontal, buscant moviments, bloqueig indirecte per Marc CC, està sol el tri, que no entra, hem de començar a entrar, Aquesta jugada, CC, triple sol, hem de començar a entrar per tenir un partit el més tranquil possible, poder ser, que ja sé que és molt demanat, però... A veure, Nico Martínez, buscant i trobant a Stanis. Stanis davant CC, aprofita el passadís, la bola interior per Arteche, que buscava el llançament, i són dos tirs. A veure qui li cau la personal. Tu-tu-tu-tu... A ser... No. Ara ho confirmem. Que amb la gestualitat no hem tingut clar avui. Clar, sí que hi ha megafonia per presentar els jugadors, però, per exemple, per les faltes... Aquí m'hauràs d'ajudar tu també, Jonathan, perquè sí que tenim el conteig de personals. És la segona en equip del Prat. Però després sí que hem d'estar molt atents a les mans o als gestos per determinar els autos de les personals. No ha notat el primer... i Manol Arteche. Per tant, continua el 5-9.
1: Tema de les faltes, les tinc aquí l'estadística, però ja saps també que doncs, trigo una mica, sí. Per internet, en actualitzar.
0: De mica en mica.
1: Ara mateix només em surt una falta del Club Bàsquet Prat.
0: Ha fallat el segon Arteche, també importants els tirs lliures, en aquest perfil de partits. No ha pogut transformar cap dels dos en l'home gran d'Ulacia. Smallwood novament, des de 5 metres, torna a notar, està sent un recurs important en aquest inici de partit. Té això Smallwood, que si un rival prepara molt el partit a enfonsar-se per tallar i per doncs, eclipsar el sostre del Prat, és que té mà suficient per amenaçar des de 4 a 5 metres. És el que està fent, dos bàsquets consecutius. Compte novament sol, ara falla el triple Sagasti, però està massa sol, novament des d'una posició allunyada. 7 de 9 al marcador. Possessió favorable al Club Bàsquet Prat. Rai Carrasco, que busca la penetració, aguanta Carrosí, Carreta, s'ha fet mal. Compte perquè s'ha fet mal en aquesta jugada. El joc que continua 5 contra 4. Demanen que s'aturi. Stanis, que busca el triple i no anota. Rebot per Adrià Codinacs i ara sí que ho aturen. S'empipa la banqueta del Club Bàsquet Prat perquè consideren que era una jugada suficientment clara com per haver-se aturat. Rai Carrasco, que en la caiguda s'ha fet mal i lleugerament coix. Va, esperem que es quedi en un ensurt en la caiguda. Entra... Sergi Costa, primer canvi a les files del Prat i marxa cap allà a Rai Carrasco, doncs que serà ara mateix atès també pel Pol Safont. I veurem sobretot, important, també Jonathan, en aquests tornejos tan curts, ho va viure el Real Madrid a l'Eurolliga, qualsevol problemeta o problema molt gran, com va ser el cas, per exemple, d'Usman Garuba, és que qualsevol ensurtet et deixa fora de tots els partits.
1: Sí, no, s'ha de, no hi ha molt de marge d'error i per tant s'ha d'anar amb compte.
0: Ha fallat ara un triple Adrià Codinacs. A part de moment ha tingut bones situacions des del triple, però no ha pogut anotar encara des de la llarga distància. Stanis es queda una mica enrere amb el bloqueig salvant a la cantonada, un altre triple alliberat i entra. Sagasti triple i està trobant espais, i està trobant llançaments alliberats des d'allà. Ulacia de Sarauz, Salvans, la bola per Codinacs, es fica cap a dins el llançament, 2-1 d'Adrià Codinacs, que ha absorbit aquí el contacte i que caient ha pogut estirar el braç per sumar els 4, de fet 4 punts ja amb els primers que havia anotat i sobretot amb l'opció del tir lliure addicional. També hi ha canvi ara en el Prat, marxa Smallwood, entra Nacho Llobet. Per tant, doncs, primeres rotacions per part del Sarauz. Encara no ha mogut banqueta, si no vaig errat. O sigui que, de moment, això també és una cosa important, la profunditat de plantilla que té el Prat respecte d'altres equips. Mira, de fet, mou encara més banqueta, aprofita que encara no es llançava el tir lliure, marxa a José Ignacio Nogués, primers minuts també de les fases per Imanol Martínez.
1: No, es queda... I que a diferència de, doncs això, del Zarauz, que per exemple, o sigui, a diferència del Prat del Zarauz, no ha fet tanta rotació, no? I tant repartiment de minuts, es nota molt, no? Quins són els jugadors de més confiança de l'entrenador i quins doncs, bueno, estan per a aquests minutets ja per donar descans. En el cas del Prat, gairebé Mario del Campo els fa servir de manera quasi equitativa.
0: Sí, compte, oi, quin espai, ha fallat absolutament sol i Manuel Arteche, però havia tallat i es trobava sol sota el ferro. Ui, compte, ara l'àrbitre també ha ensopegat amb la tanca LED. Quin ensurt ens ha donat que queia, cap enrere. No sé si podreu veure quan el Prat fa la transició. Compte en Llobet, no anota. Havien sis tallat, l'addicional Adrià Codinacs abans, 10-12, però el Prat no hi és. El Prat de moment no està gens còmode en aquest inici de partit i Mario del Campo, que sempre diu que l'equip ha de començar a créixer des de la defensa, doncs a veure si pot aplicar una miqueta més d'ordre, de duresa i d'intensitat, perquè li està costant davant la manera de jugar de Sarauz. 4 segons, compta novament amb el triple llunyà, no aconsegueix anotar a Eneko Martínez, tanca el rebot Sergi Costa i ja puja la bola al Club Bàsquet Prat. Salvans amb Nacho Llobet, aquest per Sergi Costa. La circulació de moment del Prat sense trobar, tampoc situacions clares. Ara sí, Nacho Llobet, que és superior físicament, apaga finta, marxa d'un de dos, llàstima, no aconsegueix per poc el 2-1, però jugada de molts quirats de Nacho Llobet, que anirà a la línia de tirs lliures. 10-12, Jonathan, 3 minuts i 8 segons per arribar al final del primer quart.
1: Encara no hem pogut veure aquesta trompada que comentaves. Anem amb una mica més de delay, però ara a veure si la podem veure. I sí, una mica també el que ens ja avisava, i ens posava en avís al míster, que doncs s'esperava ja un inici de partit amb poc encert, no? I que per tant doncs costaria entrar... Mira, sembla que la veurem ara, la trompada que ens comentaves ara radiofònicament. A veure...
0: Anota el primer Nacho Llobet, 11-12. Es prepara per al segon el dorsal número 9, Llobet, que també anota el segon. És important, sobretot en aquest inici de partit on li està costant una miqueta més doncs tenir punts fàcils, entre cometes, Entra Aitzol Egusquiza, primer moviment també un Sarauz, ha entrat també a punt precisament de perdre Miquel Zubizarreta. Subi a la samarreta, si algú, pel que sigui, per un casual de Sarauz ens escolta, ja demanem disculpes perquè el nostre euskera molt, molt dolent i hi ha noms de grafia molt concreta us cal donar. Ara aconsegueix anotar el Club Bàsquet Prat, gran boina, gran pinxo, parlant precisament de Sarauz per part de Nacho Llobet, i ràpidament el Club Bàsquet Prat buscant a Salvans, l'home més avançat, Safateta, i cap a dins, primer moment del partit en què el Prat es posa per endavant, i això és molt important, redreçar ja el rom i començar a manar. El llançament ara de Zubizarreta, que no entra, buscava el triple gairebé a la desesperada. El Prat, que vol aprofitar aquesta situació i ja posar-se ben a favor. Sergi Costa, mi Manol, li torna Sergi Costa, buscant a Llobet, boles a Llobet, Llobet atraient fins a dos defensors, solta per Costa, lluita de boies a l'interior de la pintura, Soler al triple, no entra, i el rebot és per Sarauz. Estaven fent de tot, a Nacho Llobet, però també Ulacia sap que és gairebé una de les poques maneres d'intentar sostenir el dorsal número 1 del Prat. Ara talla Sergi Costa, busca un altre cop la transició del Prat, pilota per Imanol, no anota, falta sobre Salvans en la pugna per al rebot, i a més és acció de tir, falta d'Andrés Zabaleta, anirà a la línia de tirs lliures al capità del Club Bàsquet Prat, anirà a la línia de tirs lliures Quim Salvans.
1: Doncs el Prat que, doncs, de mica en mica, es comença a fer el partit el que dèiem, no? Una mica dièsel, i sempre als inicis, el primer i el segon període li costen, el tercer és habitualment quan veiem la millor imatge de l'equip.
0: Sí, a més, doncs, això d'una evolució, com dius, positiva, esperem que pugui seguir així.
1: De moment tenim 5-17 en el tir del camp del Club Bàsquet Prat.
0: Sí, malament en triples, no? Especialment.
1: Sí,
0: no,
1: sobretot, 3, o... sobretot per exemple, Adrià Codina, que ha fet un 0-1, doncs també a Rai Carrasco, a CC, bé, sí, de moment doncs, l'estadística del triple no és bona.
0: Ha anotat 1-2, Quim Salvans, per tant, 15-12 al marcador. És pilota per Ulacia, sobretot el Prat també ha fet una passa endavant, ja han sigut dues recuperacions, ara ha estat a punt de tallar un altre cop una bola, i veiem més activitat de cames i de mans especialment. De fet, mira, ara forçant una altra recuperació, passada acabant, no res, i el Prat que juga rapidíssimament des de la línia de fons. Salvans amb Sergi Costa, amb dos possibles generadors de joc també sobre pista ara mateix el conjunt pota blava. Bloqueja Llobet, la continuació, l'àrbitre que fa la seva feina no ens deixa veure, i la bola a cantó dèbil se li esmuny de les mans a Jaume Soler, per tant és pilota favorable novament a Olacia. Mira, està reclamant ara Miquel Arrañaga. Clar, és que l'està tan a prop, gairebé fins i tot escoltem el que deien. Li deien, agarrones, que allà m'estan agafant de la samarreta tota l'estona. Possessió per Ulacia. Uf, i la calor en augment. Mora de Déu, i ens queden tres quarts encara. Jugant Miquel Arrañaga, Larra, que posa la seva samarreta. Buscan a Zubizarreta sol a Gusquiza, que ha tallat molt bé, que s'ha trobat sol dins la zona. 15-14. Està jugant bé, en possessió i en atac, Sarauz. De moment, doncs, trobant situacions que el Prat segurament no desitjaria. Mira, ara sol Soler, la redempció, tampoc entra el triple. I ja estem parlant de força, triples, a més sobretot alliberats, que no són triples a la Babalà. I de moment el Prat que no està podent anotar. Larra, Miquel Larrañaga, Amegutzquiza, Zubizarreta, triple. Uf. No s'ho pensen, tampoc dues vegades els jugadors d'Aulàcia. Triple ara de Miquel Zubizarreta per posar el 15-17 i per tornar a avançar l'Aulàcia, perdó. Ara hi ha falta, crec que de Larra, precisament.
1: I que
0: i
1: moment,
0: entra en bonus l'Aulàcia.
1: I és de moment per on està fent més mal l'Aulàcia, el que passa que Prat des del perímetre, amb aquest encert, que és, doncs, si fem la comparació, és una mica odiosa, no? Perquè el club es que Prat porta 1-6 des de la línia de 3. Bueno, contrarresta, per exemple, amb l'afinitat que està tenint el club es que Prat des del tir de lliure, on només ha fallat un, i l'Aulàcia, que només ha encertat un tir.
0: Ara Imanol, que ha estat a punt d'anotar, i a falta de Zabaleta, finalment. No havia pogut anotar per ben poquet Imanol Martínez en una jugada en què s'ha vist com es mou com un acordió la defensa de Sarauz, com intenten negar tota l'estona els triples i com Sergi Costa ha tingut un petit marge per llançar dubtat i a la que ha volgut trobar línia de passada ja estava readaptant-se novament al cinquè defensiu d'Aulàcia. Anota en el tir lliure Imanol Martínez, 16-17. Podríem dir que amb certes similituds, el partit del matí, de moment, aquest del migdia. Anota també Imanol Martínez, els darrers 14 segons són per Aulàcia. Ui, el crono ha trigat un segon en posar-se en marxa. Per favor, sobretot si al final ajustat que aquestes coses no passin. Compte amb Eutzquiza, bola dins, i és Llobet que apareix per taponar sobre la botzina Soler, no pot anotar. I arribem al final del primer quart, empat a 17, aquests darrers dos punts des del tir lliure que equilibren del tot al tot un altre cop al partit. Jonathan, si vols, ens intentem apropar. No sé si podrem fer-ho a la segona meitat perquè no tenim endoll en aquesta zona, però com a mínim en la primera meitat intentarem també a la segona escoltar les paraules de Mario del Campo. Anem a la banqueta.
2: Lo estamos haciendo todo al revés. Todo lo que llevamos hablando toda la semana de estos tíos, todo al revés. Hostia, pintura, pintura, pintura. Tres veces, una, dos y tres, sin el seis. Canasta, canasta, canasta. Aquí, concurso de triples. Vamos a tirar rápido, vamos a tirar rápido, sobre todo tirar rápido. Os he dicho balón dentro, a partir de aquí, circular, esquina, tal. Estáis jugando situaciones defensivas de pick and roll aquí y la gente aquí. Vente aquí, Sergi. ¿Qué coño haces aquí ahora? ¡Vente aquí! ¡Cerrar la puta pintura! ¡Hostia puta, tío!
3: ¡Ey, dos mates! ¡Escuchadme una cosa! ¡Que no corra el ¡Escuchadme! ¡Pintura! ¡Balón fuera! ¡Extra paz! ¡Otra pintura! ¡Hay que... ¡Podía sacar dos más uno de esta pintura! ¡Venga, vamos!
2: Primero rebotes y correr. Estáis corriendo con las calles mal. Sergi Costa aquí y el otro aquí. Los tres en el mismo lado. Correr con pases. ¡Balón! Interior llegando. Juego interior llegando. Venga, tíos. Venga, vamos.
0: 1, 2, 3. Doncs ja hem pogut escoltar Mario del Campo, que era imaginable, que no estaria gaire content amb les prestacions de l'equip en aquest primer quart. Sobretot hem vist moltes jugades que hem dit, ostres, talla i apareix absolutament sol, l'home gran, etc. Ja hem pogut escoltar, sobretot sí. Els exteriors, que els hi demanava que no estiguessin tant al perímetre, no? Sinó que estiguessin en una situació intermitja, doncs també per poder fer ajudes.
1: Per veure una mica les estadístiques que tenim de moment en aquest primer període, des del tir de 2 és un 2-8 per part de Zarauz, on ha fet més mal, evidentment, és de la línia de 3. 4-8, és a dir, han ficat de moment la meitat dels triples, i una situació que és molt diferent, no? El club bàsquet Prat des de la línia de triples 1-7, o sigui que també aquí això li està penalitzant. Des del tir de 2, 4-12, una mica millor, però bé, interessant tot això que comentava ara Mario del Campo, no? Que deia, tot ho estem fent al revés, no?
0: Sí, per tant també, bueno, és la part positiva, no? Que en un primer quart objectivament dolent del Prat, el resultat és 17-17. Compte Arteche un altre cop. Doncs comença com ha acabat, eh? Comença el segon temps com ha acabat el primer, amb l'Ulacia sent capaç d'explotar la pintura i Arteche rebent amb cert marge per encistellar. 17-19, guanya Sarauz de 2. Sergi Costa troba Imanol, està sol tota l'estona, Salvans no l'han vist, eh? Completament sol a la zona del triple i a Imanol li han clavat la boina. Compta amb Xavi Subizarreta, vol el triple, és una pedreta, el rebot el pugna tothom, Imanol, Soler, Imanol, i finalment a la tercera, com si fos gairebé vola, i se la queda Imanol Martínez. Soler, carregar, llançar, ai, no entra, eh? És que ni un especialista com Jaume Soler està sent capaç en triples sols de moment de... doncs de castigar aquestes bales defensives d'Olacia. Ara una altra etapa, el partit comença a tenir moments de correcalles, eh? Moments de cercavila. Salvant, sol contra el món, no anota, reclamava falta, els col·legiats diuen que no hi ha absolutament res. Sí, recordem, eh? Jonathan ha dit el temps mort. Una mica de paciència, una mica de calma, i de moment el Prat ha tornat i està insistint en transitar, en córrer, en jugar-se a les primeres. Ara falta d'Imanol Martínez en la pugna pel rebot. És la primera...
1: I comentava també,
0: el número 10.
1: Comentava també el míster tema de llançaments ràpids, no?
0: Sí, sí, per això és cert que, clar, eren situacions relativament clares. Potser aquesta darrere de Salvans no, però clar, venia amb molta velocitat i anava ja contra el ferro. Però sí, de moment no està, no s'està plasmant segurament part del que demandava Mario Elcampo als seus jugadors. Possessió per Sarauz. Zubizarreta ha entrat Omoharuna, per ser a pista. Primera participació també en el partit per al dorsal número 22. Compta Egutskiza, es queda curt el ganxo en ella passada i el rebot és per al Prat. Bona pressió també de Zubizarreta per incomodar la pujada a camp rival de Sergi Costa. CC amb Antonio Ruiz, que també ha entrat a pista. Anem a veure Antonio Ruiz, entrega per Omoharuna, vol el triple d'Imanol, triple! D'Imanol Martínez, el segon triple del Prat en el que portem de partit. I això permet al Club Bàsquet Prat novament sumar de 3. Important, eh? Sobretot això, un triple de frontal. No era la situació més clara de tot el partit i en canvi és la que ha permès sumar. Ara Larra des de casa seva, des de 8 metres, no anota. I la pilota torna a ser favorable al Club Bàsquet Prat. Sergi Costa. Sergi Costa que amaga en penetrar amb esquerra, gira sobre si mateix. Bona pilota a línia de fons, Antonio. Gran tap. Gran tap d'Arteche. La jugada era bona, però ha aparegut Arteche, que també és un home gran, eh? És un pivotón d'aquests de tota la vida, eh? A més amb les... perdó, eh? I que s'entengui que ho dic en positiu, amb les pintes de basc de tota la vida que té. Qui s'apropa a la zona, eh? Estan allà Arteche. CC a una cama, anota i aplaudeix, eh? Fins i tot amb certa ràbia, conscient que l'equip li està costant, però ja torna a manar el marcador. És de 3, 22-19, i per tant, doncs ja plou una miqueta menys. Això també jurarem no haver-ho dit, però seria important si el Prat fos capaç de sentar les bases i tenir un partit una miqueta més còmode. Fins i tot podria pensar en rotar, en els minuts finals, que pot arribar a ser important. Home, ha fallat Olacia. En una... Laut per al Prat, Antonio, un altre tap d'Arteche i ara ja falta sobre Zubizarreta. Quan pujava, falta d'Imanol, que és la segona, si no vaig errat.
1: Amb tants partits seguits, amb el tema de la calor i el poc marge, no? Evidentment, de recuperació, doncs, evidentment, si el Prat pot fer aquestes rotacions, segurament s'agraeixen, almenys de cara al tercer partit.
0: Sí, sí, sí, no? I veient que, en principi, el grau de dificultat, no direm de menys a més...
1: Però, de moment, et porto segon a l'últim i és el que ara mateix porta una victòria ja.
0: Sí. Compte, també Imanol, que no sé si és de cansanci o si s'ha fet mal, però va a la banqueta i s'estira al terra, potser simplement d'esforç, perquè ha anat just a la zona on està tirant el ventilador. No anota Olacia, rebot per a Nogués, que es gira, obre els braços i es dirigeix a Pablo Elola com dient: oye, que m'has fet falta, tranquil. CC amb Rai, allà va el triple de Rai Carrasco, triple! Triple de Rai Carrasco! I si comencen a caure, el Prat que ha d'anar mica en mica imposant la seva llei. Bé, també perquè és una bona notícia que torni el dorsal número 3, que recordem havia marxat en els primers minuts de partit per una mala caiguda, un mal suport en el turmell esquerre, plenament recuperat i també amb el canell llest. Temps mort demanat per la banqueta d'Olacia. 25-19, ja guanya el Prat de 6 a 6 minuts i mig per arribar al descans.
1: I primers 3 punts de Rai Carrasco, que només ho havia intentat des del tir de 2, havia fallat, i per tant doncs ara des del tir de, des de la línia de perímetre, doncs que aconsegueix el primer triple i a més en el seu primer intent. Per tant, de moment 1-1 i 3 punts que doncs fa que el Prat es pugui doncs no relaxar, però sí doncs calmar una mica més i no anar amb aquesta angoixa o amb aquesta pressa per la comoditat del marcador. Un Prat que de moment està millorant el tir de camp, 8 de 27, una mica millor amb l'encert de cara a la línia de 3 i també des de la línia 2, 5 de 17.
0: Doncs sí, era importantíssim anar de mica en mica millorant, i per tant doncs això és important. És important fer-ho així. A veure ara quan arrenqui novament el partit, si el Prat pot aprofitar aquest segon quart per deixar clara la diferència i per anar sumant. En un Olàcia que sí que és sorprenent, que no ha fet tampoc moltes faltes, eh? Com a mínim, és cert que en el primer quart sí, però de moment en el que portem de segon, que és on s'està començant...
1: 4 del Prat, mira. 5 de l'Olàcia.
0: Sí que és cert, que ens parlaven també d'un equip contundent, d'un equip, no?, que doncs que quan s'ha d'aplicar s'hi aplica, sí que en aquests 3 minutets i mig és cert que han sigut algunes accions ràpides, gairebé no li ha donat ni temps, no?, a cometre personal. Torna el joc en moviment, bola per Olàcia, apareix Egusquiza buscant a Pablo, la finta per anar cap a dins, no hi ha bàsquet però hi ha tirs. Aquí ja no és doncs la finta, la sorpresa, pensava que llançaria, l'ha saltat i ha aprofitat això Pablo i Lola per anar doncs a la línia de tirs lliures amb aquest 25-19, sobretot pocs punts, tres equips, ja ho hem vist en el partit del matí, no són els rivals del Prat tres equips especialment de tendència ofensiva, per dir-ho d'alguna manera, o que anotin amb moltíssima facilitat. I ja el resultat ha sigut curtet al partit del matí, avui 25-19, gairebé la qual de la segona, eh? Sí, que hi haurà molta defensa també en els partits. No ha notat cap dels dos tirs lliures Pablo Lola, i per tant és possessió favorable al Prat. Rai Carrasco esperant moviments, a veure, doble bloqueig buscant a CC, no l'acaben de trobar, s'ofereix Nogués, d'esquenes al ferro però encara molt lluny Nogués, ajuda defensiva, falta sobre Nogués, i ara arriba la primera en concret de Pablo Lola, que és la primera, i entra a pista Julen Eganya. Marxa Santi, teníem com a Santi Ostolaza, però ell du Oliveira a la samarreta. També entra novament Stanis i marxa Miquel Zubizarreta. No, ara la pilota és del servei de fons, Nogués, que troba ja ràpidament Antonio Ruiz. Veloçment connexió entre Rai Carrasco i Nogués, mitja volta, li fan de tot, per favor. Quin 2-1, s'ha tret del barret José Ignacio Nogués, que supera el ferro, que el fan falta, que ja semblava que fins i tot podia desentendre's de la jugada, però aquí a la remanguiller mig caient al terra, Jonathan, quan la vegis veuràs que és d'aquelles que si hi hagués doncs top 3 de jugades de les fases seria candidatura i ben clara, perquè ha sigut un gran bàsquet de José Ignacio Nogués que permet eixamplar encara més el màxim avantatge del Prat, 27-19, i amb opció a més de tir lliure addicional.
1: Doncs ara la veuré, perquè tenim uns 30 segons, 40 de delay, per tant, doncs, més o menys ara em sembla que la podrem veure en pantalla.
0: I Nogués que aprofita i transforma el 2-1, i això ja fa un altre color, sense tampoc deixar-nos endur per l'eufòria, perquè queda molt de partit, però ja és un 9, després dels problemes que ha tingut el Prat en el primer quart. Ara hi ha falta sobre Egusquiza, falta d'Antonio Ruiz, li havia quedat el dorsal número 13, la pilota una mica baix, però han acabat fent falta sobre Egusquiza. Per cert, Egusquiza com el segon cognom del Pedro Ezcurra, del tertulià de Planeta Prat i oient nostre també del Prat Esports de tota la vida.
1: Gran cistella, l'acabem de veure ara. Gran cistella, sí senyor.
0: No, increïble. Un jugador, un dels no tants, però no pocs jugadors del Prat que tenen experiència en ACB. Ara torna a aparèixer Nogués. Compte amb la caiguda, que ha sigut una mica lletjota, però sense perill. Ha de córrer ràpidament, ràpidament Nogués a fer balanç defensiu, però ha aparegut novament per fer un gran bàsquet. Ara la rèplica des del triple d'Eneko Martínez, aprofitant precisament aquest 5 contra 4 pel molt ràpid que hagi baixat José Ignacio Nogués. 30-24, amaga el partit, també hem tenir una miqueta més de cadència ofensiva. Omoharuna, bon gir, Joan Omoharuna amb tot fins al final, falta. Falta sobre Joan Omoharuna. Aplaudiment també de la banqueta, reconeixent l'acció individual en atac del doble 2. Com dèiem, si no, tampoc reconeixem ni coneixem tots els pares, però un dels jugadors que sí que té a la família, aquí a la graderia, així com dèiem també els pares de Mario del Campo, que són presents. Ja, Jona, potser de què fa pinta, no ho sabem del tot, però perquè estan a l'altra zona i algú fins i tot s'ha agafat una Coca-Cola, etc., i van sols, hi ha potser una desena, 8, 7 persones que fan pinta d'aficionats casuals, que potser gent de Badajoz que ha dit, mira,
1: què fem ara? Doncs ens apropem al pavelló i veiem el que hi ha, doncs vinga, va.
0: Sí. Primer de Omoharuna dins. Jo estic una mica trist perquè ha marxat la gent de l'institut,
1: Sí, aquí tenies aficionats aquí de l'escola, ja pactats, però clar, els horaris també.

0: tu.
1: Sí, sí, sí, sí, que han fet bé aquí els profes. Sí, sé quin és l'àlom, llàstima fins al final perquè ho havia fet tot perfecte. L'últim a tocar la bola és Andrés Zabaleta i per tant és bola des del fons per al Club Bàsquet Prat. Zabaleta, que protesta molt a l'àrbitre principal, no sabem ben bé si ha sigut per aquesta jugada, però aquí se sé que ha fet una de les seves, també. I com veiem aquí que s'apropa Imanol per entregar-li la bola a José Ignacio Nogués, que servirà des de la línia de fons. 17 de possessió. Antonio Ruiz amb Rai Carrasco, que ja des de posició frontal pot pensar i dirigir. Bola per CC, demana Antonio Ruiz. Grandíssima bola interior, Antonio Ruiz. Llàstima, no anota, però apareix Nogués per sumar un rebot ofensiu més. Segona oportunitat per al Prat. Nogués se la vol jugar. Carrega el llom de Ganya, mitja volta. Es queda curtet per poc. I el rebot ara sí és per Olàcia. Ha sigut Zabaleta, finalment, qui ha realitzat aquesta captura defensiva. I Ganya amb Eneko Martínez. Eneko que amaga. Sprint, es queda ara davant d'Adrià Codinacs. Anem a veure si vol castigar aquest desajust defensiu. Olàcia, Eganya, bona defensa del Prat, multiplicant mans, 3 de possessió, 2, Stanis, finta, vol el tri, Boro, Déu quina pedra. S'acaba la possessió, però com l'ha agafada el Club Bàsquet Prat, continua el joc. Antonio Ruiz, bona pilota, línia de fons per Adrià Codinacs, que és falta sota. Estava encara Olàcia amb una falteta per poder fer, no, per encara no havia entrat en bonus. Bonus que ara sí que entra al conjunt visitant. A veure si pot entrar. Sí. I Manol Martínez. Marxa Nogués, que hauria de rebre una ovació, però clar, som els que som. Que per cert, aprofitem molt ràpidament, però també agrair l'esforç del Prat Comunicació per ser aquí presents, perquè, clar, com a mínim el grup del matí som l'únic mitjà de comunicació, i quan diem l'únic és l'únic. Quan jugui el Badajoz serà una altra cosa, però avui, i això també s'ha de tenir en compte, de, com a cosa positiva que podem tenir i presumir a la ciutat del Prat. I Manol, des de molt lluny, el triple que toca tauler i va dins. I com li agrada a Manol aquestes cosetes, ha saludat de la seva banqueta. Ha fet el gest, no deu aquí com Cristiano, perquè ho ha fet amb dues mans, però igualment ja us podeu imaginar. La celebració del 10, perquè el Prat torna a situar una màxima avantatge. 35-24, ja ha guanyat 11, i es comença a imposar de mica en mica la lògica. I Ganya des de molt lluny, no entra, ja el conjunt Sarautzarra comença també a llançar com pot coses. Ara perd la pilota Adrià Codinacs, li demana a Mario del Campo una miqueta de calma, perquè és cert que ha anat amb tot davant el seu marcador, li ha arribat, l'ha rebotat la pilota als peus i és una pèrdua, és pilota favorable a Olàcia, però bueno, 35-24, a 2 minuts i mig del descans, uf, a punt de perdre la bola Sagasti, i a peus pilota per Olàcia amb 14 de possessió, però això, 11 puntets de diferència. En cas de veraixos i històries també podria arribar...
0: No, és important guanyar els partits i per la màxima avantatge possible. A més, en partits, no, que comentaves que són d'anotacions baixes, doncs si el Prat pot aprofitar en el seu favor una anotació alta, després, per si de cas, que potser no la necessita, però per si de cas no estaria malament.
1: Sí, que aquí hi ha un perill, que a veure, jo crec que ja equips que s'han fet la matada de venir fins a Badajoz competiran fins al final. Ara Zabaleta nota una bona bombeta, 35-26. Anem a posar-nos amb la hipòtesi que Olàcia arriba amb 0 victòries i sempre pot tenir una petita opció, de darrere. No, bueno, de fet, si el Prat i Porto Segundo tinguessin 2 victòries i Olàcia 0, a la darrera jornada no tindria opcions. Clar, sempre es pot deixar endur una miqueta, o davant d'un rival que necessita guanyar de molt, doncs és difícil mantenir el to. Per això també és important que el Prat s'hi pot guanyar avui d'una bona distància. Això que s'ha endut, també si fins i tot Olàcia després guanya els altres 2 partits i és un rival real per la primera plaça.
0: Totalment.
1: Que també podria passar. Falta ara d'Antonio Ruiz en la construcció de la jugada, falta en atac. I marxa precisament Antonio Ruiz, que ha vist la segona, entrarà Thomas Smallwood, que això ho està fent molt, Mario del Campo en aquests inicis de partit capitalitza l'atac del Prat en els primers minuts i després es passa una bona estona a la banqueta el dorsal número 33, el jugador de Roan. Es preguntava a nosaltres, perquè és així, no? A la publicació segur que ho ha fet també per diferents vies, si a vídeo o no, recordem,

0: que es pot seguir per Canal FEB i que sempre està l'opció de quadrar l'ambient, perquè diria que no hi ha narracions comentant amb el so del Prat Ràdio, per així també tenir l'experiència. Bona circulació d'Olafia, la bola al ferro, ja ha salvat, ha evitat aquí el bàsquet, és molt bot escombrant-la, busca ràpidament l'ofensiva al Prat a 1 minut i 10 per arribar al descans. Rai Carrasco, acció una miqueta més pausada. Va, puja, millor dit, a bloquejar, és molt bot, a veure la continuació. Rai Carrasco, llançament en suspensió, gairebé des de la línia de tir lliure cap a dins, torna a igualar el més 11 al Prat, a veure si aquest darrer minut pot servir per encara fer més gran la distància. Stanis que aposta per penetrar, la pilota a la cantonada, vol el triple, patapam, per parlar.
1: Sí.
0: Triple d'Eneko Martínez, 37-29.
1: Eneko Martínez, que comentàvem en la prèvia que era el màxim perill ofensiu per part del Zarauz.
0: Sí, sí, que estava mostrant, tenir bona mà i tenir bons fonaments en atac. CC, Parimanol pot ser la darrera possessió en atac del Prat en aquest primer temps. Rai Carrasco entre dos, molt difícil la tocada. En última instància, Arteche. I per tant, és possessió per al Prat en 4 segons, com l'indicaven des de la banqueta. 4 segons de possessió, 21 per al descans. I Manol, que troba Adrià Codinacs, no entra per poquet, el rebot, qui se'l queda? Olafia, a veure, correrà o no correrà? No, diuen que és l'última. I ho ha vist molt bé, aquí Eneko Martínez, que anava com un boig cap al ferro, però s'ha adonat que la darrera possessió pot ser per Olafia si la juga sencera. Eneko Martínez, Arteche sol, extrapàs falta. Uf. Un altre cop, un home gran de Olafia, alliberat a pintura. De fet, Arteche, que ha rebut la falta, és igual perquè està en bonus, però ha volgut buscar cantonada i encara són entre cometes. A veure, perquè és la tercera d'Imanol i per tant marxa, tot i que quedin 4 segons no es vol arriscar Mario del Campo. Sant Pipa ja es desespera també, Imanol Martínez, i entra novament a pista Nacho Llobet. 3,9 segons, Arteche amb el primer bàsquet i Olafia, dèiem, a veure si el Prat amplia l'avantatge, i el que està fent Zarauz és el contrari, és agafar-se novament al partit. Arteche no nota, 3 segons. Oi, què ha passat aquí? Ha sonat la botzina, clar, uf, quin jaleu ara. Falla el segon Arteche, toca un jugador del Club Bàsquet Prat, però no agafa la pilota i el rebot acaba sent per Olafia, però ha sonat, com heu escoltat, una botzina de pel mig, això ha fet que els jugadors es quedessin mig parats i clar, quedant 3 segons, això pot definir doncs la naturalesa de l'atac i el desenllaç. I clar, s'ha hagut d'aturar tot i a veure què hi ha. Hi ha temps mort? No, sí? No? No, no hi ha temps mort, sí que hi ha. Sí, confirmat, perdó.
1: Mira, tema faltes que comentaves, el jugador amb més faltes del Prat és, com deies, Simanol amb 3, després el segueixen amb 2, doncs ens tenim, per exemple, a Nogués, i també l'altre jugador que també tenim amb 2 és amb Antonio Ruiz, que també té 2, i ja després ens vindria amb una falta a Codinac, que només té una. La resta, de moment, doncs estan nets, no tenen cap. I per part del conjunt rival, doncs del Zarauz, el jugador ara mateix amb més faltes comeses, tenim a Elola amb 2, també té 2 Zabaleta, i ja la resta, doncs tenim a Eneko Martínez amb 1, Eguzquitza amb 1, a Larrañaga també amb 1 i a Sagasti també amb 1.
0: Doncs sí, de moment Imanol com a jugador més apercebut, no? En una situació més delicada en aquest sentit. S'ha quedat això en 3 segons, Seran 3 segons i 0 dècimes, o sigui 3 segons, bàsicament, perquè el Prat hagi de defensar un 37-30 que està bé, que objectivament està bé, però que si Olafia anota, doncs ja seria una altra coseta.
1: Un Imanol que és el màxim anotador de l'equip ara mateix, del Club Bàsquet Prat, amb 8 Ostres. Punts, 2 de 2 en el tir de 3 i després 2 de 4 des de la línia de tirs lliure.
0: Sí, que aquesta és una de les teories que tenim, a veure si doncs, amb el pas dels minuts Olafia es cansa, no fa la calor d'ahir, però comença a fer calor de veritat, i és cert que el descans és de 15 minuts, però veurem si és suficient, com per recuperar les energies de reserva. 3 segons, té Olafia des del lateral, moviments, Eneko Martínez, Eneko que corre fins la cuina, massa fàcil, mare de Déu. Mora de Déu, la defensa del Prat en aquesta jugada. Rebut Eneko Martínez al córner, a la cantonada, i en 3 segons ha tingut el marge de remuntar la línia de fons sencera sense oposició i d'enviar la pilota contra el cristall i anotar. S'ha quedat amb una cara i amb un anuig dels que són difícils de descriure per Radio Mario del Campo, que de fet marxa ell sol cap a l'altra banda, que és el vestidor d'entrenadors. No és que estigui empipat amb ningú, però no ha volgut ni tan sols esperar, eh? Crec que no està gens content, perquè és cert que el Prat guanya, és cert que el Prat ha evitat la situació més complexa en què Olàcia, especialment amb un joc molt ben apanyat i net en atac, ha tret totes les carències que pugui tenir el Prat defensives, i és cert que el Prat ha remuntat, ha arribat a guanyar d'11, però jo crec que fins i tot i guanyar de 5, doncs les sensacions no són del tot bones. És això, és victòria, i ja signem la victòria, evidentment, però que el Prat volia segurament avui donar un cop sobre la taula, i s'està trobant amb un escenari complex i amb moments de bon bàsquet, però en d'altres on especialment defensivament li està patint i li està costant aplicar la seva llei. 13 minuts i 45 segons, Jonathan, perquè arrenqui el segon temps en aquesta petita caldera, i no per al públic precisament. Ens donaran les 3 i mitja, segurament una miqueta menys. A veure com es desenvolupa aquesta segona meitat. De moment, a temps de descans, Club Bàsquet Prat 37, Olàcia Sarauz 32.
1: Doncs de moment el Prat que marxa al descans guanyant de 5, però com comentava l'Ivan, per moments el Prat ha anat guanyant de 11 punts. Anem a fer un repàs de les estadístiques que ens ha deixat de moment aquesta primera part del partit.

Pel que fa, per exemple, doncs, la part ofensiva, des del tir de dos, el Club Bàsquet Prat té un 8 de 26, és a dir, un 30% d'encert. El Zarauz, per la seva banda, amb un 6 de 16, té un 37, per tant, una mica millor. La cosa s'ha igualat en el tema del tir de 3. Un primer període en el tir de 3 del Club Bàsquet Prat no ha estat gens bons, però sí en aquest darrer període, amb un 4 de 12, que deixa un 33% d'encert per als pretens. Una mica millor també el del Zarauz, amb un 6 de 17. La diferència, on la trobem? Perquè el Prat doncs, estigui guanyant el partit, doncs, a la línia de tirs de lliure, on el Prat només ha fallat un 9 de 10, per tant, 90% d'encert, i aquí sí que és veritat que el Zarauz doncs, està bastant malament. 2 de 8, un 25%, i aquí això, de moment, hi està donant la victòria al Club Bàsquet Prat. El tema dels rebots, doncs aquí també està dominant el conjunt Potalava, amb 26, que de moment que porta registrat per 16 per part del Zarauz, i en pilotes perdudes doncs la cosa molt igualada, 5 i 4, i també en tema de faltes, 8 i 9 per al Zarauz. Anem a veure les actuacions individuals, quins són els jugadors de moment que estan dominant la pista. Doncs si mirem la part anotadora, de moment el màxim anotador del partit és el jugador de l'Olafia, és Eneko Martínez, que ja ho dèiem a la prèvia, era el màxim anotador de l'equip, doncs de moment amb 12 punts és el màxim anotador per part del Club Bàsquet Prat, és Imanol Martínez amb 8 punts i que doncs, a Mario del Campo li ha tret una mica abans d'acabar el segon període perquè ha vist la tercera falta. I és que doncs, Imanol Martínez és el jugador del partit amb més faltes ara mateix comeses, 3 per només 2 que doncs, tenim aquí a Zabaleta i a Lola per part del Zarauz. I en assistències, doncs, de moment el que està repartint més joc és també el jugador del Zarauz Andrés Campo amb 4 i per part del Club Bàsquet Prat, d'augment el jugador amb més assistències és Sergi Costa amb 2. I pel que fa al rebot, doncs teníem Arteig també com el jugador més destacat del Zarauz per al tema del rebot, 308 havia agafat, era el màxim jugador que havia doncs, agafat rebots de l'equip i de moment està dominant, sí que és veritat que la diferència és mínima, però està dominant el rebot en el partit amb 5 rebots. Per part del Club Bàsquet Prat tenim a Rai Carrasco amb 4.

Arribem a 2:45 de la tarda, com dèiem, temps de descans, 37-32, està guanyant el Club Bàsquet Prat, primer període 17-17 i el segon 20-15, però amb un Club Bàsquet Prat que ha tingut una diferència per moments de 11 punts a favor. Nosaltres fem ara una petita pausa i tornem ja amb el tercer període d'aquest Club Bàsquet Prat, Olàfia.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.

te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

control, even if

0: Doncs 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem novament en directe al Prat Esports amb aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Olàcia de Zarauz. De moment, victòria per al conjunt Potalava, 37-32. A punt de començar el tercer període, anem cap a Badajoz. Anem al pavelló de la Granadilla perquè ens expliqui doncs, aquest segon tram de partit. Ivan Conde, endavant.
1: Hola, què tal? Estem a punt de començar la segona meitat, però mira, aprofitarem aquestes coses també d'estar molt en família, i és que doncs anem parlant amb la gent que es queda aquí als ventiladors a que li doni l'aire i agafar una mica de fred, i entre d'altres també amb el director esportiu del Club Baloncesto Badajoz, amb l'Àngel Molino. Àngel, què tal? Com estàs?
2: Muy bien.
1: Explícanos, ¿cómo está siendo la experiencia de momento de las fases? Primera mañana, lo vuestro llega luego por la tarde.
2: Pues la verdad es que con mucho trabajo, pero muy, muy contentos. Para nosotros ha sido un gran paso la temporada este año, y poder albergar la fase pues nos hacía especial ilusión de volver a traer baloncesto de élite a Extremadura, y como te decía, con mucho trabajo, pero disfrutando mucho sobre todo de ver equipos como el Prat, que yo tenía muchísimas ganas de verlo.
1: Y porque me comentabas que conoces personalmente a uno de los jugadores del equipo, ¿no?
2: Sí, tuve la ocasión de compartir una temporada, la 17-18 en Palma de Mallorca con Sergi Costa, y guardo muy buen recuerdo de él, como te comentaba ahora, y me ha dado muchísima alegría verlo, aparte de, bueno, de otros jugadores con los que he tenido oportunidad de enfrentarme durante mi carrera deportiva, ¿no? Como Nacho Llobet o José Ignacio Nogués o Marc Sessé, que me acuerdo de él, un referente. Las veces que no habremos jugado contra Marc Sessé, y todavía cuando lo he visto digo, todavía juega y sigue teniendo esa cosa que tiene Marc, que no tienen todos los jugadores, ¿no? Ese tiro, esa viveza en el juego, y la verdad es que me ha dado mucha alegría verles.
1: Començat la segona meitat, has sumat dos punts al Prat, dos de Smallwood, 39-32. Ángel, ¿cómo es el grupo esta mañana y también cómo ves el de la tarde?
2: Bueno, empezando con el grupo de la mañana, yo creo que el claro favorito es Prat, creo que es el mejor equipo de la Liga EVA en... a nivel nacional, y la verdad es que no creo que vaya a tener muchas dificultades. Es verdad que el otro partido ha sido un partido muy reñido entre Uros y Puerto Sagunto, que al final se ha decantado a favor de Puerto Sagunto. Creo que mañana se lo van a poner difícil a Prat, porque si Prat gana ahora va a ser una final para cualquiera de los dos. El que gane podríamos decir que consigue el ascenso. Y luego por la tarde yo creo que el grupo está un poquito más igualado. Creo que tanto para mí el favorito es Mollerussa, pero creo que después no muy lejos está Tres Cantos, podemos estar nosotros y Sueca, que me parece el típico equipo engañoso porque nadie lo conoce, nadie se fía de ellos, pero yo he hablado con entrenadores de su conferencia y te dicen que en un día bueno te dan un susto y que es un equipo al que no hay que menospreciar, con lo cual yo creo que, terminando con lo que me preguntabas, Prat, claro favorito del grupo de la mañana, y un poquito más de igualdad en el grupo de la tarde.
1: S'ha apropat Olàcia amb un triple, 39-37. Tornem ara ja mateix ràpidament al partit. Àngel, per acabar, econòmicamente sale rentable. ¿Se gana dinero o al menos no se pierde organizando una fase así?
2: Yo creo que en nuestro caso, como mucho, nuestra meta es no perder dinero. Para nosotros era una cuestión más de volver a darle relevancia a la ciudad de Badajoz en el baloncesto, después de que consiguió estar en Leboro allá por los finales de los 90 y estaba un poquito el baloncesto desaparecido aquí, con lo cual, bueno, nos han ayudado las instituciones, nos han ayudado la Federación Extremeña bastante, y no es una cuestión económica, sino de volver a darle visibilidad al baloncesto en la ciudad de Badajoz y conseguir dar un paso más hacia adelante en este proyecto.
1: Pues Ángel, muchísimas gracias, y bueno, con Mollerussa está un poco complicado ahí el tirar para la tierra o no, pero que si tiene que subir alguien, también que seáis vosotros.
2: Bueno, yo espero que sea Prat, que sea Mollerussa, y que el tercero en discordia sea Badajoz, y así acabamos todos contentos.
1: Pues ojalá, muchas gracias.
2: A vosotros.
1: Mira, las palabras, claro, como había jugado a Palma, del director esportivo del Club Deportivo Badajoz, amb qui parlarem segur que més d'un altre dia, volíem aprofitar. Mentrestant, això sí, Jonathan, el partit comença a apretar-se, no ha sortit del tot bé al Prat, i Olàcia, després amb un triple especialment Ferrés, doncs ha aconseguit situar novament una distància bastant mínima, ara mateix.
3: Sí,
1: 39-37, a falta de 7 minuts i 27, per arribar al final del tercer quart.
0: Havia començat molt bé el Club Bàsquet Prat amb els primers dos punts, però ara doncs han arribat aquests 5, aquest parcial de 5 de l'Olàcia, i per tant doncs torna a apretar-se molt el partit. Recordem que el Prat ha tingut un avantatge d'una mica més de 10 punts, 11 punts de diferència, i que, doncs, a veure si no queda finalment reduïda a 0.
1: Doncs sí, sí, sí, perquè ara Olàcia té possessió. El conjunt de Sarauz Eganya, finta amb el triple, juguen per Stanis, planteja el bloqueig Arteche, el llançament llunyà no entra, el rebot de CC amb els peus al terra, però si li escapa en l'últim moment, i falta Rai Carrasco en la lluita per la bola. Són aquests detalls els que fan que el Prat no acabi d'estar còmode, eh? Aquests rebots que semblen relativament de cara, aquestes jugades que no acaben de sortir, i clar, és també curiós, no? És Jonathan, com tothom, fins i tot el president del Club Bàsquet Prat, i jo et diria bona part dels jugadors del Club Bàsquet Prat, ho veuen com ho veu el director esportiu del Badajoz, que ha dit directament, parlem de 130 equips, la Lliga, diu que és el millor equip de tota la tercera FEB. Sí, sí, però en el partit, no direm més fàcil, però contra un rival que com a mínim per classificació en Lliga estava més lluny, 39-37, i té ara Jonathan Arteche tirs lliures per empatar el partit, o sigui que compta.
0: No, sí, sí, o sigui, no es pot refiar. Jo pensava, dava per suposat que el primer període anés com ha anat, amb un 17-17, el segon em podia imaginar doncs com ha acabat, amb un 20-15, una cosa més igualada, i jo m'esperava ja un tercer període amb un Club Bàsquet Prat imposant-se més en el marcador, i de moment estic veient tot el contrari, o sigui que doncs veurem, perquè tothom dona per fet això, aquest 3-3, i no sé, aquí tothom està lluitant per tots els punts, i ja ho hem vist en el partit d'abans, una àmplia diferència que portava el Uros i que ha acabat remuntant després Porto Segundo, i era de 10 punts també,
1: Sí, i que Olàcia es va carregar el filial de Baskonia en la darrera eliminatòria de playoff, a la pista de Baskonia, Mendizorroza, on el Prat ha jugat més d'un cop contra l'Aberri. Ara nota no és i suma 2 punts més, però això, que pot ser l'equip més modest del grup, però bueno, per carregar-te el filial de Baskonia,
0: alguna cosa està fent.
1: No, són quatre replegats que s'han juntat, per jugar a bàsquet, precisament. Aquest bàsquet de Nogués que fa que sumi el 41-37, a punt de recuperar el Prat, i finalment ho fa, falta sobre Rai Carrasco que no s'assenyala, fins la cuina completament sol Rai Carrasco, suma 2 més, i això serveix al Prat per donar una empenta important al marcador i també a la moral. Té aquests moments també de respondre als mini parcials amb altres parcials que són molt importants. El Club Bàsquet Prat guanya, el triple que toca en la part anterior del taulell, després de rebotar el ferro, és pilota favorable al Club Bàsquet Prat. I Jonathan, al descans hem tingut tota la gent que està aquí, de premsa, de comunicació, d'organització, de protocol, també la gent de la taula, més de la meitat de la gent posant-se davant del ventilador, jo no ho he fet, he aprofitat per anar al lavabo, etc, i ara m'estic empanadint, perquè ara sí que comença a apretar de veritat en aquesta segona meitat.
0: I si et dic que jo ara mateix tinc fred i que estic desitjant anar a apagar l'aire,
1: bo. Bueno, és una mica d'enveja fas, però és cert que després de la que arribem a l'hotel, clar, que això és perillós fins i tot per l'organisme.
0: Sí, sí, sí, no, s'ha d'anar en compte perquè pots agafar doncs refredat, i aquest canvi de temperatura tan radical, no?, d'estar en una habitació a 17-18 graus i passar a 39, són 20 graus de diferència de cop i volta que sí, doncs, et poden marejar o vés a saber què.
1: Completament, o sigui que això segur que també els jugadors els hi han comentat. Bola favorable al Prat, amb 8a possessió, com s'ha desfet també en elogis, el director esportiu del Badajoz d'un CC que busca un triple marca de la casa, no entra, el rebot per Arteche, i és possessió per Olàcia, que està aconseguint sobretot això, que el Prat torni a no anotar amb assiduïtat. 43 punts en 25 minuts, i per tant doncs fent el perfil de partit, l'únic perfil de partit que dona opcions al conjunt basc. Arteche davant Smallwood, Arteche balla la bola cap a l'exterior, Nogués que es menja la finta, el triple es queda curt, i encara sort, després d'aquesta jugada. Ai, a Kudinac se li escapa la bola i pèrdua, no ha marxat la bola, intentant salvar la fet que els jugadors de Sarauz puguin recuperar en un 5-4. Stanis trepitjant pintura, s'ha equivocat, la bola a la cantonada, ja ha arribat la defensa del Prat. Stanis que marca un bloqueig perquè sigui Arteche qui torni a fer una pantalla, està cansadíssim també Arteche, la bola cantó dèbil, és Eganya davant Kudinac, Kudinac un pèl enfonsat en el bloqueig, el triple tampoc entra, i el rebot ara és per al Club Bàsquet Prat. Cara sort, després d'aquesta oportunitat. Es reclama Mario del Campo a salvants perquè entri en pista. CC buscant a Nogués. Nogués gairebé trepitjant la línia de triple. Es vol enfonsar. Està sol Rai Carrasco. Allà va el triple de Rai Carrasco. Triple del Prat, que serveix per situar novament una distància profitosa. Un més 9 ara mateix per al conjunt Potablava, que s'ha pogut gestionar aquest moment, on s'ha apropat pràcticament a la mínima diferència l'equip visitant, i doncs ara torna a agafar aire, de quina manera, i era molt important en aquest moment de partit, aquest 46-37. Si som capaços de desfer l'embolic de cables que tenim, en algun moment, ni que sigui parcialment, escoltarem el temps mort de Mario del Campo. Doneu-nos 3, 4, 5 segons i escoltem el tècnic del Club Bàsquet Prat.
0: Hem passat d'un parcial de 5 de l'Olàcia a un parcial de 9 del Club Bàsquet Prat.
3: El siguiente ataque. Quiero jugar transición con bola a Nogués aquí. ¿Vale? En este lado de aquí. Tomas, aguantas aquí. Si no hay uno por uno, subes arriba. Juegas con él con seguridad. ¿Vale? Juegas esta situación para caer aquí. ¿Está claro? Si no juegas, subes, ¿vale?
4: A ver que vengo bloqueado.
3: Darme esta defensa, por favor. Esta defensa.
1: Doncs hem pogut escoltar, Jonathan, les paraules de Mario del Campo. Anem una mica aquí tirant els cables com podem. De fet, se'ns han caigut els auriculars i ara et podrem escoltar. Ara sí.
0: Doncs deia, que doncs hem passat d'un parcial de 0 a 5 de l'Olàcia, un parcial de 8 punts del Club Bàsquet Prat, o sigui que doncs de moment està anant el partit, o aquest tercer període, per ratxes. Ha estat el torn primer de l'Olàcia i ara és el torn del Club Bàsquet Prat, que veurem fins a quan s'allarga.
1: Sí, completament, seria important que fos la definitiva. Mira, Salvans, que pispa la pilota a Zubizarreta i anota. Quina millor manera de començar després del temps mort, que això, pujava la bola a Zubizarreta, està Salvans amb les mans actives, li pispa la bola, no hi havia ningú més per frenar la cursa fins al ferro del dorsal número 7, i això torna a suposar el màxim avantatge del partit. Tornem al més 11 després de molt de temps sense arribar-hi a aquesta màxima cota. Eganya, Zabaleta des de molt lluny, no entra, i és el moment del partit, és el moment per matar el partit. Busca el Club Bàsquet Prat, ara sí, el nou màxim avantatge de l'encontre. Ja s'atura ara mateix perquè estava Quim Salmans també demanant un moment de pausa per cordar-se les sabates. Quim Salvans, que diem de broma que s'ha... no gaire, no és tan així, però no, sempre havia anat sense barba per la vida, i ara entre el cabell així una mica mig llarg i la barba de poquets dies s'està ferrantorresitzant una miqueta, un dels jugadors també sempre importants del Club Bàsquet Prat, qui precisament té la bola, buscant a Nogués un altre cop. Nogués gira, arriba en ajuda, està sol Smallwood, no entra el triple. Llàstima, perquè això sí que era devastador, segurament per la moral d'Olàcia. Possessió per al conjunt de Sarauts. Estanis a punt de tallar novament una passada. Salvans, Zubizarreta amb la bola, Pareganya, tot això des de l'exterior, ja no amenaça per dins, el Sarauts ara jugant amb un equip més baixet. Zubi des de molt lluny no anota, però el rebot massa fàcil per Zabaleta, frega la bola Smallwood, fora. Reclama la banqueta que no tenien un millor angle que jo. A mi també em feia la sensació que podia no haver arribat a tocar Thomas Smallwood. De fet, ho protesta molt Mario del Campo amb un àrbitre. De fet, ara han marxat, jo crec que han marxat a dinar, i no és broma, però estava tots els àrbitres de les fases, que també fan nit a l'hotel. De fet, a mi em va saber greu, no passa res, no, ni es va molestar, però estàvem parlant abans d'agafar l'avió a Barcelona i jo estava rajant una miqueta només de les fases, i en veure que estaven els àrbitres va ser, bueno, no era potser l'espai més adient, però accepten les crítiques, com ara les de Mario del Campo, i doncs ha quedat en això també la pausa del joc. Ha notat Olàcia, 48-39, i ara falta en atac de Nogués, assenyalen. Jo crec que té raó en el que diu Nogués, que ve, o sigui, que el xoc de Nogués contra el jugador d'Olàcia ve precisament d'una infracció d'un altre bloquejador del conjunt basc. Però bueno, en qualsevol cas, els àrbitres han considerat que era personal de José Ignacio Nogués. També marxa Rai Carrasco, entra en la pista Sergi Costa, i juraria que ha estat Omoharuna l'altre també en entrar.
0: Per cert, ens arriba també notícies. Recordem que durant aquestes setmanes està disputant l'Europeu B de rugby en cadira de rodes. Ahir Espanya va jugar el seu primer partit contra la República Txeca, el va perdre. Avui ha jugat contra Sud-àfrica, l'ha guanyat i per tant s'ho jugarà tot demà contra Suècia, que, com ja ens va explicar el Javier Quiles, era el rival favorit per emportar-se aquest europeu. Per tant, doncs, a veure si aconsegueix l'equip espanyol aquesta segona plaça per disputar les eliminatòries. I recordem, si arriba a la final aconsegueix pujar a la categoria màxima, a la categoria A de l'europeu.
1: Doncs tant de bo sigui així, no? I per la porta gran, com dius, davant el convidat de Suècia. A veure, Salvans, 2-1 de Quim Salvans després d'una bona entrada a cistella. El llançament que toca en la part anterior del ferro i que amb suspens acaba entrant per assegurar-se l'opció, a veure si arriba d'un cop per totes, de superar aquesta distància. La distància psicològica avui no són els 10 punts, sinó els 11. I Quim Salvans té l'oportunitat de situar un més 12 a falta de 2 minuts per arribar al final del tercer quart. Vinga, va. Cal que està en aquesta rostisseria pagui la pena. Ah, doncs una nota Salvans, però el rebot és per Imanol Martínez, que troba Sergi Costa, que no s'anima a llançar tot i tenir cert marge des del perímetre. Sergi Costa amb Omaruna, planta els peus, Joan Omaruna, no entra el triple, falta sobre Nacho Llobet en la pugna per al rebot, i estava en bonus Ulacia, de fet els dos equips. Per tant, anirà al dorsal número 9 a la línia de tirs lliures. Doncs ara sí, ara amb Nacho Llobet, amb dues oportunitats d'arribar al fet de trencar el sostre. Hi ha gent que ha marxat, en aquest tercer quart. O sigui, a mi, realment, Jonathan, no sé què viurem i què veurem al segon i tercer partit. Clar, també és el problema de jugar a les dues, pràcticament, quan en teoria començava la una. Jo crec que no poca gent, excepte els aficionats de Socarrel, de Sarauz i de Prat, els pocs curiosos, els delegats federatius, la gent del Badajoz, tota aquesta gent ha marxat.
0: Que és l'hora de dinar.
1: Intueixo que dinar.
0: Clar, o sigui, tot i que dines tard, no?, a les 3, però en alguna hora has de dinar, i si no has dinat a les 2, has d'anar a les 3. Nosaltres avui dinarem a les 4.
1: Sí, mínim.
0: Mínim.
1: Clar. Havia anotat un de dos Nacho Llobet, però Gusquiza, que torna a sumar punts per Ulacia, per tant 51-41, però en qualsevol cas escenari més controlat, que fa uns minutets. Imanol, mitja volta, Imanol, que difícil, el rebot és un altre cop per Imanol, més d'Imanol, Imanol 2, per pura insistència, 53-41, com s'ha bregat a la zona interior, de vegades fins i tot en accés, que feia sensació que podia tenir situacions fora. Ara falten defensa de Jono Omoharuna, que ha intentat escapar aquí d'una trampa que pràcticament sense voler s'ha quedat aquí entre dos jugadors, però ha acabat, segons els col·legiats, cometent falta. Vaja Zabaleta a la línia de tirs lliures. Doncs sí, jo no vull saber, que no, tampoc és el més important ni la retransmissió ni el que vol saber l'audiència, però no sé a quina hora arribarà l'hora de menjar. No anota el primer Zabaleta, però el més important és sobretot escapar d'aquí, O sigui, en el moment en què surts a 38 graus al sol i gairebé et suposa un alleugeriment, com deu ser el tema?
0: Per cert,
1: Zabaleta, anem a veure.
0: Molt malament l'estadística del Zarau des de la línia de tirs lliures, O sigui, és nefasta, sí. I a vegades aquest aspecte a vegades et dona un partit. Veurem si la corregeix, però han de millorar, el tema dels tirs lliures.
1: Com és, exactament?
0: Ara mateix és de 2 de 10.
1: Ostres, doncs ha fet 3 de 12, perquè ha notat 1 de 2 Zabaleta. Ara, quina bona connexió amb Llobet, que estava sol contra el ferro i que no ha pogut anotar. Darrers 45 segons de tercer quart, guanya el Prat d'11. Però sí, sobretot li ha tocat llançar tirs lliures a jugadors que es nota, que no tenen una mà prodigiosa. Per exemple, Gusquiza, es nota que no és el seu punt fort. I ara, doncs, el Prat, que torna a recuperar l'altra pilota. A veure si pot ser aquesta la bona. Salvans fins la cuina, la bola que es queda una miqueta enrere. I Manol, a veure amb qui pot jugar Imanol. Imanol contra tot el món, novament falta. Té confiança i merescuda i lògica Imanol en la seva capacitat, no?, també d'aquest basquet més de carrer, del 3 contra 3, de ser capaç de fabricar-se ell sol les jugades, i en la gran majoria de casos amb èxit. A més, com dius, fent números avui i fent un molt bon partit, sí que de vegades allò de la seva capacitat també genera desajustos i de vegades sí que hauria de soltar algun cop la bola, insisteixo, tot i que genera moltíssim perill, i està sent un jugador capdalt avui per entendre la victòria del Prat. Precisament marxa, aplaudit, recordem que havia comès la tercera personal en el segon quart i amb tot sent capaç de ser un jugador importantíssim, especialment a nivell ofensiu, per entendre la victòria del Prat. Després d'aquests tirs lliures, màxim avantatge del partit, 55-42, l'Olàcia de Sarauz, que tindrà la darrera possessió del parcial. Zabaleta que obre els braços com dient, però a veure qui se m'ofereix, entregant el mà per Zubizarreta. A veure aquesta jugada que de moment sembla que no vagi en lloc l'Arr amb Zubizarreta. No anota en l'últim moment qui la toca. El Prat, que tindrà 1,8 segons. La bola per Sergi Costa, no té temps ni tan sols d'enviar el llançament a ferro. Arribem, Jonathan, al final del tercer quart. Guanya de 13 el conjunt potablava, tanca aquesta tercera mànega amb la màxima avantatge del partit, sobretot després de veure com Sarauz s'havia posat a únicament 2 punts. Doncs és una bona notícia. Anem a intentar, si no caiem novament amb aquest cable molt llarg que tenim a la banqueta del Club Bàsquet Prat, escoltem a Mario del Campo.
4: Solo porque en este cuarto meten 12 puntos. Estar focus en las situaciones uno por uno. Aquí ya no estaba. Situaciones uno por uno. Si salimos rápido y jugáis rápido, tiene que ser claro. Si no, paramos. Tranquilos. No perdáis balones. La siguiente. La siguiente. Estás tú con el 6 y sale, La siguiente, el siguiente ataque, jugáis L. L, ¿vale? Por el lado tuyo. ¿Vale? Por el lado tuyo. Escucha, sales a este lado de aquí, ¿vale? Vienes a bloquear aquí, tú o tú, ¿vale?
5: El que ves. Salgo por el lado de Ima y viene Nacho de otro lado.
4: No, ¿vale? Ima no está.
6: No, es Antonio.
4: ¿Vale? Bloqueo, bloqueo de pivot, del que queráis, ven aquí. El otro escondido aquí. Y este hace este rol para aquí. Salida, Costa, Juano Maruna. ¿Vale? Salida, si no hay.
7: En la siguiente, cero hasta el final, Dallas, a ver si te da oportunidad. Cero hasta el final.
4: Sin fallos atrás. Esta la debe.
7: Serás tú el último.
1: Doncs ha aprofitat pràcticament, bueno, encara queden 16 segons, però força aquest temps entre tercer i darrer quart, un Mario del Campo que continua, doncs, no del tot content, amb el rendiment de l'equip. Perdó per al so, però Jonathan, 5 segonets com a mínim, ja escoltareu segur. Sí, és el ventilador industrial, ens posem una miqueta davant per intentar...
0: Sembla que estigués en un helicòpter.
1: Sí, sí, bueno, és que són industrials aquests, jo no sé si els has vist algun cop.
0: Per les fotos que has passat.
1: Ah, doncs al poble hi ha un bar també que té un això. I jo, si no, tampoc coneixeria l'existència d'aquests ventiladors, que té el tamany d'una persona, o sigui, que fa 2 metres, que és una barbaritat, i que sembla que no, perquè van dirigits a banqueta, ha començat el darrer quart, compta amb Zabaleta, la finta, Fabula Costa, Zabaleta, no entra el triple, però el rebot és a les mans de Zabaleta, el terra, falta. Tallovet, més amb la cama, segurament que no pas amb els braços. Ui, esbroncada del tècnic del Sarauz, Oliveira, bueno. Hi haurà tirs lliures per Zabaleta. No, que això, que són ventiladors que estan sobretot enfocats a la banqueta, com ha de ser, que al final són els que juguen, qui suen i qui realment ho estan passant malament a nivell de calor, però que l'estona que hem anat a la banda contrària on està el director esportiu del Badajoz, perquè allà sí que es pot carregar el Quantum, està a la zona contrària de les banquetes, per tant la zona on no hi ha ventiladors. Hi ha una diferència d'uns pocs graus, només per tenir els ventiladors a prop, que ni tan sols ens dona, però segurament mou una mica l'aire, etc. I jo crec que no sé si per això, si la gent ha estat així pilla, però l'agradaria estar mirant cap a la tele, que és també la zona dels ventiladors, i es nota la diferència de temperatura, només, entre cometes, només per aquests dos ventiladors industrials, que gairebé són d'aeroport, Bueno, no ha pogut anotar, novament a Olàcia, però ara recupera la bola, compta amb el llançament i el tap de Quim Salvans davant l'acció de Neco Martínez per evitar el bàsquet fàcil del dorsal número 6. Sobretot això, des del tir lliure, com deies, Jonathan, Olàcia estaria en el partit, segurament amb una xifra una miqueta normal des del llançament, però bueno, d'això que això que ens enduem, no ens queixarem. Compte, la combinació Stanis per Zabaleta, el llançament massa potent, rebot per Genoa Moaruna, que llença molt bé la contraofensiva, Antonio Ruiz de primeres per salvar, aquest amb Sergi Costa, possessió més aviat en estàtic, per també demostrar que el Prat no té cap mena de necessitat de córrer ni d'arriscar. Salvans buscant el pal a la Llobet. Quin cop de bastó que ha rebut Llobet al nas sense voler per part de l'Arra, de Miquel Larrañaga. Es disculpa el dorsal número 15 del Club Bàsquet Prat. Segona falta de Miquel Larrañaga, primera en equip per Olàcia. Però és això, Jona, ens hi hem d'acostumar, i el Prat s'hi ha d'acostumar, i tothom ens hem d'acostumar, però això, quan Olàcia s'ha posat de dos, si juguéssim a Sarauts, és que jo crec que s'encomana a tothom, i aquí en canvi és igual, sí, guanya un equip, guanya l'altre, tres triples consecutius, és que l'ambient és el mateix. Mira, ara Antonio Ruiz fa un molt bon bàsquet després d'una molt bona assistència a Sergi Costa, i si no, que per això hi som, no? Per això ens han enviat a Badajoz per explicar-ho, però que si no, si deixéssim el so en mute, és que és inidentificable, quan anota un equip o anota l'altre. Compte amb Benyat, no aconsegueix anotar, millor i Teneco Martínez, el rebot és per al Prat, salvant-se amb tot, falta, no l'assenyalen, semblava situació 2-1, però en qualsevol cas val el bàsquet, i el Prat, que ja sí que amaga amb trencar definitivament el partit. Gran sortida del conjunt Pota Blava, parcial de 6-0, per posar un avantatge que, com diem, es preveu difícil d'aixugar per part d'Olàcia. 59-42, guanya de 17 el Prat, que ha d'intentar aprofitar aquesta empenta per gestionar al màxim possible els darrers minuts de partit. Escolta, aquest... Mario del Campo.
6: Defiendes a balón, estás defendiendo a balón, no le saltes al tío. No le saltes, lo único que te pido es aguántale. Solo aguántale, tiene la bola y le saltas. Y el otro pone mano al suelo, aguántale, ¿vale? Y luego los tiros que quieras, pero no precipitados. Vamos a jugar para que tires, pero selecciona buenos tiros, ¿vale? No precipitados. Si ahora juegas 7 minutos y tienes un tiro, que sea de calidad. El rebote de atrás, ¿sí? El rebote de atrás.
5: ¡Vamos, coño! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale!
6: ¡Topo! La salida, ahora ellos, escuchar, no hay balance. No hay balance. Rápido el rebote, salir. Si es claro, atacamos. Y si no, parar. Si no, parar. No perdamos el focus del uno por uno y del rebote atrás. ¿Está claro? Vamos, tíos, vamos. Un par, por
1: favor. Doncs les paraules de Mario del Campo. Aquestes primeres paraules eren per Jaume Soler. Allò de no et precipitis, tingues les teves situacions de tir, sobretot de triple, evidentment, no? En sortides de bloquejos o en situacions que prepari el Prat. Però clar, jo, és que és un jugador amb uns percentatges de triple en la seva carrera que de moment el Prat no ha pogut acabar de demostrar, i segurament allò de pensar una mica en tot, no? En si podem, no recuperar, perquè és un jugador, perdó, que ha donat bons partits i bon rendiment, però si podem endollar, per exemple, la versió més, no?, infal·lible i triplista de Jaume Soler en aquests minuts, doncs aquesta coseta que guanyem. Si podem fer que tingui minuts Joan Omaruna i que també doncs agafi rodatge i confiança, doncs això que guanyem. Queden 8 minuts, el partit no està tancat, però
0: sí,
1: veient
0: encaminat.
1: També el...
0: Sí,
1: i la... sí, va una mica cap aquí la gestió, perquè, per exemple, doncs, no?, veiem també més minuts per Antonio Ruiz, que surt de lesió i que no en d'altres partits no n'ha tingut tants. O sigui, ja el cinquè, home, no direm que sigui alternatiu, però sí que és això, no? La banqueta veiem a Codinax, a CCA, és molt buta, Salvans, a Nogués i a Rai Carrasco.
0: De moment Soler és el que té menys minuts en pista, només amb 5.
1: I Manol. Mira, I doncs Manol. Ja és significatiu.
0: Ah, anava a dir, no, i Manol, que, Manol porta 13, digo, des del que més.
1: Que i Manol està a la banqueta, dic que tots els jugadors de la banqueta, i Manol, que no el veia perquè va amb la samarreta d'escalfament, però que també ha sigut un dels jugadors del partit, que dic, l'únic que em queda que no quedi per dir.
0: Sí, sí, Manol, que...
1: Ha anotat.
0: Que recordem que doncs, és un dels màxims, bueno, és el màxim anotador de l'equip, amb 12 punts, seguit de Carrasco, amb 10.
1: Per això, que ja que hi som... Ha notat els dos tirs lliures Olàcia, però ara Nacho Llobet, que força un llançament, o millor dit, una falta i una situació de tirs lliures, per posar tant de bon altre cop el més 17 per al conjunt Pota Blava. Anem a veure. ja mica en mica, doncs això, sí que sensació de que ara, no ha sigut falta de tir. Finalment acció a baix i ja posa la pilota en moviment al Prat Sergi Costa, que rep un altre cop. Anem a veure Nacho Llobet a 3 metres. Bàsquet de Nacho Llobet, 61-44. I a veure, objectiu ara, primer, acabar d'encarrilar el partit, que no hi hagi lesions, i aquests objectius secundaris, de que alguns jugadors doncs aconsegueixin aquestes fites, i després, si pot ser, a guanyar del màxim possible. Arteche, amb problemes, ha estat a punt de perdre la bola davant d'Antonio Ruiz, llançament molt difícil, Destanis no entra, toca un jugador d'Ulacia per veure si intentava mantenir la pilota dins la pista, però no ha estat el cas. Per tant, lateral favorable a un Prat que té 7 minuts per endavant per això, per veure si una actuació doncs, que ha tingut daltabaixos o alts i baixos, més que daltabaixos, doncs es pot acabar d'una bona manera i més enllà de la victòria serveix per reforçar l'equip. Sergi Costa, sortint del bloqueig, jugant amb Moaruna o Moaruna fins al final, rep la falta d'Arteche i seran tirs lliures per Joan o Moaruna. Ha intentat tallar línia de passada aquí l'Arra i en no arribar-hi corria tant, no?, que no ha pogut ja recuperar la posició, i aquí Moaruna s'ha quedat sol per buscar la penetració i serà la línia, i ja és de fet a la línia de tirs lliures això, ara mateix, entre tota la gent que ha marxat, mira, un, dos, entre ells els pares de Joan Moaruna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hi ha un parell de mares amb bebès allà, posem-li 30. Som 30 aficionats ara mateix. El primer de Moaruna que no entra.
0: 30, i quan hem començat el partit que has fet el recompte també eren 30, no? Més o menys.
1: No sé si 40 o 50, 40, 50. Una miqueta més. Bueno, és fer que no comptava amb àrbitres, que no comptava amb la gent del Club Baloncesto Badajoz, que anés molt clarament identificada de CB Badajoz. Sí, més o menys, si fa no fa. No sé, és una cosa. Ha anotat un Nacho Llobet, 62-44. Buscant insistentment Ulacia Arteche. Clar, per Ulacia també és important això, no desenganxar-se del partit. En cas d'hipotètics, no? Empats, si perds de molt. Ara hi ha falta sobre Arteche i anirà al pivotón a la línia de tirs lliures. És un, com dèiem, un jugador que té dificultats des d'aquesta zona. Entra novament Imanol Martínez a pista. Marxa Nacho Llobet. De fet, Arteche porta un 1 de 6 en tirs lliures avui, A veure, Arteche 1 de 7. Bueno, si està rient el pobre. No sé si és un riurejar del cansanci, perquè s'ha de dir que Arteche ha fet un partit a nivell d'esforç, de sacrifici físic increïble, 1 de 8, Arteche.
0: Sí, no, els tirs lliures no són el seu fort.
1: No. Ara buscaré, que tenim aquí la mitjana la temporada d'Arteche. El llançament, perquè el rebot ofensiu ha sigut per Ulacia, no entra per part d'Oliveira, però és una segona captura ofensiva per Ulacia. Vol el triple, no entra, i ara sí, tanca el rebot Joan Oamuaruna. Important no deixar-se endur, Nosaltres potser ens podem permetre el luxe, però l'equip a veure si no ho fa, perquè aquí hi ha hagut aquests dos rebots ofensius de Sarauts. Sergi Costa bloqueja Antonio Ruiz, la bola a la cantonada, Moaruna amb Antonio Ruiz a punt de trepitjar pintura, se la vol jugar ell. Antonio Ruiz, mitja volta, que difícil era, i Manol està a punt de capturar el rebot, però se l'endú finalment Arteche. Eneko Martínez a la línia de 3, troba l'Arra sol, l'Arra que finta en penetrar, el frena Sergi Costa, més de l'Arra, la passada una mà, se li escapa Arteche, és línia de fons favorable en Prat, que ara sí vol jugar ràpid des de línia de fons, puja ja la bola Sergi Costa.
0: Mira,
1: a veure, que ho tenim per aquí.
0: Una mica menys de la meitat ha ficat en tirs lliures aquesta temporada Arteche. Una mica menys de la meitat, o sigui que avui està bastant malament.
1: No és, això, si fem el repte al mig del,
0: no
1: del
0: camp seu fort.
1: Amb Prat, hem de fer la pregunta: quin percentatge de tir lliure creus que tindríem nosaltres? Jo a Arteche no arribo, això segur. Jo crec que em quedo per sota d'Arteche clarament.
0: Jo suposo que també, evidentment, si no hi seria aquí.
1: Hi ha hagut ara falta sobre Eneko Martínez i anirà a la línia de tirs lliures. L'escenari ara sí que està enrarit, I això és primer partit.
0: Bueno, el que sí que sembla és que no ens anirem en les dues hores com el partit anterior,
1: No.
0: Perquè crec que hem començat passat dos quarts, si no m'equivoco,
1: Sí,
0: més o menys.
1: Sí,
0: i no pinta que arribem a dos quarts de quatre.
1: No, no, no. De fet, sí que és cert que ara el Prat entra en bonus i Olàcia està ben a prop, que això pot ser rellevant a nivell de que hi hagi faltes, però bueno, hi ha hagut pocs temps morts i en general ha sigut un partit de ritme bastant ràpid. Anota els dos Eneko Martínez. Ja veiem l'entrada novament de Quim Salvans, marxa Joan Omuaruna i el Prat que servirà la pilota de fons.
0: Anotació, tot i això, no molt elevada, eh? L'anotació?
1: El què? Ah, l'anotació. No, no, no.
0: Entre tots dos,
1: recordem
0: almenys...
1: l'altre partit,
0: 70-65,

0: constant, i a més és això, no? Al principi, pel que ens transmeten també jugadors i cos tècnic, que són especialment Ulacia, però també Puerto Sagunto i Uros de Rivas, equips que potser doncs tenen més capacitat, no? de defensar el seu ferro, i per tant doncs potser és una tendència que veiem, veurem si també són partits, no? Les fases d'ascens diferents als de lliga regular. Compten la Rassol en el triple, no entra, no està sent tampoc aquest final de partit d'eufòria que podíem imaginar-nos i esperar. 8 segons, el Prat ha comès infracció de 8 segons a camp propi, per tant serà pilota per Ulacia. 62-48,
1: per cert,
0: 14 bon. Punts de diferència.
1: Ara està, m'ha vingut a la ment per la imatge televisiva, si et fixes en el mig de la pista, veus que hi ha un restaurant, ara faré una mica de publicitat, però aquí et dono el consell, veus que posa Gladys Restaurante?
0: Al mig de la pista,
1: sí, bueno, entre la taula tècnica.
0: Aha.
1: A la teva dreta.
0: Gladys, sí, Gladys Restaurante, ara sí.
1: Doncs t'ho recomano, eh? Es menja molt i molt i molt bé, i amb molt bon preu. Ara, això sí, has de reservar ni que sigui d'un dia per l'altre, eh?
0: Ho comentarem.
1: Publicitat
0: sobretot a l'expedició.
1: Gratuïta, que... però jo vaig anar l'any passat per primera vegada i amb ganes de tornar aquest estiu.
0: El Prat Ràdio va a pensió completa, per tant ja...
1: Bueno, si vols, si vols fer una escapadeta a títol individual,
0: diumenge,
1: doncs
0: no recomano. No podem, eh? Que si no és malversació de fons públics, pràcticament.
1: No, no,
0: aquí,
1: a títol individual,
0: a dinar i a sopar.
1: Amb el teu diner, amb els teus diners.
0: No, però que ja que hem d'allò, doncs s'ha de dinar i sopar, una cosa és fer un aperitiu. Però...
1: pots fer un aperitiu,
0: bueno, sí,
1: pots fer un aperitiu, sí. Pots anar a prendre alguna cosa, sí, però et recomano molt.
0: Gladys Restaurant.
1: Gladys Restaurante, sí. I si hi ha la possibilitat de solomillo al ajo tostado, aquí ja, amb això ja doncs, pots coronar.
0: Torrat els minutet i mig aquest del Club Bàsquet Prat, que compta, a veure, són 12 punts de diferència, però hi ha hagut aquests 8 segons en camp propi, una pèrdua ara, i Ulacia, amb la broma, s'ha posat a 12 punts. De fet, demana temps mort Mario del Campo, el anem a escoltar, perquè si ha sigut relativament contundent durant el partit, jo crec que ara serà el temps mort més dur de tots, 2:59 per arribar al final.
2: Pintura, otra vez pintura, espellármelo. Sí, sí. ¿Por qué dejáis de defender? Estamos 20 arriba, 12. ¿Por qué dejáis de defender?
3: Por tanto, me lo has asistido, vamos.
2: No, es que no lo entiendo. ¿Qué coño haces jugando ahí contra tres tíos? Das un bote, cambias el balón. Uno por uno, no hay, el tío me dice... coño me dices, estás loco, ¿no? Cambia el balón rápido. Ataca, no hay, cambias el balón, ya está, es sencillo.
4: Empezamos bien constantemente, ha pasado el primer.
2: No tengo a nadie en pista para dejar de defender. ¡A nadie!
0: Doncs... això.
1: Ja crec que hi ha ganes, no?, que acabi el partit una mica. Pel ritme una mica que veig.
0: Sí, però això,
1: sembla que la feina com que ja està feta.
0: Sí, però s'han vist coses pitjors al bàsquet, eh? Clar. Ja no tant de guanyar o de perdre, i però bueno, són 12 punts.
1: I aquesta és la tasca de l'entrenador, que aquests ànims doncs no vagin cap a baix, sinó cap a dalt.
0: Clar, no, i sobretot això, esbroncadeta o lectura de cartilla a determinats jugadors. Bueno, és que és molt complicat, és que a veure, nosaltres mateixos agraïm, al públic del Prat Esports que estigui escoltant. De veritat, o sigui, nosaltres que hi som aquí, no per justificar els jugadors, però entre la calor insufrible que fa i aquesta sensació de que, bueno, Ulacia ha competit, però que és un equip que s'està veient que és clarament inferior al Prat, hi ha un punt humà, hòstia, és que costa mantenir la frescura en tots els sentits. No ha pogut anotar un triple Ulacia just ara a la sortida de temps mort, buscant evidentment, no?, la èpica i sumada 3, possessió per al Prat, a veure si ho pot acabar d'enllestir. Hi ha una antiesportiva o una tècnica, crec que és a Egusquitza, a veure, ara detallarem. Sí, 12. Ah, hi ha doble tècnica. El que no sé és ben bé si és als dos jugadors d'Ulacia o si és una per cadascú. A veure, ara ho acabarem de confirmar també amb

0: el feble, de Gusquiza és clara i l'altra potser és Pareganya. No, deu ser, perdó, doble tècnica una per cada equip perquè no hi ha tirs lliures ni hi ha res. Mira, ara Rai Carrasco en l'inici de la jugada rep en marge per carregar el llançament i és triple de Rai Carrasco. 65-50 més 15 per al conjunt Pota Blava. L'espera això, d'acabar de confirmar què ha succeït exactament en aquesta jugada i quin és el jugador del Club Bàsquet Prat que ha rebut l'acció i la falta o que li ha estat assenyalada. Ara atacava Olàcia, molt bon tap i possessió per al conjunt pretenc, que té l'opció novament de generar distàncies en el marcador i de que es vegin les diferències basquetbolístiques també en l'electrònic. Rai Carrasco amb Imanol, Imanol que busca esquerra salvants, aquest vol interior per Smallwood. Smallwood que va fer-se gran davant és Gusquiza, no anota Smallwood però rep una gairebé doble, triple falta i és de finalment de Gusquiza. Anirà Smallwood a la línia de tirs lliures. A veure si ha parat també, doncs això, millor que Sarauz en la línia d'un punt, però si també serveix això per anar-li agafant el tranquillo a aquesta distància, ja que això és la part bona, no? Parlem de que els quatre equips són visitants, però ja és un entrenament i un partit en aquesta pista, o sigui que la familiaritat ha d'anar creixent de mica en mica. Una... un llançament de tir lliure Smallwood que no ha entrat, el segon que sí anota Smallwood. Es mirava, no direm ni qui, per evitar d'allò, per si, que no sé jo si li faria gràcia a l'entrenador, però hem mirat un moment a la banqueta i algun jugador del Prat feia allò de, amb la mà com el ventall, no? De que calor, i és que la veritat que és increïble, eh? Anota ara ràpidament Olàcia, que no es vol rendir. 66-52, han estat dos puntets més per Estanis, deies.
1: No, deia que es veu la calor. A vegades veiem imatges del públic, no?, una miqueta amb algun paper o amb alguna cosa, doncs, abanicant-se, perquè, doncs, evidentment, si no estàs acostumat a més, perquè no ets de la zona, el xoc de realitat és complicat. No, segurament és difícil, divendres ja seràs un mes i ja estaràs fet a la temperatura, però el primer dia, segon, es fa complicat, sí.
0: Ha anotat un triple i Manol Martínez, que torna a situar el més 17, sumant punts, també en el seu caseller personal. I Manol Martínez, darrer minut i 15 segons d'un partit que no és que desitgem que s'acabi, estem molt contents, és una fase d'ascens, estem gaudint del Club Bàsquet Prat, que està ben a prop de sumar la primera victòria, però com dius, ens hem d'adaptar mica en mica, i això ja portem 3 hores aquí i el cos està començant a dir fins aquí arribem. No anota Olàcia el triple, possessió favorable al Prat. Això és la part bona també de no ser-hi, i d'escoltar-ho per al Prat Ràdio i tenir-lo al canal FEP. I Manol, un altre triple, no entra, i per tant és possessió per Olàcia, que això, que no heu de patir les inclemències de la temperatura, i això a futur ens ho haurem de mirar, també els esports en línies generals, potser les competicions han de començar a disputar-se més juntetes, especialment categories amateur, A veure, un altre triple, Zubizarreta no entra, i serà la darrera possessió del partit per al Club Bàsquet Prat. Ha de trepitjar, ha de pisar pista rival, així ho aconsegueix, i veurem si el Prat juga aquesta darrera possessió, que de moment la sensació és que sí. Recordem, 69-52, 17 punts de diferència. Rai Carrasco en el canvi defensiu, llançament en suspensió, no entra, i a falta sobre Smallwood, diria, de Zubizarreta. Per tant, hi haurà tirs lliures i la darrera possessió del partit serà per al Sarauz. Sí, al final poquets punts, 69-52, marcant una mica la tendència. El Prat s'hi anota aquests dos, és molt brutal. El primer l'anota, com a mínim serà l'equip dels quatre que més punts ha anotat en aquesta primera jornada. Recordem la classificació, que serà senzilla: el Prat líder, veurem si amb diferència de més 19 de moment, perquè anota molt brut. I després, doncs, ja Sagunto, victòria amb més 5, i la resta amb una derrota, menys 5 punts d'Uros de Ribas, menys 19 Olàcia de Sarauz, perquè arribem al final del partit. Victòria del Club Bàsquet Prat per 71-52. Ha fet els deures en un partit potser no excessivament brillant, en un partit amb llums i ombres, però en el final el Prat ha aconseguit el que desitjava, el que volia i el que necessitava, que era guanyar aquest encontre, que era fer els deures i sumar. Ja està, ja fet un terç de la feina, que sembla exagerat, però necessita 3 victòries en 3 partits per assegurar-se la primera plaça i pujar a segona FEB. Primer tram aconseguit, primer terç assolit, i el Prat, sobretot, doncs això, amb aquesta sensació de ser, podríem dir, de puntets i cosetes d'equip campió, perquè dia de més, sense jugar el millor partit, sense excel·lir, sense bona part dels jugadors demostrar del que són capaços, ha acabat guanyant amb relativa i amb certa facilitat a Olàcia, com diem, finalment, de 19 punts de diferència. Anem a veure, que ara veurem els jugadors d'Olàcia fent la pinya i acabant de, en aquest cas, de poder, doncs, a parlar i felicitar a la seva afició. Ara veurem els jugadors del Prat també fent el propi a la seva afició. Mira, de fet faran una fotografia amb l'afició, que ens vindrà bé per després fer la croniqueta del Prat Digital, perquè si no tenim problemes després. A veure,
1: i que el Prat
0: amb aquí la fotografia de campions,
1: el Prat amb aquesta victòria,
0: bonic, un record que tindran jugadors i entrenadors i cos tècnic d'aquesta primera victòria en la fase de grups. De fet, Jonathan, hem robat algun jugador, et sembla bé?
1: Sí, vinga, endavant.
0: Doncs a veure si estic localitzant, ara sí podem tenir 2 segonets aquí a... vale, espera, que estan demanant un segonet per fer una altra foto.
1: Com dèiem, el
0: Prat
1: demà,
0: directe,
1: el Prat amb aquesta victòria, doncs demà podria ja tenir certificada almenys la seva classificació per la hipotètica repesca de diumenge. Recordem que si no es classifica com a primer, doncs amb la segona plaça tindria l'opció,
0: Jonathan,
1: d'arribar, doncs, a disfrutar aquesta darrera eliminatòria. Vinga, endavant.
0: Sí, estem aquí al costat d'Imanol Martínez. Imanol, què tal aquest primer partit?
2: Pues muy bien, la verdad que va a ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa, llevar también todo el día con las ganas, o toda la mañana con las ganas, y ayer también, pues al final hace que el primer cuarto entremos un poquito más a medias, pues luego ya hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
0: Sobretot això, no? En un partit que s'ha pogut complicar, però que al final també aquesta capacitat una mica de campió de l'equip, de bueno, sense potser el millor bàsquet, però tampoc ha patit, no?
2: Bueno, también yo creo que durante la temporada nos hemos encontrado en todo tipo de situaciones, desde ir ganando cómodamente hasta sufrir, hasta jugarnos todo en el último cuarto, y yo creo que eso, pues al final, además del talento que tenemos como equipo en los jugadores, pues ha sumado vernos en algún momento similar que hemos podido tener la temporada, y al final pues el resultado está ahí, que cuando nos ha pasado la temporada hemos aprendido y ahora hemos podido utilizar a favor nuestro.
0: Y Manuel, parlans de la calor y también de la pista en general, ¿ha gustado?
2: Pues yo por un momento me apetecía mucho jugar, pero otros en el banquillo con el ventilador este, madre mía, sí que se necesitaba. Pero bueno, al final son factores y condiciones con las que jugamos todos los equipos que estamos aquí, y bueno, servirá como excusa para todos, o sea que no se puede poner solo para nosotros, pero bueno, la verdad que ha sido complicado hacernos desde nosotros, y supongo que vosotros también verlo fuera, pero ya solo esperemos que solo queden 2 partidos y que suframos la calor 2 partidos y ya está.
0: De fet, al segon quart jo em preocupava, dic, ostres, l'Imanol lesionat, i simplement ha sigut la calor, no? Que volia...
2: La calor, porque entrar de golpe también, y ya te digo, estamos un poquito fríos fuera, y al entrar ha sido golpe de realidad. Pero bueno, también eso también suma el tener el equipo con tanta rotación, pues oye, bendito problema el entrar así, pero muy bien, muy contento con todo lo de hoy.
0: Dama, contra Euros de Rivas, ¿cómo veo?
2: Bueno, hemos visto un poco los 3 equipos, pero sobre todo teníamos el foco obviamente hoy en el primero, pero también en mañana, porque es un equipo muy duro, sabemos que ha eliminado un buen equipo de Madrid y que encima con la derrota que han tenido hoy, pues mañana irán especialmente fuertes y tenemos que estar preparados para ello. Entonces hoy nos ha costado también sacarla a nosotros, y yo creo que el nivel de intensidad va a ser más incluso que la de hoy, o sea que estaremos preparados a descansar hoy y mañana a sacar el segundo.
0: ¿Que comenzará a la 1:15 o...?
2: Pues yo espero que empiece a la 1:15, pero más que nada para comer luego, porque si no, hemos desayunado fuerte, pero ahora vamos todos con una gana de ducharnos y comer, vamos, como animales. Pero bueno, la verdad que es un horario que tampoco, digamos, que acompaña mucho con el calor y demás, pero ya te digo, son factores que no son nuestros, así que...
0: Pues venga, te ayudas, cansa, que no me quedan 20 horas para el següent. Gracias, Imanol. Doncs les paraules de l'Imanol Martínez i Jonathan, no sé també com anem a nivell de directe i tot per l'horari, però en breus instants podrem parlar també amb Mario del Campo.
1: Doncs esperem, a veure si podem també tenir el míster. Jo crec que això ho tindrem abans de les 4, per tant, doncs, a veure si es pot apropar Mario del Campo i també doncs, coneixem de primera mà les declaracions del tècnic Pot Àlava. Com dèiem, doncs, demà cita important perquè el Prat doncs, pot garantir ja, o almenys tenir mig fet aquest ascens a segona FEB. Tot dependrà també d'una mica doncs, com vagin els altres resultats, però podríem tenir divendres doncs, una final, no?, entre Club Bàsquet Prat i Puerto Sagunto.
0: Sí, així és. Dona'm, Jonathan, res, 10 segons, que ja s'apropa també aquí Mario del Campo. Anem a muntar tota la logística també per xarxes perquè la gent pugui també tenir a l'Instagram les declaracions de Mario del Campo. Dona'm 20 segons i tenim en directe l'entrenador del Club Bàsquet Prat.
1: Perfecte, doncs mentre prepares l'entrenador del Club Bàsquet Prat, doncs ràpidament les estadístiques que ens ha deixat el partit perquè fan les millors doncs, actuacions. Anem a mirar doncs, quines han estat per el que fa a les actuacions individuals. El màxim anotador del partit està Eneko Martínez amb 19 punts, però el màxim anotador del Club Bàsquet Prat ha estat Imanol amb 15, per tant s'ha quedat a 4 punts. També en el tema del rebot ha dominat el Zarauz amb Arteche amb 9 rebots. El jugador amb més rebots del Club Bàsquet Prat ha estat Rai Carrasco amb 6, juntament amb Imanol Martínez, que ha estat, doncs, podríem dir, l'MVP de l'enfrontament. Sí, dona ja pas d'Ivan, per tant doncs anem cap a sí. Badajoz novament, el míster ja amb Ivan Conde.
0: Sí, ja som aquí amb Mario del Campo, l'entrenador del Club Bàsquet Prat, per parlar d'aquesta victòria 71-52 davant Olaciz Zarautz. Mario, una primera valoració del partit d'avui.
3: Bueno, no era fàcil, era obrir una mica la competició, nervis, adaptant-se una mica al camp, al rival, no hem estat bé ni el primer ni el segon quart, i bueno, ja sabíem una mica que avui ens costaria entrar i no hem estat encertats ni abans ni darrere.
0: En un context com aquest, en unes fases d'ascens, es dona per positiva la victòria?
3: Sí, evidentment, molt positiva, no? Guanyes i guanyes de 19 punts, és molt, molt positiu, i guanyes sense estar bé, aleshores són coses que hem fet bé també, o sigui, s'ha de valorar, però evidentment no hem estat encertats i no hem estat amb el nivell de concentració que jo crec que mereixia l'ocasió.
0: Per què creus que ha pogut això succeir? Hem parlat molt de les coses externes, de la calor, d'un partit que ha començat mitja hora més tard del previst.
3: Sí, es poden juntar moltes coses, no? La calor, el viatge, els nervis de la competició, tots tenim ganes de fer-ho bé, i pues, la veritat és que el primer dia costa una mica més. Ojalà demà estem una mica més encertats i més concentrats, però buscar realment què ha sigut això doncs, és difícil.
0: Què ha passat més també en el teu balanç? L'aspecte ofensiu, el defensiu, és cert que Olaciz només ha anotat 52 punts, però en el primer temps, escoltàvem especialment a temps mort, com veies coses a millorar especialment, no?, en homes interiors que trobàvem pintura fàcilment.
3: Sí, jo crec que sempre ho comparteixo amb els jugadors, aquest equip quan està bé darrere està bé davant, quan darrere sabem patir, sabem comunicar-nos, no hi ha errades amb situacions d'un per un, defensem el bloc directe, hi ha rebot, podem córrer i es generen opcions més fàcils d'anotar, no? Jo crec que darrere no hem estat bé, sobretot el primer i segon quart, i davant no hem estat bé, no hem tingut els punts fàcils, diguéssim. Però bueno, jo crec que mirar la part positiva, que ho hem tret, i seguir per demà.
0: Com es planteja ara el fet de jugar en 20 hores un altre partit, a més davant del rival que també ha guanyat el dia anterior?
3: Sí, bueno, crec que ha perdut. Oros, juguem contra Oros.
0: Ai, perdó, correcte, disculpa.
3: Bueno, juguem contra Oros i Oros ha perdut, partit molt apretat, doncs ara a recuperar, a fer vídeo aquesta tarda d'Oros, veure les quatre coses que no hem estat bé nosaltres avui, per tindre-les present per demà, i a preparar el partit, perquè això, pues, com sabem, són tres partits i és igual d'important el primer que el segon. Ara és molt més important el segon perquè el primer ja ha passat, però a tindre el focus amb el dia de demà.
0: Has pogut veure la primera meitat in situ del Puerto de Sagunto Uros, segurament el millor tram de partit per als madrilenys. Explica'ns també quin tipus de rival és.
3: Bueno, per mi potser és el millor dels tres, dels tres que tenim. Molt talent ofensiu, molt bona línia exterior, encert en perímetre, gent jove, experimentada també. Ja no és la primera fase final d'ascens que juguen a segona FEB. Jo crec que demà és molt més important del que ens pensem i anem a preparar el partit com si fos una final, evidentment.
0: Mario, d'aquests aspectes una mica extrabasquetbolístics com la calor, l'adaptació a la pista, també com has vist el rendiment de l'equip?
3: Bueno, és que jo crec que és per tots. És per ells, que també han viatjat, han fet 12 hores d'autocar. Nosaltres, gràcies al club i a l'esforç de tots els socis, hem pogut vindre amb avió, hem pogut fer un entreno aquí, que ells tampoc, o sigui, la calor, l'arbitratge, els aros, el parquet, és per tots, no? Ens hem d'adaptar i és el que hi ha. Estem jugant a 35 graus, pues, hem rotat, no, cap jugador ha passat dels 20 minuts, o sigui que hem de baixar el fang i demà és una altra guerra.
0: Sense lesions, no? En principi hem vist un problemeta del Rai, però que no ha revestit més gravetat.
3: Sí, un susto només començar el partit, que hòstia, tots ens hem quedat així una mica parats, però gràcies a Déu no ha sigut res i podrà participar i ha pogut participar avui al partit.
0: Doncs Mario, felicitats i gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Les paraules de l'entrenador del Club Bàsquet Prat, qui doncs ja hem pogut escoltar, no? Satisfet amb la victòria, donant-li el valor que té a la victòria, però sí que doncs, també reconeixent, com hem pogut també sentir durant els temps morts, que hi ha coses que s'han de millorar, especialment perquè a priori, coneixent com coneix el cos tècnic als rivals, en principi la dificultat demà mateix augmenta. Com bé ha corregit el Mario del Campo, ha perdut l'Uros de Rivas contra el Puerto Sagunto 70-65, però ha demostrat doncs, ser un equip competitiu i un equip al que li té molt respecte. El Club Bàsquet Prat, més un rival ferit i que necessitarà sí o sí guanyar, perquè si perd, les opcions de tenir opcions, valgui la redundància, de ser segon amb una única victòria són pràcticament nul·les. Per tant, per l'Uros de Rivas sí que ja és una autèntica final, la de demà, a la mateixa hora.
1: Totalment, perquè si Porto Segundo demà guanya i el Prat guanya, doncs ja tenim dos equips classificats com a primer segon i per tant ja la resta doncs, el darrer partit ja serà intrascendent. Perfecte, Ivan, doncs ho hem de deixar aquí, encara doncs, tens molta feina endavant, tema xarxes, tema cròniques, també el dinar, que també és important menjar i hidratar-se. I res, parlem demà amb aquest segon partit entre el Club Bàsquet Prat en aquest cas i serà contra l'Uros. Que vagi bé.
0: Doncs sí, a veure què fem demà, perquè ja no podem explicar coses dels nens del col·le ni de la calor. Haurem d'innovar una miqueta.
1: Parlem de gastronomia. Que vagi molt bé. Adeu.
0: Una abraçada des de Badajoz. Adeu.
1: Doncs 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda i nosaltres que anem ja tancant el Prat Esports d'avui.

Doncs fins aquí el Prat Esports d'avui. Des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Nosaltres ho deixem ja. Ara tot seguit us deixem amb la programació del Prat Ràdio i després a partir de les 4 de la tarda al Connectats. Nosaltres tornem demà, en teoria, amb el partit a 1:15. Ja sabeu la prèvia. Doncs des de 2:15 al magazín Planeta Prat. Fins demà. Adeu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: i poder és poesia. A quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta ni conspira, que creix.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins, que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
2: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, a la intencionalitat política a l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
2: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
1: Notícies en xarxa.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 28 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem dels beneficis de la zooteràpia per a nens amb autisme que tenen fòbia als gossos. En parlarem amb Anna Guimil, presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la decisió de Pedro Sánchez de no convocar eleccions davant els presumptes casos de corrupció que assetgen el PSOE i sobre l'aplicació de l'eutanàsia després de l'última decisió del Suprem. A partir de les 5 coneixerem la cantant terrassenca Patricia Garrido. Continuarem en patrimoni per saber com es fa una barraca de pedra seca. Li preguntarem a Joan Roura del Centre Excursionista Pedra Seca de Castellà. I acabarem amb cultura i el Festival Tiana Antica amb Llorenç Blasi, fundador i codirector del festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest any es commemoren els 50 anys de l'anomenada Primavera Democràtica a Terrassa, que va ser pionera en estrenar llibertats polítiques després del franquisme. La gran mobilització popular del primer semestre de 1976 va fer impossible la pervivència del projecte de Carlos Arias Navarro, president del govern de llavors, fins que va plegar a principis del mes de juliol d'aquell any. En un moment convuls arreu del país, Terrassa va viure dos moments històrics. Va poder celebrar el 1 de maig al torrent de Vallparadís i un míting del PSUC al pavelló de l'Esferi, el primer dels comunistes després de la Guerra Civil. Aquest 1 de maig, per la seva banda, es va disfressar com una festa convocada per diverses associacions veïnals. Es va poder fer amb tota normalitat i a la resta de l'Estat, en canvi, es reprimien durament tots els intents d'organitzar-lo amb un balanç que superava els 400 detinguts. Comissions Obreres prepara un gran acte per posar en valor aquests esdeveniments. Serà el proper 2 de juny a l'Auditori Municipal de Terrassa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Tot preparat per prevenir els incendis forestals durant la campanya d'estiu. Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat des de l'aeroport de Sabadell el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar en un 62% el nombre de focs. A més, l'episodi de pluges i ventades dels últims mesos ha accentuat encara més el risc d'incendis.
3: Ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el mes d'abril, març-abril, hem tingut ventades importants que ens han portat a activar el conjunt del territori, alguna altra vegada el Pla de Protecció Civil del Bencat, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui material combustible.
2: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, assegurant que el dispositiu és prou robust, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: Gràcies, Júlia. Deixem momentàniament el Vallès. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una vintena de veïns s'han mobilitzat aquest dimecres davant l'edifici del Viver per reclamar ajudes per tornar a tenir llum a casa. La protesta arriba després que el seu bloc de pisos del carrer Càceres, al barri de Sant Roc, estigui sense subministrament elèctric des de dissabte passat a causa d'un incendi a la caixa de comptadors. El retorn del servei només serà possible, segons Endesa, quan la instal·lació compleixi amb la normativa. Des de fa 5 dies, prop d'un centenar de persones viuen sense electricitat després que dissabte l'immoble on viuen, el número 2628 del carrer Càceres, s'hi produís un incendi, com dèiem, amb origen a la caixa dels comptadors. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de bombers, la Guàrdia Urbana i ambulàncies que van haver d'atendre alguns veïns intoxicats pel fum. La situació els obliga a fer la compra al dia i tampoc poden fer front a l'onada de calor d'aquests dies. Escoltem alguns dels afectats.
5: O mi marido no podía bajar, se quedó trancado porque no podía bajar, que se ahogaba, entró todo el humo que se ahogaba. Y yo no lo podía salvar.
6: Pagar las lavadoras, todo. Y lo que han tirado de comida, lo hemos tirado de comida. Porque no puedes tener nada en la nevera. Tienes que comprar al día. Y la de los trabajadores somos trabajadores. O sea que muy mal.
4: Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la companyia elèctrica per intentar resoldre la incidència tan aviat com sigui possible. La comunitat de veïns espera ara que els puguin ajudar econòmicament a reparar la instal·lació, ja que preveuen una despesa que a molts d'ells els costarà d'assumir.
0: Gràcies, Martí. Continuem ara des del litoral, en aquest cas des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. Les mocions entraran a la ple d'aquest vespre a un any per a eleccions municipals. De fet, entre els 8 textos que s'hi abordaran, destaca el que presenten Partit Popular i Estimem el Prat per fer un acord de contenció en la despesa de la campanya electoral perquè no superi el 10% de les assignacions percebudes de cada grup municipal a l'anterior mandat. En un altre ordre de coses, i perquè fa la resta de l'ordre del dia, el ple també ha d'abordar una modificació del PGM, del Pla General Metropolità, sobre l'ús d'aparcament de camions i de vehicles de gran tonatge. En concret, el document pretén regular aquells emplaçaments on es podrà estacionar, sempre fora del nucli urbà o zones industrials envoltades d'espais residencials. A més, el text també assenyala que s'haurà de garantir unes condicions tenint en compte la mobilitat, el medi ambient i les persones usuàries. Precisament, la sessió d'aquesta tarda també tractarà una modificació a les ordenances d'edificabilitat i que pretenen adaptar la normativa que és del 1978 a les regulacions vigents i, entre elles, l'aparcament.
0: Gràcies, Lluís. Tornem ara al Vallès, Castellà, concretament Albert Sant Andrés. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Auditori Municipal Miquel Pont va acollir una nova edició del Músic Coral, una trobada coral organitzada per la Coral Xirivé que enguany arribava a la seva 32a edició. L'acte va reunir diverses formacions convidades en una vetllada marcada per la varietat de repertoris i la bona resposta del públic assistent. El concert es va iniciar amb la intervenció de la regidora de Cultura, Joana Borrego, que va posar en valor la tasca cultural i social de la Coral Xirivec per apropar la música al municipi i mantenir viva la tradició coral. La primera actuació va anar a càrrec de la Coral Xirivec, dirigida per Antoni Jorquera, que va presentar un repertori centrat, principalment, en la música catalana. El públic va poder gaudir de peces populars i emotives com Margarideta, Ton pare no tenàs, Muntanyes del Canigó i La nit. Tot seguit va actuar la Coral de Lliçà de Vall, el grup coral, i la Cloenda va anar a càrrec de la vella Quirsa Band, dirigida per Lourdes García, que va captivar el públic amb un repertori de gospel tranquil i harmònic.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat, Tina Forest.
9: Bona tarda. Més d'un centenar de docents s'han aplegat aquest dijous a la plaça del Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicletada i caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com vagi la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç de personal per a l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals, inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya.
10: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal? Com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, mm-hmm, un concepte que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
1: uh-huh,
0: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè...

0: i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
1: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
0: El més
1: quan
0: extrem.
1: Quan això ja va al màxim dels màxims,
0: sí.
1: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
0: Sense llibertat.
1: Exacte. Exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
0: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna, és que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans, i el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia, i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs, i més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de, no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor. Perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
1: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
0: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que a més se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
1: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
0: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
1: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
0: Sí.
1: No? Són situacions que ells detecten d'una manera com...
0: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal, aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta

0: incomoditat tan gran, no? I això desencadena doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
1: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
0: Com
1: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia. Sí. És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
0: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
1: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, un infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
0: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare, i perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està Sant Cugat. I segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada. Sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
1: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
0: Que vol dir que es treballa a poc a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius. I pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. i moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
1: La Kira, la Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feia servir, que ja ens has explicat, no?, el repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
0: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació, i els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no?, i que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu: cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic: però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
1: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
0: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança, i estic tan orgullosa d'això, perquè poques vegades em diuen: no vull anar. Confiem moltíssim.
1: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
0: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
1: Bastant ràpid, eh?
0: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no?, de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
1: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint, tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
0: Pues sí.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, només faltaria.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Passen 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda. És moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Sisplau, bona tarda, que algú apagui la calefacció, que algú se l'ha deixat encesa. Estem en el mes de maig, però, l'amor de Déu, ja no es pot respirar.
0: Ara li preguntava al Jordi Casas, que és historiador, m'acompanya aquí a l'estudi, li preguntava que has passat molta calor o què?
2: Bueno, sí.
0: Sí, no? Diu, hauríem de canviar l'hora de la tertúlia. Diu, bueno, no ho sé, si això ens ho permetran. Saludem també el Josep Vallvé, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i ens espera a Terrassa. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda, content de retrobar-vos. El Manel, que no es queixi, que té la platja molt a prop, i nosaltres la tenim bastant més lluny.
1: Estem a les enveges, ja estem a les enveges.
2: Jo la platja de Sant Quart la tenim a la Barceloneta, nosaltres.
0: Sí. La tenim a tocar, la tenim a tocar. Bé, doncs, em sembla que teniu ganes de tractar el tema que us proposava per avui, que són temes que de tant en tant ens agrada tocar, perquè, clar, la ciutadania també té dret a opinar sobre el que està passant.
3: I la que està... sols avui? Som dos tertulians només?
0: No, tres. I el Manel, no, el Jordi, no, no. Que està aquí a Sant Cugat.
1: El Jordi,
0: Jordi.
1: I tu, Josep.
3: El Jordi, que no havia pillat.
0: Jordi
3: Casas.
0: Perdona,
3: Jordi.
0: Sí.
2: No.
0: Dic, a la que està caient, no només meteorològicament, sinó en el país, a nivell polític i judicial, amb tots aquests casos de presumpta corrupció que estan afectant ara últimament el PSOE, aquesta situació, aquest panorama, penseu que és suficientment greu, insuportable, com per afectar la legislatura?
3: Hauria de ser-ho.
1: Jo personalment crec que és un muntatge. Un muntatge ben definit per les forces de dretes d'aquest país, que han decidit que les properes eleccions en aquest país té que governar la dreta, sigui com sigui, de la manera que sigui, i amb totes les corrupteles possibles, no? Però, bueno, aleshores, si juntes tot el que està sortint, al final no surt ni per mig entrepà, perquè al final això no és comparable amb les butxaques plenes que s'enduïen tots aquests quan l'època d'Aznar, en l'època de Rajoy, etcètera. O sigui que realment el que tenim que tindre és paciència, veure que tot això, que se té que investigar, per suposat, si ha fet algun malament, doncs se li té que castigar, indiscutiblement. Però realment jo crec que és un muntatge, i el veiem, perquè és un degoteig constant de coses que van sortint, que no tenen massa embrancida, no? Però suficient per omplir periòdicos, diaris, tertúlies, etcètera.
0: Que,
1: però
0: que tranquil·litat, jo demano tranquil·litat. Embruta tot el que pot, no?
1: Exactament. Uh-huh.
0: A veure, del muntatge del Manel, el què del Josep? Com ho veus tu, Josep?
3: Bueno, si això no és motiu suficient com perquè no dic que rebenti tot en el sentit de fer d'estraler. Bé, en castellà hi ha una dita, sempre tio molt de la paremiologia jo, que diu que quan el riu suena, agua lleva, i en català ho diem d'una altra manera, que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. És evident...
1: Difama que algo queda. També diuen, difama que algo queda.
0: A veure si es traiem el repertori i no acabem.
3: Sembla evident que alguna cosa hi ha d'haver. Vull dir, el que no es pot és invocar constantment des del nord, del sud, de l'est i de l'oest, doncs a la presumpció d'innocència. Molt bé. I el que és evident, i ho dic per al·lusions, per la part que a mi em pertoca, doncs és sentir-me involucrat, que ens senyalin el col·lectiu periodístic i el col·lectiu dels jutges com que tenim ganes de tibar la manta i armar un embolat. A veure, alguna cosa hi ha d'haver. Aleshores, quan més clara sigui la situació, millor. Difícilment aquesta legislatura pot ultrapassar el Nadal d'enguany. Per què? Doncs perquè cada dia li surt un bolet en el Pedro Sánchez. I ara diré l'última del Pedro Sánchez per deixar pas al Jordi, si no monopolitzaré molt el tema. I en casos de corrupció, a la dreta, a l'esquerra, als partits nacionalistes, hi ha algun que pot quedar impugut? Pocs, eh? Aleshores, si això no és motiu perquè la cosa es posin les cartes boca amunt i s'aclareixin els fets, apaga i vámonos. Que estic desitjant que guanyi la dreta? Ni de bon tros, però és que aquí la que s'està fregant les mans inconscient, o sigui, de manera silenciosa, silent, és l'Oriols, i de retruc, tots l'ultradreta de Vox, se li estan els hi estem ajudant a les properes eleccions, la gent votarà autèntics estirabots. Els dos partits majoritaris tindran un daltabaix monumental.
0: Vinga, doncs...
2: Jo començo per la pregunta que has fet.
0: Sí.
2: Jo no sóc partidari d'avançar eleccions, perquè, com deia abans, és molt probable que la dreta i l'altra dreta guanyin, però que s'esperin un any, que és el que toca. Jo no vull que estiguin un any més fent el que penso que faran a partir del juliol de l'any que ve, si guanyen. Per tant, la meva...
1: Estic amb tu, Jordi, estic amb
2: tu. La meva allò és resistir, perquè si guanya la dreta o la dreta, llavors el que haurem de fer serà protegir. Però, de moment, resistir. I vaig a lo següent. És a dir, aquest govern no s'ha acceptat des del primer dia la legitimitat. I una de les coses que es va posar en marxa, encara que estava en marxa, però es va accelerar a partir del novembre del 2023, va ser el que pueda hacer que haga. I el sistema judicial s'ho ha pres al peu de la lletra. Per tant, el Zapatero és veritat que està sota sospita. Vale. S'ha de definir si ha fet de lobby o tràfic d'influències. Perquè lobby ha fet l'Aznar i el González i ha fet moltes més pasta que el Rodríguez Zapatero. Això és el primer. Després, i el tenen les joies, ja en parlem després. Però, per mi, el que també està sota sospita és el sistema judicial d'aquest país. Ja són molts casos els que s'acumulen. I jo no crec en la casualitat. És a dir, molts jutges, l'Audiència Nacional i el Poder Judicial i el Consell General del Poder Judicial, que és qui governa els jutges, per mi estan sota sospita, ho sento. I, per tant, a veure, quan surten casos, pues, crec que estic legitimat per dubtar que hi hagi imparcialitat judicial i política, que crec que...
0: O sigui, que aquell terme que va posar de moda Puigdemont, en Laufer?
2: Sí, clar, evidentment.
0: Sí, evidentment.
2: No dic per part de tothom, eh? Però que hi ha casos, claríssimament.
0: Davant...
3: Jordi, perdona'm una pregunta, un incís.
2: Digues.
3: I de retruc també, de bracet amb els jutges, i posaries els periodistes? La culpa és del pregonero?
2: No hi posés periodistes. El que passa és que el periodistes també potser si tenien que mirar, perquè, per exemple, com es pot parlar de presumpció d'innocència si es fa un xou d'una inspecció al despatx del Rodríguez Zapatero? Hòstia, aquí no hi ha presumpció d'innocència que valgui. Qui ha vist els mitjans perquè estiguin allà a la porta quan es fa el d'allò? I troben unes joies...
0: Però parlaríem de periodistes o parlaríem d'empreses periodístiques?
2: Bueno, periodistes fan el que la línia editorial imposa, tu.
0: Ara.
2: Ah, però vull dir, qui convoca els periodistes perquè facin un xou d'una inspecció que és indiciària, que tampoc implica...
1: Pues aquest xou, no, acabi minvant, no? La gent que no sent d'esquerres del tot, no? Té dubtes, no? I aleshores la manera de que no vagin a votar o que votin a la dreta és que vegin constantment una constant presa de corrupció, no? Perquè ells surtin guanyant de tot això. O sigui, i això lo escoltarem en aquest any que queda de legislatura. Això no variarà, eh? O sigui, cada mes i mes aniran sortint. Ja és que ni mes i mig, o sigui, ja l'altre dia va sortir la setmana passada lo de Zapatero i aquesta setmana l'Escorcó i a Ferraz, o sigui que
0: ja no esperen ni
1: una setmana.
2: No.
1: Sí, o sigui, que al final
2: una puntualització.
1: És que no acaba.
2: Sí, una puntualització. Us recordeu que el fiscal general se'l va condemnar perquè havia filtrat ell o alguien de su entorno, el qual és surrealista, no hi ha precedents a la història judicial, alguien de su entorno havia filtrat una notícia. Però l'altre dia, el Miguel Ángel Rodríguez, el servei de d'allò, va dir, crec que va ser el dilluns, als mitjans, que ell sabia que tornaria a explotar una altra cosa perquè tenia una filtració i tal. I l'endemà surt la llosa. Bueno, i què diuen els fiscals amb això? No intervenen? Què diu el Poder Judicial? Què diu el Consell General del Poder Judicial sobre això? Resulta que empurem el fiscal per una suposada filtració i no empurem el senyor Rodríguez, que admet públicament i davant dels micros que ha tingut una filtració? Home, Això és un escàndol.
1: No està imputat per res. Aquest senyor no té cap imputació. Aquest és el problema. El problema és que s'imputa, no? I després de la imputació treuen tot el que sigui necessari. O sigui, com ciutadans lliures, fins a cert punt, nosaltres, els que estem parlant ara, estem dient alguna cosa, no? Que si estiguessin imputats no podíem dir, no? Que és que no creiem en la judicatura tal i com està muntada d'aquesta manera. No podíem dir si estiguessin sota sospites. O sigui, si fossin uns acusats d'alguna cosa, no ho podíem dir, però ho podem dir perquè tinc llibertat per fer-ho.
0: M'agradaria, però...
3: Manel, perdona un moment, Carme.
0: Molt Manel, breu, vinga.
3: El que diu el Jordi, a veure, un confessor a nivell eclesiàstic ha de guardar un silenci absolut, ha de ser una tomba. Quan jo treballava al sector financer, un empleat de banca, un empleat d'Hisenda, si hi ha alguna virtut ha de practicar a part d'altres, és la discreció absoluta. Aleshores, el que se n'ha anat de la llengua i ha donat peu a citar, a avisar els periodistes perquè es plantin davant del despatx del Zapatero, davant del despatx de Ferrat, i demà, a lo millor, davant de la seu del PP, si és que... A veure, el tema de la discreció hauria de ser consagrat. Que hi ha alguna cosa? Home, si surten tants bolets, és que alguna cosa hi ha, o hi pot haver.
0: Jo volia preguntar-vos pel paper que estan fent davant d'aquest escenari, davant d'aquesta situació dels partits catalans. O sigui, tothom s'hi ha pronunciat, cadascú ha dit la seva. En el cas dels partits catalans, quina és la valoració que vosaltres en feu de la decisió de la postura que estan prenent?
3: Esquerra i Junts mai es posaran d'acord amb res, com tampoc es posaran mai d'acord amb res, ni amb un sol tema, el PP i el PSOE. Si davant d'això estem a veure-les venir i treure'n algun rèdit, si és que deixen anar alguna tros de carn perquè ens el puguem menjar, a veure, és una llàstima que esperin a que rebenti tot. Em sembla més assenyada la postura de l'Aitor Esteban del Partit Nacionalista Basc, que si es confirma tot això, és evident que continuar donant suport a l'estructura del govern actual no té cap sentit. No té cap sentit.
0: Però la situació és diferent, podríem dir, també. Home, la del PNB respecte dels partits.
3: Però per què Esquerra i Junts mai, amb un sol tema, no poden anar de la maneta? Mai. Mai. Ja per sistema. Sempre se les tiren els uns als altres. És molt trist, això.
0: Vinga, Manel.
1: La llàstima de tot això és que la resolució de tot aquest entramat, de cada un dels casos, serà després d'eleccions. O sigui, aquí no sortirà res. Avui me'n sembla que s'estava juzgant el tema del germà del president del govern, sí. No? En el sí. Tema aquest de la càtedra de Badajoz, no? Molt bé. Quan tindrem la resolució? Pues segurament la tindrem o passat eleccions, o vés a saber quan. Però, des de luego, veient el que li va passar al fiscal general de l'Estat, a mi no m'estranyaria ja absolutament que imputessin i que condenessin, no? per menys proves, no? de les que tenien per al fiscal general i lo van condenar, pues no m'estranyaria absolutament res que tant el germà quedi condenat, la dona quedi condenada, no? El Zapatero quedi condenat i tot i realment els que ho han fet o els que els han pensat, etcètera, perquè recordem que totes les imputacions de Zapatero s'estan basant en la intervenció d'un telèfon de tercers, o sigui, que parlaven de Zapatero d'alguna manera d'allò, i en base a això ja inculpen a Zapatero, però no, de Zapatero en si no tenen absolutament res, simplement, bueno, en unes converses d'una intervenció d'un telèfon, doncs han tret que aquests senyors estaven prevaricant, no? Bueno, no sé, però ja t'he dit, tot és circumstancial, però veient com està la judicatura en aquest país, no m'estranyaria que condenessin a tothom, però tot
3: aquí
1: això
3: no es tracta...
1: ho veurem després d'eleccions, eh?
3: Aquí no es tracta de que el Zapatero es defensi i aporti proves de que ell no ha comès cap piltrafa. Es tracta de que els que l'acusen demostrin que hi ha pes específic suficient i nucli sí, i gruix sí, sí. Per poder-lo acusar. Metafòricament parlant, amb un cas que no té res a veure, però ho poso a tall d'exemple. El cas del suposat de l'accident mortal del president de Mango, de l'Àndic, i el seu fill, no es tracta sí. D'aquell defensi que no va empènyer el seu pare, es tracta de que els Mossos tenen una sèrie d'indicis, no hi havia cap càmera, i són ells els que han de demostrar que realment el va empènyer. Aquí és un cas
1: idèntic. Però l'opinió pública envergida també per los periodistes, no?
3: Vol
1: necessiten... exactament, necessiten sang, necessiten fetge, necessiten que hi hagi marro, si no...
0: Vinga,
1: no
0: anem, reconduïm el tema a la pregunta inicial sobre la postura dels partits catalans.
2: Jo no sé quina postura, és que potser no ho he seguit de prop, no sé exactament quina postura té cada un, no? Ah, amb això tothom vol anar d'aigua de l'Europa, clar, roba ningú, si hi haguessin unes eleccions anticipades, 50 dies, clar, ningú les vol enganxar els dits, no? Però, fixem-nos una cosa, hem creat, bueno, han creat, interessadament, la llegenda d'aquest govern és el més corrupte de la història d'Espanya, el qual és una sala venjada, perquè no s'ha imputat a ningú del govern dels últims 3 anys. Sí, hi ha el del Zapatero, que és uns indicis, que se suposa que pot ser tal, hi ha el d'ahir del PSOE, que no era per imputar-se al PSOE, sinó que anaven a buscar només informació per un tema col·lateral i tal, però hi ha això, quan surt, hi ha els mitjans de comunicació i tal... Pues,
0: a l'Osterdán?
2: Bueno, sí, vale, a l'Osterdán, vale, però vull dir, no, el govern en si, ni el Sánchez ni cap membre del govern s'està allò, no s'està fent, no hi ha cap procés judicial obert per cap actuació de cap membre d'aquest govern. Per tant, però llavors ja, bueno, clar, la dreta ja... amb aquesta paraula que s'ha muntat, el sanchismo, que això ha triomfat, el sanchismo ja és mal, ja és lent per si mateix, i qualsevol cosa mínimament propera al PSOE o al Sánchez i tal, ja involucra el Sánchez i el govern. Perdoni.
1: És així.
2: És així, però el govern, que jo sàpiga, cap ministre, ni el Sánchez estan investigats ni per qüestions judicials. Bueno, doncs per tant, escolti, no és el govern corrupte. I a l'entorn ja es veurà, la senyora del Sánchez com acaba i el del germà i tal, ja es veurà.
1: Difama que algú queda,
2: L'altra cosa que a mi em sembla al·lucinant, insisteixo, el tema de les joies. A veure...
0: Què passa amb les joies?
2: Perdona, obren la caixa. Obren la caixa, que buscaven papers. Suposo que buscaven papers. I troben unes joies. Sí, sí. I s'emporten les joies,
1: ja està.
2: Les fotografien i les pengen. Escolti, jo no puc tindre joies? La meva mare no em pot haver deixat joies?
3: I per valor de 91...
1: És igual,
3: per valor de 91 milions d'euros...
2: 91 milions...
3: 91 milions d'euros és l'última notícia que corre a la premsa. No sé si està contrastada.
0: No sé quin valor...
3: Per valor de 91 milions d'euros.
2: Però qui ho ha dit, això?
3: Com quan hi va haver el robo a París del... aquell que, bueno, al final es van endur joies de l'any catapum, no ho sé, si alguna cosa... A veure...
2: Però qui ho ha dit, això, d'un 91 milions d'euros?
3: Ja, corre un... ha corregut alguna xarxa...
1: Aquest és el problema, el problema és el que corre. Aquí està el... Josep, aquest és el problema. El problema és que tot el que corre.
3: Si pot més pa que formatge...
1: Nosaltres, nosaltres al final no els creiem tot això, ni hi ha persones que lo senten i diuen «Ai, aquest no veus i t'ha tret 91 milions d'euros per comprar aquestes joies». Ja està,
3: Manel, les joies, les suposades joies del Zapatero vindrien a ser amb un altre partit català, Conveniència, Convergència, o Junts, o digue-li com vulguis, vale? Serien l'herència de l'avi Florenci. Tot era la deixa de l'avi Florenci. Aquí haurem de parlar de les joies de l'abuela Florencia, si és que es deia Florenci, que no sé com es deia. A veure, aquí hi podem afegir tot el pa i el formatge que volem, però que aclarim els temes i que deixem treballar els jutges, que les televisions no... Les televisions s'estan convertint a nivell periodístic doncs amb un safareig absolut.
1: Unes més que altres, però i per tendències, cada televisió té una tendència, i aleshores pot ser això, la tendència.
2: Això
1: el públic al que s'adrecen diuen una cosa o diuen una altra.
2: Això
1: no? Es poden llegir sempre de moltes maneres distintes, no? I cada un interpreta les notícies a la manera que més li vol agradar al seu públic, que no, això no és la veritat.
0: Clar, i cadascú potencia aquella informació de la manera que més li convingui.
2: Això és millor.
0: Eren de les dues mares, eh?
2: No sé, però d'entrada, una inspecció de casa i tal se t'emporta a portar objectes de casa teva?
0: Eren del despatx, estaven al despatx amb la caixa forta.
2: I si el despatx hagués tingut un quadre del Miró...
0: Perquè no les podien tenir a casa, que havien venut, la casa.
2: Però i si hagués tingut un quadre del Miró al despatx, també se l'haixien endut?
1: Ah, però escolta'm, però el curiós és que se lo hagin endut ahir i que demà ja estigui tot a la premsa. Això és increïble, o sigui, estem parlant de que teòricament no solament té la presumpció d'innocència, sinó que té que haver-hi una mena de secret de sumari, no?, on totes aquestes proves no quedin a l'abast de tothom, no? Perquè aleshores estem aquí empobrint, i... no? La concepció pròpia del judici que li tenen que fer aquest home.
0: Val, una cosa que també ens hauria de preocupar i interessar, que som nosaltres mateixos el que genera tot això, aquest soroll polític, aquest escenari que provoca encara més desencís entre la ciutadania, que augmenta la desconfiança en les institucions. Tot això acabarà afectant, o pot acabar afectant, una participació en les pròximes eleccions. I ja venim de temps enrere, d'anteriors convocatòries electorals, en què doncs, es qüestiona... Què fan els partits polítics, no? Per la ciutadania? Estan fent el que han de fer, és a dir, un servei públic?
2: Saps què passa? Sí que l'estan fent. Saps què passa? Que això tapa el dia a dia de la política. El Congrés dels Diputats es passa el dia... El que passa és que els veïns no s'aprova res perquè la dreta tot ho vota en contra i tal. Però es passa el dia debatent temes i proposant propostes
1: i tant,
2: de llei
1: i
2: provant lleis. El Parlament de Catalunya també. I els ajuntaments també. S'està fent política, s'està intentant resoldre coses. El que passa és que cada cop la ciutadania és més exigent i cada cop tothom té més motius per pensar que no li resolen el seu problema. Això és així.
1: No, però perquè alguns han decidit que empastifar la política, la política netejada, no, han decidit fer de la política un escenari de confrontació en vez de un escenari on cada partit defensi la seva posició i els seus interessos.
2: Pues això volia dir que l'espectacle està tapant la part més sana de la política.
1: Exacte,
2: vols contradicció més bèstia? Vols contradicció més bèstia que la manifestació d'ultradreta l'altre dia a Madrid i l'encapçalava un senyor que és corrupte i corruptor confés i que està fora de la presó per col·laborar amb el fiscal, que és el senyor Aldama. Vols cosa Aldama més bèstia? I que la fiscalia i els jutges no intervenen? Com un corruptor i corrupte pot encapçalar una manifestació en contra de la corrupció? És un escàndol.
1: I que està lliure.
2: Al costat del líder de Vox, sí senyor. Però com se diu això?
1: Que tomen... Està imputat per un grapat de delites de corrupció, sí. I l'home està lliure. O sigui,
2: bueno, perdona, i a l'origen de... La condemna al fiscal general, que és un corrupte, que és la parella Díaz Ayuso, encara no li ha fet el judici. Aquest encara no ha anat a judici, tu. És que té collons el tema. Com vols confiar en la justícia? És que té collons el tema.
3: Ara tingues en compte una cosa, que a la dècada dels 80, i la justícia d'aleshores em sap, crec que ha canviat poc, o ha evolucionat no tot el que pertocaria, un senyor alcalde de Jerez, sí. Alberto el Pacheco...
2: La justícia és un cachondeo.
3: I va anar a la presó per dir això. Per dir que... En definitiva, sí. tots els que estem en aquesta tertúlia, indirectament, crec que compartim la idea de que en ple segle XXI, d'alguna manera, ho continua sent.
2: Sí,
3: és un espectacle.
2: Sí. Sí,
3: i
2: sí,
3: la
2: sí.
3: Resposta, quan t'acusen d'alguna cosa, i ets del partit que siguis, estàs de representant al Parlament o al Senat, des de l'altra banda de la bancada, sense... i tu més,
1: ai,
3: i tu sí, més.
1: Sí. Ai, Jordi, que quan...
2: Això quan no t'amenaça ja et foten una hòstia.
1: Jordi, que quan surtis de l'emissora de Terrassa ja t'estan esperant els
2: Mossos. Pues escolta...
0: T'esperen els Mossos,
2: perdona,
0: o...
2: Si tens ocasió de llegir un article... Si tens una ocasió de llegir un article que he enviat al Cugatenc, que es publicarà un dia d'aquests, llavors sí que em van...
0: De què parla?
2: Això, però el més bèstia encara. El que he dit avui, però encara més contundent.
0: Mare meva. O sigui que hem normalitzat els escàndols,
1: sí,
0: les investigacions...
1: Ara ho acabes de dir. Ara ho acabes de dir, Carme.
0: És l'espectacle de cada dia. No hi ha dia en què no tinguem una situació d'aquestes. I, a més, han condicionat també l'agenda política diària, tot i que, com deia el Jordi, doncs segurament hi ha qui fa política.
2: Deixa'm dir-ho,
0: no? Molt ràpid.
2: El PP, i l'altre dia van votar en contra al Congrés de crear una... com es anava a dir, no sé què, anticorrupció.
1: Una comissió.
2: Un organisme... I van votar en contra, tu!
1: Però en Balear lo van suprimir, o sigui, on estaven lo han suprimit, o sigui, per què?
0: Senyors, no queda més temps. Jo crec que us heu esplaiat prou avui en aquesta estoneta.
2: Bueno, Josep, Manel, que vagi bé.
1: Apagueu la calefacció.
0: Això mateix, que vagi bé. Bona tarda als tres.
2: Adéu-vos.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Ràdio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 5.
10: Serveis informatius, el Prat Radio.
9: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'acord entre Conselleria d'Educació i sindicats continua sense tancar-se. La reunió d'aquest dimecres ha finalitzat sense consens, tot i que en totes dues parts s'han emplaçat a una nova trobada amb el focus posat en la millora de l'escola inclusiva. Tot i l'acostament de posicions de dimarts, sobretot en matèria salarial, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha qualificat la trobada d'aquest dimecres d'absolutament decebedora. L'escoltem a ella i al secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: L'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem.
12: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
9: Sense acord sobre la taula, els sindicats mantenen el calendari de vagues que en el cas del Prat serà demà a l'aturada territorial del Baix Llobregat. L'AMB ha presentat aquest dimecres la nova xarxa de refugis climàtics que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'hi incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats com farmàcies, clíniques o centres de fisioteràpia que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses amb impactes directes sobre la salut, especialment entre la població més vulnerable. De fet, l'AMB calcula que un 16% dels habitants de l'àrea metropolitana és especialment vulnerable a la calor.
10: Esports.
9: I pel que fa als esports, el CB Prat guanya amb contundència el primer partit de la fase final d'ascens a segona FEB contra el Sarauz Bàsquet, disputat aquest migdia al pavelló de la Granadilla de Badajoz. Els potablau han patit en un partit marcat per la calor, un retard en l'inici de l'enfrontament i, sobretot, un primer temps amb errors defensius. Malgrat això, els de Mario del Campo s'han endut la victòria 71-52. D'aquí a menys de 24 hores disputaran el segon enfrontament de la semifinal contra l'Uros de Ribas, que podreu seguir de fet en directe a través del Prat Ràdio i ja dissabte amb el Puerto Sagunto. I això és tot per avui. Recordeu que a partir de les 6 podreu seguir en directe al ple municipal de Baix. No hi haurà boiatins ni informatiu vespre. Per tant, la informació local torna demà a partir de les 9 al Planeta Prat. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Aquesta hora repassarem algunes incidències que compliquen un pèl la circulació, sobretot a l'autopista AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès. S'hi ha produït l'incendi d'un vehicle, d'un camió. L'autopista ha estat tallada uns minuts en direcció sud, en sentit Tarragona. Ara només tenim un carril obert al trànsit. Per tant, parlem d'aturades importants de més de 8 quilòmetres entre Subirats i Vilafranca del Penedès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en direcció sud, en sentit Tarragona. A la zona del Vallès, autopista AP7 també, un vehicle avariat a Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona, i aquí parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest, de l'AP7 a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord. I acabem amb unes obres, en aquest cas a la C-17, a Lliçà d'Amunt. Un carril tallat en sentit nord, en sentit Vic. També parlaríem d'aturades d'un parell de quilòmetres entre Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt, això a la C-17, sentit nord, sentit Vic. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: La terrassenca Patrícia Garrido diu que va aprendre a cantar abans que a caminar. Porta la música dins i acaba de publicar un disc. Avui passa pel Connectats i la saludem. Molt bona tarda, Patrícia.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: També saludem el Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, Carme, què tal?
0: Escolta, Patrícia, això d'aprendre a cantar abans que caminar és una manera de dir que vas començar molt joveneta, no?
1: Exacte, vaig començar de ben joveneta i les meves germanes no estaven tan contentes perquè sempre acabava cantant per casa i després quan era més gran i havien d'estudiar em deien, ja, ja prou, que hem d'estudiar, i no sabia parar ja.
0: De quina edat estem parlant?
1: Doncs als 2 o 3 anyets jo ja cantava, deia que m'encantava cantar i llavors vaig anar creixent, em van apuntar a música, vaig començar a fer els meus primers grups així adolescents, que assajàvem a casa els meus pares i fins aquí.
0: I com adquireixes, no sé si és que a casa s'escoltava molta música, no sé, quin és el primer contacte que tu recordes amb la música?
1: Doncs mira, jo crec que és algo que portava molt al dins, perquè realment a casa meva ningú, els meus pares els agradava la música, però no eren molt melòmans i les meves germanes tampoc. Però sí que és veritat que jo des de petita al col·le li van dir a mi mare, escolta, apunta la teva filla a música perquè és que és l'única que escolta a classe. I ho portava a dins, la veritat, que vaig anar-me obrint camí, no va ser fins que vaig ser una miqueta més gran, que ja sí que vaig coincidir amb companys que també doncs, els agradava molt la música i vam començar a fer música plegats.
0: I quan comences a la teva formació musical?
1: Doncs la veritat és que com a Patrícia Garrido vaig començar més endavant. No va ser fins després de ser mare, que sempre havia estat doncs, això, en contacte amb la música o fent música a versions d'altres o grups musicals també versionant cançons o fent cançons però no que jo havia composat. Però sí que no sé si el ser mare quelcom em va remoure per dintre i vaig entendre que era el moment de començar a fer el meu propi projecte.
0: Però estem parlant que ets autodidacta o vas anar a tenir doncs, una formació reglada de música?
1: Doncs jo sempre he cantat d'oïda i no va ser fins a això que vaig començar a fer música, però a l'escola del poble on vivia vaig fer solfeig, després vaig començar piano, al cap del temps ho vaig deixar, després ho vaig tornar a reprendre, però és veritat que moltes coses les faig d'oïda. Sí que és veritat que ara que les meves filles són més grans tinc més temps per dedicar-me a la formació, no? En concret amb el piano, que ara li dedico més hores. Però la veritat és que cantar sempre ho he fet d'oïda.
2: Quan comences, no? També fas allò típic de que canto amb un grupet i tal, sí, sí o no?
1: Sí, sí, total, això. I a més ho recordo amb molt afecte, perquè recordo que assajàvem a casa dels meus pares i a l'espai on estàvem era molt humit i sempre havíem de comprar el típic deshumidificador. El de la bateria sempre es queixava, el Guillem, és que se'm rovellaran els plats. És l'espai que teníem i tenim molt bons records i, bueno, i els primers concerts, doncs sí, els recordaré sempre amb molt carinyo.
2: Què tocava o quin estil de música tocava?
1: Bueno, ara potser et sorprens, perquè jo cantava heavy melòdic. Res a veure amb el que faig ara.
2: Ja.
1: Però haig de dir que la meva veu no era la típica veu de heavy gutural, sinó que era heavy melòdic. Uh-huh. I bueno, i fèiem cançons molt xules, la veritat. Ens ho passàvem molt bé, que al final era l'objectiu, érem joves i volíem passar una bona estona. I la veritat que així va ser el primer grup musical que vaig fer. Després vaig fer en format més guitarra i jo, format més acústic. I ja et dic, després també vaig obrir un canal de YouTube on feia versions, jo sola. Uh-huh. I allà vaig anar amb un productor de Terrassa que em va ensenyar molt i vaig crear humilment el meu estudi de gravació a casa.
2: Això t'ho volia preguntar.
1: Ah, molt bé.
2: Vas pensar, no?, de gravar i tal, però sembla que la teva parella, el teu marit, et va dir, escolta, tu, per què no ho muntem aquí?
1: Exacte.
2: No? Més o menys, explica'ns-ho
1: una sí.
2: mica.
1: Sí, exacte. Primer vam anar a un estudi de gravació aquí de Terrassa i al cap d'un temps em va dir, escolta, és que això a tu t'encanta, per què no ho muntem a casa? I jo vaig dir, saps, però has de saber-ne, no? Has d'aprendre. Llavors el Marc va venir, em va ensenyar, i el meu home em deia, mira, he trobat això per internet, perquè no ho muntem i tal, i així va començar. De fet, així va començar la llavor del meu projecte musical, perquè de moment només feia versions d'altres, però allà ja vaig aprendre una miqueta a editar quatre coses bàsiques, no?, que em permetien gravar. I clar, a mi allò em va obrir una finestra al món, em va donar molta llibertat, perquè podia gravar quan volia, com volia i les cançons que volia. Llavors, doncs, allà va quedar, perquè llavors doncs vaig ser mare, i això va ser una superpause, perquè no tenia gaire temps, i quan les meves filles van ser una miqueta més grans, doncs realment em van proposar col·laborar amb una cançó, i bueno, al tornar a reprendre la música vaig dir...
2: Vas dir, m'hi reenganxo, no?
1: Exacte.
2: Deixa'm recuperar el tema de les versions. Què era? Aquí també hi havia heavy...
1: No.
2: Aquí era ja una mica de tot.
1: Sí. Aquí ja vaig buscar una mica més el meu estil, perquè sí que és veritat que de joveneta doncs, jo escoltava molts tipus de música. Aquesta era una. Els meus amics eren més heavies de cor, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. I aquí ja vaig començar... Tocava música més pop, alguna música d'autor, però de tots... els estils, la música dels Beatles, feia alguna versió també, i llavors doncs allò la veritat que em va anar bé perquè em va permetre, doncs, això, anava buscant diferents registres, diferents estils amb què em sentia més còmoda i menys, i al final era diversió. Per mi la música sempre és casa i llar i diversió, no? Però va ser una etapa molt maca, i jo crec que d'aquí, doncs, d'aquest bagatge em va ser més fàcil quan vaig començar amb el meu projecte, tot i que tot és canviant i és fluid, no és estàtic, i jo crec que en el meu projecte musical també s'ha vist aquesta evolució, però em va ajudar, doncs, aquests inicis.
2: Parlem del primer, diguem, la primera cosa que va ser un EP, no?, que es deia Fruits, és la primera cosa...
1: Sí,
2: cosa,
1: sí, sí.
2: Cosa, el primer disc que publiques o que edites, no?
1: Mm-hmm.
2: Què hi havia aquí? Hi havia 5 cançons, 4 cançons?
1: Sí, 4 cançons.
2: 4 cançons, i què?
1: I allà hi havia la meva...
2: Teves, eh? Totes
1: sí,
2: 4 teves.
1: Totes 4 meves. Hi havia la primera cançó de tota la vida que jo feia, de principi a final, no? Perquè sí que havia col·laborat posant veus, però no fent una cançó sencera. I la primera cançó la vaig fer en anglès. Mira, em va sortir... em va sortir així. És una cançó molt estiuenca. I parlava de l'amor propi, no? Que sempre dic que tot està bé, no? Però que aquest també reivindica una mica l'espai de cançons que parlin d'amor, però del propi, també és interessant, no? I aquesta cançó, On My Way, parlava d'això. I el fet de posar-li a l'EP Fruits era una mica la manera d'expressar que, a mesura que vas vivint, doncs vas recollint diferents coneixements o experiències que t'aporten aprenentatges, i si els integres bé, doncs poden donar aquests fruits, que al final és com la recompensa del que vas vivint, el que vas aprenent. I a més, doncs em feia gràcia, perquè com que jo sóc nutricionista, doncs tenia aquesta dualitat.
2: Després hi anirem, faig de cara les portes, després hi anirem. No, acaba.
1: Doncs això, que em va fer gràcia posar-li fruits, perquè tenia com aquesta dualitat, no? És allò que culls, allò dolç, que culls després del procés de plantar una llavor, de regar-la, de ser constant, i és com el resultat d'haver assolit allò que et proposes, no? Que en aquest cas, per mi, doncs, era quelcom molt, molt especial, per primer cop poder fer les meves cançons i publicar-les, a més de la mà de la discogràfica Crea Music, que des del primer moment em van dir, escolta, creiem en el teu projecte, endavant, i és meravellós anar tan ben acompanyada. Doncs per mi era tot un somni complert, la veritat.
0: Patrícia,
2: digues,
0: de quin any estem parlant quan surt aquest EP Fruits?
1: Doncs mira, es va començar el 2024, va ser l'EP Fruits. El 2025 va ser el següent treball, no sé si parlarem després.
2: Sí.
1: I ara aquest 2026 doncs aporto el meu nou single.
2: Sí, perquè al principi hem parlat de publicar un disc, sinó és, el que ha publicat és el nou single, no? Aquí
1: exacte.
2: Es fa, és error meu,
1: no,
2: eh? Volies dir alguna cosa més, Carme?
0: No, era per ubicar-nos, no? En aquesta evolució que estem fent en el treball de la Patrícia, per situar-nos una miqueta.
2: Bueno, jo el que deia, no? Ella mateixa ho ha dit fa gairebé un any, no? Més o menys. Vas publicar el primer LP, aquí sí que ja parlem de LP, que es diu Fent Camí.
1: Exacte. I Fent Camí, doncs, conté les cançons de Fritz.
2: Tots comencen per F, eh? No sé si hi ha alguna...
1: Ostres,
2: aquí...
1: és veritat.
2: No sé si aquí hi ha alguna cosa.
1: Però el single nou no.
2: Ara estava pensant.
1: doncs això, i fent camí a plega doncs, aquestes cançons que sortien a Fritz i també cançons noves, i la idea que volia transmetre és que bueno, la vida va passant, jo vaig fent camí i vaig recollint doncs, noves cançons que al final doncs, expliquen fragments de la meva realitat, ja sigui vivències, que, coses que he viscut jo o històries que m'he de gust explicar o relatar o temes que crec que són interessants de parlar-ne.
2: I l'evolució de Fruits de Fent Camí, hi ha hagut molt canvi? És molt diferent la música de llavors a aquesta?
1: Mira, doncs jo crec que des de la primera cançó de Fruits fins a les últimes ja hi ha un canvi. Primer per l'idioma, per la llengua, perquè al principi vaig començar en anglès i després doncs, vaig tenir molt clar que volia parlar en català, que per mi és molt important donar-li rellevància a la nostra llengua. Al final és la llengua que parlo amb el meu nucli més intern i és amb la que em sentia més còmoda. I sí que és veritat que a Fruits les cançons eren totes més alegres, amb un to més alegre, i a Fent Camí hi ha alguna cançó, no diré, bueno, sí, trista, maca a la vegada, que parla, per exemple, la llavor, que parla del dol, de la pèrdua, en aquest cas dels meus avis, però també té la seva part maca, no? És aquesta tristor de la pèrdua, però en aquest cas va ser un dol més amable.

0: tristesa, perquè és un dol, però també d'alegria o de bellesa, perquè si fa mal és que has estimat i aquest amor és molt maco, no?
1: Parlàvem d'aquest senzill, havíem dit, pues un senzill, Mirall trencat, eh? A mi, parlar de Mirall trencat em recorda de seguida la Mercè Rodoreda. No sé si va per aquí la cosa.
0: Bé, realment, Mirall trencat ha estat al forn un any sencer, s'ha cuinat, diguéssim, a foc lent, perquè de fet hem parlat que primer va venir Fruits, que van ser més d'una cançó, després Fent camí, que va ser més d'una cançó, i aquest és el primer any que he parat, he respirat, i que aquesta cançó doncs, ha estat un any, no?, de maduració i ha sigut un procés molt, molt interessant.
1: Clar, ja em va pensar un any, però clar, és que la Patrícia no es dedica professionalment a la música, no. És a dir, clar, un any pot semblar molt, ostres, vols dir, clar, estem realment parlant d'una persona que vius d'una altra cosa.
0: Exacte.
1: I això estaria amb la teva gran afició.
0: Exacte. Mm-hmm. I realment ha estat un any, per mi, penso que molt profitós, no?, perquè a vegades no és quan produeixes, sinó la intencionalitat que hi ha darrere o l'elaborat, que és allò que produeixes, no? Uh-huh. I en aquest cas, doncs, aquest any m'ha permès doncs, explorar molts camins i anar molt ben acompanyada, i per això la idea de Mirall trencat va sortir fa un estiu. No és una cançó que expliqui la història de Mercè Rodoreda. Uh-huh. És una cançó que té una altra... És una història molt diferent a la que s'explica en el llibre, perquè bé, doncs, parla de que a vegades a la vida viu situacions que et sacsegen i trenquen el mirall. Jo faig aquest símil de mirall com l'essència de la persona, que de fet és diferent al que la Mercè Rodoreda volia expressar amb el seu mirall trencat, no? Que ella parlava més d'una família. Però sí que quan la història va avançant i ja tenia aquesta primera etapa feta, em va semblar molt maco que es digués mirall trencat. A mi mateixa vaig dir, mira, és que com el llibre de Mercè Rodoreda. Sí, com el llibre de Mercè Rodoreda, no? I jo ja quan anava a l'institut me l'havien fet llegir, el tenia molt present, i vaig pensar, oi, que maco seria, ja que compartim nom, doncs que els protagonistes de la meva història pues potser poden compartir nom, no? Són, de fet, els protagonistes de la meva història, la Ladi i la Lisa, al llibre de Mercè Rodoreda, són personatges que gairebé ni es troben i són molt diferents als meus, són altres persones, uh-huh. No? Però comparteixen nom, perquè em va semblar maco. Aquí a Catalunya tenim molt art, no? Molta cultura, tenim coses molt bones, i també penso, pues, si ja estic parlant de que s'ha de reivindicar la llengua, doncs mira, si de tant en tant podem clocar l'ullet a alguna altra obra literària o bueno, a quelcom que aquí al nostre territori és rellevant, també està bé, em va semblar maco.
1: Mm-hmm. Parlem del teu vessant professional, és nutricionista, com és? Perquè t'atreia aquesta formació, t'agradava... Què t'agradava?
0: Doncs la veritat és que certament vaig començar a estudiar nutrició per ajudar a ma mare, mm-hmm. Sigent sincera, perquè ma mare va tenir un accident quan era molt joveneta i va ser bastant complicat. De fet, al meu pare li van dir que es quedaria sense dona i sense filla. Mm-hmm. I llavors, arrel d'aquest accident, doncs li van quedar... Bueno, pues,
1: seqüeles,
0: sí. Uh-huh. I quan va arribar el moment de decidir, doncs jo vaig pensar, seqüeles al sistema digestiu, i a l'hora d'alimentar-se doncs era complicat, tenia uh-huh. dificultats. I llavors doncs vaig pensar, doncs mira, doncs estudiaré nutrició i així podré ajudar molta gent, però també a ma mare. Llavors vaig estudiar, tenia molt clar que volia dedicar-me a la investigació, per això justament em vaig quedar a la universitat, vaig fer un màster doctorat, em vaig quedar allà treballant, vaig aprendre molt, fent classes, i allà vaig descobrir la meva vocació. O sigui, ja m'agradava molt perquè també treballava amb joves, com a assessora juvenil, però quan vaig començar a fer docència vaig dir això és el meu, comunicar i explicar. M'encanta, sobretot coses de nutrició i alimentació que al final va ser vocacional 100%, jo crec que llavors ho vius diferent, no? I el fet de comunicar quelcom que per mi és tan important i que ho visc tant, doncs és algo que m'omple molt. I de fet, cantar al final és una altra forma de comunicar, que també m'agrada molt. Mm-hmm. Tot està una mica relacionat.
1: Sí, sí, de fet, una de les preguntes que et volia fer, que t'agrada molt comunicar, no? Precisament estaves comentant això, no?, que fer de docent, doncs, i cantar també és una mica en aquest sentit, no? M'agradaria dedicar-me a la música o toques de peus a terra?
0: Mira, la veritat és que l'altre dia parlava amb la Làmia, que és la meva profe de piano, que de fet per fer aquest single de Mirall Trencat ha sigut

0: un procés molt maco també amb ella, i ella m'explicava tot el que ha viscut, perquè ella s'ha dedicat a la música, no? I dic, mira, estic visc una mica a través dels seus ulls també aquesta part maca de dedicar-te a la música, i és superguai. Però la veritat és que no me'n penedeixo d'haver triat el camí que he triat, perquè m'ha permès ajudar a ma mare, no curar-la, però la veritat que ajudar-la, i també sé que a moltes persones, i aquesta part de la meva vida la tinc satisfeta, i ara que he pogut reprendre la música, doncs l'agafo amb moltíssimes ganes.
1: Acostumem a parlar d'aficions, ja has parlat del tema de comunicar, que t'agrada molt l'esport també, no? T'agrada?
0: Sí, sí, al final va una mica lligat, sempre penso que la salut és salut mental, salut física i salut emocional, no? I l'alimentació i l'esport van a aquesta salut física, però també emocional, i la música jo crec que també va a aquesta salut emocional, perquè per mi poder parlar d'emocions o de vivències a través de la música, doncs també és curatiu, i l'esport igual. A mi l'esport em fa un ressetejat mental dels dies aquests que són tan, tan intensos, que em permeten el dia següent tornar-me a llevar i tornar a començar des de zero amb il·lusió i alegria, no? Per aquestes endorfines que s'agrega l'esport.
2: Doncs aquí arribem al final, Patrícia, d'aquesta conversa que avui ens ha permès saber com ha estat el teu treball, conèixer-te tu una miqueta més personalment. Només ens ha faltat una cosa, que jo li dic al Sergi que et proposi que ens dediquis un tema musical dels teus, i així coneixerem com sona la Patrícia Garrido. Però això ho deixarem per un altre dia, o sigui que tens deures. D'acord, Sergi?
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, sí, sí, és claríssim que aquí no he estat hàbil. No he estat...
2: Doncs en una de les píndoles de la setmana que ve escoltarem a la Patrícia Garrido. Patrícia, perfecte. Encantada, moltíssimes gràcies.
0: Igualment, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, Sergi, bona tarda.
1: Adéu, fins demà.
2: Adéu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara en l'Espai de Patrimoni ens endinsem al bosc per reconstruir el passat de Castellà. Parlem de la Pedra Seca, patrimoni material de la humanitat, amb un dels membres del Centre Excursionista de Castellà, en Joan Roure, i el nostre company Guillem Plans. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs si passeges pels vols de Castellà, cap al Puig de la Creu o en direcció a l'Airesol, hi trobareu petites construccions que semblen, doncs, monolítiques, però no, són de fa menys temps i reconstruïdes per un grup d'incombustibles excursionistes de la Pedra Seca que formen part del Centre Excursionista de Castellà. Avui en tenim un expert, és el Joan Roure. Joan, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Explica'ns què són aquestes construccions que trobem pels vols de Castellà. Em sembla que n'hi ha més de 150.
2: No, en aquest moment 162.
1: Alça.
2: Sí, se n'han trobat 162. Pràcticament totes les tenim acabades, excepte unes quantes, 5 o 6, que ens faltaria pedra, i és molt difícil poder portar pedra a aquell lloc.
1: Explica'ns aquestes construccions acabar. Com són. Des de fora semblen iglús de pedra.
2: Aquestes construccions són una construcció feta amb pedra seca. No hi ha element entre pedra i pedra, no hi ha element de cohesió, no hi ha ciment, ni cal, ni ha res. O sigui, nosaltres es fa tot una paret una miqueta alta, i quan tenim la paret una miqueta amb dues llindes per cada una llinda per cada costat, dues llindes, i a sobre hi posem una pedra que és la pedra que aguantarà la volta, i a partir d'aquí comencem una volta. Però tot això ho fem amb pedra seca que es va teixint una a l'altra. O sigui, no és una cremallera, sinó que si tu mires a la construcció, una construcció normal, veuràs que els totxos mai tenen sempre tenen es posen que no sigui una continuïtat, sinó que vagin cavalcats un sobre l'altre.
1: Exacte, mai veus dues línies paral·leles.
2: Això mateix. Es diu que la pedra aguanta, s'aguanta sobre dues pedres o tres pedres a més. I és la manera de construir.
1: Encara no ens has explicat d'on sorgeixen aquestes pedres, aquesta pedra seca.
2: Bueno, la pedra sorgeix del mateix camp. En un moment determinat, els camps es van intentar, doncs, eren boscos. Van llogar aquest bosc per fer-hi, per exemple, una vinya. I l'amo els hi feia un contracte, hi va haver diferents èpoques, però el més normal és un contracte de rabassa o de rabassa morta. I la rabassa era als peus de cada una dels ceps. Aquí es va fer una explotació, es va tallar tots els arbres, es va aplanar al màxim el terra, i després, com que normalment anàvem pujant la muntanya amunt, doncs havien de fer una paret per deixar pla una superfície, després una altra paret, com si fessin uns esglaons però llargs.
1: Exacte.
2: I al final, doncs, feien uns esglons que només hi cabia un cep. Però, bueno, també ho feien. Inclús anaven a buscar terra amb altres puestos per posar entremig de les pedres per poder plantar-hi vinya.
1: Perquè els oients puguin imaginar aquest paisatge, és el que veiem ara molts països asiàtics quan veiem aquelles plantacions d'arròs. Vietnam, per exemple, sí, o el sud-est asiàtic, que hi ha esglaons llarguíssims a la muntanya.
2: Sí, mira, si, per dir-te una cosa, si ara per qualsevol cosa es crema un tros, per exemple, el castellà, el Puig de la Creu, sortiran una sèrie de parets que tot el Puig de la Creu, des de a baix a dalt, tot són unes parets, una darrere l'altra, que han anat fent uns plans i es van anar plantant cercs. Què va passar? Va venir la filoxera, i en el moment que va venir la filoxera es van començar a morir els ceps. Al morir els ceps, l'amo va tornar a quedar-se tota la terra, perquè era un contracte de rabassa morta. Quan la rabassa es moria, un 50% dels peus es morien, tornava cap a la propietat. La propietat no tenia gent, i què va passar? Doncs que allà s'ha fet un bosc. I ara, si tu, caminant d'aquí al Puig de la Creu, en comptes d'anar pel camí, anessis per alguna feixa pel costat, volies que no, cada un hi és una paret. I després, per tenir això, per tenir les eines, i per quan feia calor o quan feia fred, van construir una barraca.
1: Que aquestes són les barraques que vosaltres reconstruïu.
2: Ara això mateix, la que reconstruïm. El pitjor posto que d'aquella zona que ells tenien, el pitjor posto on no podien plantar un cep, i feien la barraca. La barraca era una cosa que hi havien dues o tres persones a dintre. No eren molt grans. Per exemple, les barraques que hi ha a Lleida, al Pla de Lleida i Tarragona, són barraques molt grans que inclús hi caben els carros de dintre. Però allà hi vivien, també. Hi vivien durant el temps d'això, hi vivien. Però aquí no. Aquí el pagès marxava d'aquí i marxava cap a treballar. I quan ja a l'hora de dinar, doncs anava a la barraca, es feia el dinar, etc. Ho feia fora, a la barraca no feia mai foc a dintre. N'hem trobat algunes que hi han una llar de foc i xumaneia, però normalment feien el foc a fora.
1: Li puc preguntar quina edat té vostè, Joan?
2: Jo ara tinc 86 anys.
1: 86 anys, i vostè va pel bosc? No, reconstruint barraques.
2: Aquest any ja ho ha deixat.
1: T'ha jubilat? Aquest
2: any jo m'he jubilat de fer barraques. D'anar a fora, perquè la feina de la pedra seca té dos tipus de feina. Una, que és el terreno, fer la barraca, i l'altra és de tota la planimetria, les dimensions de la barraca.
1: Vostè fa feina de despatx, doncs.
2: De feina de despatx, això la continua.
1: Ben
2: la
1: fet.
2: La continuo jo.
1: Però fins aleshores, quants anys s'hi va estar anant pel bosc reconstruint barraques, que recordem que són patrimoni de la humanitat?
2: Patrimoni de la humanitat, i tant. Van ser declarades patrimoni de la humanitat.
1: Immaterial per la UNESCO, sí, i tant.
2: Em sembla que era el 2007 o el 2008 que vam començar a mirar lo de les barraques.
1: Gairebé 20 anys.
2: Primer havia fet les fonts, havia netejat totes les fonts, i després vam començar amb les barraques. I les barraques ens en van ensenyar en 10 o 12, i quan vam tenir GPS i tot això, vam posar-ho ja a dintre els GPS i a dintre plànols, i a partir d'aquí hem anat trobant barraques, i ens ho ha dit, o nosaltres, voltant pel bosc, hem trobat barraques. No hem trobat barraques soles, hem trobat forts de calç, forts d'obra, pous, hem trobat moltes coses a dintre, al bosc, moltes coses que estaven fetes per mantenir el cep, com per exemple basses de sulfat, per mantenir, per sulfatar les vinyes, etc. I hem trobat moltes coses a dintre, pous i tot el que sigui.
1: El bosc que ara coneixem s'assembla al que hi havia fa 100 anys, a jutjar per totes les troballes que feu?
2: Sí. Bueno, nosaltres només, quan trobem la barraca, quan cau per implosió, o sigui, cau el sostre cau avall, per el que sigui. Hi ha hagut un fallo en algun puesto, s'ha trencat una pedra, o el que sigui, s'ha ensorrat. I després, quan nosaltres trobem un pilot de pedres, traiem les pedres de sobre i veiem si hi ha paret, i si hi ha paret, busquem fins al fondo, i a partir de llavors tornem a fer paret. N'hi ha per exemple, la rotonda d'aquí a Castellà, no. Aquí a la rotonda vam fer-la des de... la vam fer tota nova, perquè ja no hi havia hagut mai cap d'això, cap barraca. Però amb rotondes n'hem fet a Matapella i aquí a Castellà i a Sant Llorenç.
1: Se m'ha comentat que de l'Ajuntament de Matadepera s'us va fitxar per fer la barraca a sobre de la rotonda.
2: Sí.
1: Però em sembla que vosaltres només cobreu en esmorzars.
2: Això. Bueno, els hi vam dir, bueno, què val? Vam dir, pagueu-vos a l'esmorzar cada dia.
1: Exacte.
2: I es van pagar. Sant Llorenç igual, i aquí Castellà igual.
1: Sí, igual. Sortiu barats a vosaltres, als ajuntaments.
2: Nosaltres no li demanem a ningú que anem a arreglar la seva barraca del seu terreny. Normalment tothom està content. Hi ha algú que sí que s'ha pipat quan ha sabut que li hem arreglat la barraca, perquè diu, oh, ja m'he demanat jo, que no sé, però bueno, tothom està content, que li fem, que li arreglem una barraca, tothom està content.
1: Qui sou aquest exèrcit de reconstructors de barraques, de pedra seca? Sí. Qui sou i quantes persones sou i quina edat teniu, sobretot?
2: Bueno, segons... Oh, sí, el 50% passen dels 80 anys. I l'altre 50% passen dels 70 anys.
1: Bé, així... Això no és qüestió d'edat, sinó d'energia.
2: És una cosa voluntària. I avui, a voluntaris, només som els tontos. I som gent gran. Han vingut joves i diu, no. Nosaltres, per exemple, una anècdota. Quan estàvem arreglant la barraca, quan estàvem fent la barraca del d'això, de la rotonda, d'aquí a Castellà, doncs un de l'Ajuntament es va posar, un que era d'aquests que hi van dies...
1: Un tècnic municipal, suposo.
2: I ens portaven material. I va dir, estos abuelos quitan el trabajo de los jóvenes. I el del costat li va dir, calla, no diguis res, que aquests ho fan gratis. Tu, es va amagar, ja no va venir més. Ja.
1: Ben fet, Joan. Ben fet, Joan. Molt necessaris que sou per conservar aquest patrimoni que explica com era la muntanya i el camp fa 100 anys a Castellà del Vallès. Les barraques, si les veieu, que sapigueu que les ha reconstruït un grup de joves d'esperit de Castellà del Centre Excursionista, com el Joan Roura. Joan, moltíssimes gràcies.
2: A la pròxima vegada
1: sí.
2: tens a fer la entrevista al UAU.
1: M'ho apunto. I també m'agradaria venir un dia amb vosaltres a arreglar barraques i també d'excursió per esmorzar.
2: A les 8 del matí se surt de Cal Clinçó i hi hagi qui hi hagi, ve amb nosaltres.
1: Doncs tens la meva paraula que m'apuntaré. Joan, moltíssimes gràcies,
2: De res.
1: Una abraçada ben forta i molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies. Potser que ens hi apuntem també uns quants més, No estaria pas malament. Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
4: Ei, què tal? Com esteu connectats? Soc el Toni del Departament Tècnic de Ràdio Sabadell i avui m'agradaria recomanar una cançó molt fresqueta per aquesta tarda de maig que es diu Afromedusa Pasilda. Vinga, som-hi, que tenim l'estiu a tocar. Endavant!

0: El Tiana Antica és un festival de música antiga que se celebra cada any al municipi de Tiana i que enguany celebra la seva 26a edició. El festival va arrencar el passat cap de setmana i s'acabarà aquest diumenge 31 de maig. En parlem amb el seu fundador i codirector, en Llorenç Blasi. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb el Llorenç Blasi, director i fundador del Festival Tiana Antica. Què tal, Llorenç? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.

0: Bé, enguany celebreu la 26a edició del festival, un festival de música antiga. Quines propostes musicals ofereix el Tian Antica?
1: Com cada any intentem oferir un seguit de músiques que van des dels principis, des dels orígens de la música occidental. Mm. Aleshores, aquí entren doncs, des de música medieval, música del Renaixement i barroca, i algunes vegades hem arribat a, fins i tot allò, el primer classicisme, així, però en principi, tot el que sigui una interpretació amb documentació històrica, aleshores són els que nosaltres intentem oferir dins del nostre festival.
0: Per fer-nos una idea de quines èpoques o de quin any es podria parlar de música antiga?
1: Bé, clar, de música antiga es pot parlar des dels orígens, mm-hmm. o sigui, des del minut zero, quasi bé, fins a arribar a la mort de Wolfgang Amadeus Mozart. Mm-hmm. Això és el que està considerat com a música antiga, però sempre i quan estigui interpretada amb criteris històrics, documentats i amb instruments originals o, evidentment, rèpliques, perquè hi ha instruments que la fusta no aguanta tants segles.
0: Mm-hmm. Per tant, per fer música antiga, avui en dia, necessitem evidències escrites de com es feia aquest tipus de música i també els instruments.
1: Sí, bé, no necessàriament, perquè hi ha hagut interpretacions que han sigut sobre doncs, de música de les piràmides o música dels romans i dels grecs. Mentre hi hagi una sòlida documentació, no cal que sigui escrita, però mentre hi hagi una sòlida documentació d'instruments que estan esculpits o instruments que estan dibuixats, o referències a com es toquen aquells instruments. Aleshores, a partir d'aquí, els musicòlegs fan una feina de recerca molt important i és el que persegueixen, aleshores.
0: Per tant, hi ha molts detalls a tenir en compte per poder fer música antiga de qualitat.
1: Sí, perquè hi ha... De tota manera, potser sent una miqueta estrictes, també diríem que el fet de que s'interpreti música antiga és com una contemporaneïtzació, no sé si em surt aquí la paraula aquesta tan llarga, sobre unes propostes que es van fer fa segles. Mm. Aleshores, sí que cal estar doncs, és estudiant l'entorn, estudiant el personatge, estudiant una miqueta fonts, moltes vegades col·laterals, però sempre amb aquest rigor d'intentar arribar a les sonoritats i a les interpretacions que es feien aleshores.

0: El cartell d'enguany, que es va estrenar aquest passat cap de setmana i que conclou diumenge 31 de maig, què destacaríeu de la programació d'enguany?
1: Hem fet una cosa que en alguns festivals d'Europa i d'aquí a Espanya també, de la península, hi ha un espai dedicat a les persones que han estat estudiants, els estudiants, vaja, fins que han acabat la carrera o els seus estudis, han fet l'especialització en música antiga. Llavors, diguem que necessiten, d'alguna manera, una plataforma per ensenyar els seus treballs. I aleshores aquí entren dintre del que és el Fringe, que és un espai on les formacions que busquen el seu camí professional doncs necessiten un espai per treure els seus estudis i la seva habilitat i la seva interpretació, no?
0: Un espai per músics emergents.
1: Justament, aquesta és la paraula. I aleshores, bueno, hem tingut quatre concerts on s'ha pogut veure els tres corrents més principals de la música antiga, que és la música medieval, la música del Renaixement, i també hem tingut dos grups de barroc, o sigui, hi ha hagut quatre concerts que, bueno, ha agradat molt. I després, doncs, ja de cara a aquesta setmana que arribem, tenim un concert que és homenatge a la Montserrat Torrent, un dels pilars de la interpretació de la música històricament documentada, perquè és una organista que ha posat molt les pautes de com s'ha de tocar la música antiga en aquest instrument. Instrument complicat, per altra banda, perquè estan posats a les esglésies i en fi, hi ha altres instruments, però vull dir, principalment els grossos estan a les esglésies.
0: Recuperant aquests primers concerts del festival d'enguany, has comentat que s'han fet tant de música medieval, de Renaixement i del barroc. Quines són les diferències entre aquests tres tipus de música antiga?
1: És una evolució. És que estem acostumats a escoltar o entendre la música com una cosa que existeix i que és aquí i s'ha acabat i després en ve una altra. En canvi, l'evolució pròpia de l'aparició de nous instruments, l'aparició de noves utilitzacions de la música, el sorgiment de gent professional que es dedicava a viure de la música, perquè sempre ha estat reclosa des dels seus orígens a llocs molt tancats, o bé són amb convents, i bàsicament, diguem, dintre del que és l'àmbit eclesial. I, clar, amb el temps, la sortida de nous instruments, aquests nous instruments han tapat els anteriors i han anat evolucionat, han anat sortint formes d'expressió musical diferents, i d'aquí, doncs, coneixem, doncs, els màxims exponents de cada canvi d'estil o les noves propostes.
0: Com ens hem d'imaginar aquests instruments? Perquè abans has comentat que majoritàriament eren de fusta, però són gaire similars o diferents als que tenim avui en dia?
1: Sí, totalment. Totalment. És més, hi ha instruments que està fet de canya, amb foradets i una flauteta, doncs la pots saber, d'os, de banyes d'animals, i això, clar, això té una evolució, i a mesura que li anaven traient la creativitat del so pels usos també, perquè podien ser usos religiosos, usos de festa, la música no era com ara que la tenim fins i tot a l'ascensor, no? Sí, era una música molt viscuda per lo que era, que si era una festa o si era la conquesta d'una batalla o moltes altres coses. Llavors, aquesta mateixa evolució, el sortir nous instruments, la invenció, la invenció humana en qualsevol aspecte, doncs va fent el pas següent. Per tant, és una evolució. No podem dir pas... El 13 de març del 1700 ha començat el classicisme, per dir-ho.

0: I a banda dels instruments, imagino que l'espai on s'escolta aquest tipus de música també és clau. Tots els concerts del Tian Antica són a la sala Albéniz?
1: Enguany sí. Enguany sí, perquè tenim alguna sala també que està amb remodelació per poder fer altres coses també, perquè clar, a Tiana també tenim un bullidor d'actes i de coses culturals que necessiten el seu espai.
0: I com descriuries aquest espai, la Sala Albéniz?
1: La Sala Albéniz és que és emblemàtica. La Sala Albéniz és un antic teatre que el van fundar els que van crear el casino de Tiana. És un edifici catalogat, modernista, amb elements modernistes molt, molt significatius. I en principi va ser quan es feia el teatre amateur, doncs i concerts doncs de tipus cobles o de, vaja, en allà es diu Sala Albéniz en honor o justament a Isaac Albéniz, que va estar unes temporades vivint a Tiana.
0: I fins a quin punt és important l'espai per escoltar música antiga?
1: És important perquè la música antiga que s'interpreta amb instruments originals, quan es van crear aquests instruments, tenien una potència, estaven pensats per uns reductes, perquè no tothom, o sigui, això d'omplir Sant Jordi no ho hagués fet mai un renaixentista o un barroc, perquè no hi havia. Tot i així, els palaus eren sales grans, però que també acollien tot un seguit de peces adequades a la potència dels instruments. Després, amb l'evolució del temps, doncs, sorgien nous instruments amb més potència, hi havia molta més exigència a nivell compositiu, van néixer doncs les orquestres barroques, després les simfòniques, i esclar, tot això ja requeria un tipus de local concret, com per exemple l'òpera, no? En l'òpera doncs hi havia tot una orquestra, hi havia tot un seguit doncs de locals on es feien casaments, esglésies, enterraments, en fi, eren aquests els locals que necessitaven.
0: Ara comentaves, no hi hauria mai ningú que fes música antiga en el seu moment que omplís, per exemple, un Sant Jordi o... Per imaginar-nos quin tipus de públic ve al Tian Antica. Ha canviat durant aquests 26 anys de festival?
1: No sabria dir-te, perquè sí, la música té el que té. Cada sector de música té el seu públic, no? I aquest és un públic que va als auditoris, que va a les sales grans de concerts, que va al Liceu, i que d'alguna manera li agrada gaudir d'un bon concert. Llavors, aquest és una mica el nostre públic, que hi pot anar-hi una franja d'edat immensa, perquè només es tracta del gust de saber o fins i tot d'explorar. Cosa que va passar, per exemple, aquest dissabte passat, perdó, el diumenge, que va haver-hi gent que no tenia massa aquesta aproximació a la música antiga i va poder escoltar tres etapes de l'origen de la música occidental. I aquest és una mica l'esperit. O sigui, hi pot venir tothom, vull dir que, clar. Que no cal que... No se n'ha de saber. La música és pell, és oïda, és escoltar-ho.
0: I, Llorenç, per anar acabant, tenint en compte que no és un tipus de música, diguem-ne, mainstream, que s'escolti al carrer o que se n'escolti a la ràdio, enguany celebreu la 26a edició. Què ha estat el més difícil d'arribar fins aquí?
1: Uf, també això és una pregunta difícil, perquè jo diria que no ha estat fàcil, perquè els problemes, sobretot econòmics o de recolzament de la cultura, doncs és la que és en aquest país. No, hem d'anar amb el que tenim a les mans. Aleshores, per aquesta part ha sigut més o menys complicat, però ho hem anat tirant endavant. Però després hi ha la qüestió de que això ha estat un suport de la gent que ha volgut que hi hagués aquest festival. O sigui, que han vingut cada dia de concert en els anys que hem anat oferint doncs, aquests concerts. I ja et dic, no sabria... Ara potser diria que podríem parlar de batalletes, no? Però amb el temps que fa que fem el festival. Però ja dic, ha estat com a tot arreu, com a tots els àmbits de la cultura, una batalla I ser un bou per tirar el carro de la cultura, que és una miqueta això.
0: Doncs tant de bo li quedin molts més anys de vida encara al Festival Antica. Llorenç Blasi, director i fundador del festival, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dijous. Gràcies per acompanyar-nos. Demà més serà per tancar una nova setmana. Serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Estem seguint en directe el ple municipal de l'Ajuntament del Prat.
1: Segueix en directe al prat.radio el ple municipal de l'Ajuntament del Prat.

Segueix en directe a elprat.ràdio, el ple municipal de l'Ajuntament del Prat.

0: Karen Giovanna, 21 anys, assassinada a Madrid el 9 de maig. Marisol, 51 anys, assassinada a Dolores, Alicante, el 16 de maig. Saida Yusif, 44 anys, assassinada a Arguedas, Navarra, el 16 de maig. Kimberly Duran García, 33 anys, assassinada a Figueres, Girona, el 9 de maig. Ai, perdoneu. En aquest any 2026 portem a Espanya 22 dones assassinades i 3 menors assassinats per violència masclista, amb un total de 42 feminicidis. Ens volem viures, vives i lliures.
1: Gràcies, Marina. Ara sí, donem inici en aquesta sessió plenària. En primer lloc, aprovarem l'acte de la sessió anterior, si no hi teniu res a dir. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1526.
2: Es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdits 15-2026 en la modalitat de crèdit extraordinari per un import d'1.236.339,71 € i sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies.
1: Dono la paraula al David Vicioso, el tinent d'alcaldia de Serveis Centrals.
3: Hola, bona tarda. Sobre la primera, cofinançament de Diputació del Pla Director d'Equipaments per 15.000 euros, aquesta modificació permet pagar la part municipal del finançament del Pla Director d'Equipaments. Aquest pla té un cost de 55.000 euros i està cofinançat per la Diputació de Barcelona en un 60% i per l'Ajuntament en un 40%. Aquesta partida dels 15.000 euros cobreix la part final, el pagament final que correspon a l'any 2026. Sobre el tema de despeses de recaptació de 125.000 euros, s'incrementa la partida que es paga al Servei de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per la recaptació dels impostos municipals. El cost anual depèn del que realment es recapta com a ajuntament. L'augment significatiu dels ingressos municipals de l'any 2025, que va ser 2,3 milions més respecte a l'any 2024, obliga a ampliar aquesta partida per cobrir el tancament tant de l'any 2025 com la previsió en l'any 2026 amb ingressos elevats. 40.000 euros són per acabar de cobrir el cost de l'any 2025 i 80.000 euros són per pagar l'any 2026 a final d'any, també preveient que hi haurà més ingressos sobretot pels endarreriments del Vice. La inversió de la nova residència Josefa Puigpelat de 800.000 euros és la partida per fer front al cost final de les obres de la nova residència assistida i centre de dia. El material inventariable, equips informàtics, per 250.000 euros. És una partida per la renovació d'equips informàtics que s'han quedat obsolets o estan averiats, per la millora de la ciberseguretat a l'Ajuntament i per la modernització d'una aula informàtica al Centre de Promoció Econòmica. Dinàmica educativa, 8.000 euros, és per ampliar la dotació per cobrir despeses no previstes vinculades a activitats educatives municipals. I l'última, contraprestació de serveis a escoles bressols, en total són 17.000 euros. En el pressupost de l'any 2026 es van incloure les partides de les escoles bressols amb un import una mica inferior al cost real del servei, perquè es va calcular tenint en compte una possible pujada de tarifes de les famílies a partir d'aquest setembre. Ara, durant el procés de licitació, Intervenció ha demanat que, per prudència, es pressuposti el cost total del servei sense descomptar aquests ingressos. Per tant, les tres partides que ara s'ajusten per garantir el pressupost, que el pressupost reflecteixi el cost real dels serveis de les escoles bressol.
1: Molt bé, gràcies, David. Paraules que tingueu preguntes. Jóvenes pensionistes.
4: Gracias, señora alcaldesa. Una vez más, traen a este pleno una modificación de créditos sustentada por el remanente y ampliaciones de partidas que, sinceramente, evidencian una forma de gestionar del presupuesto que llevamos observando y denunciando desde la oposición. No discutimos únicamente el destino de determinadas inversiones, algunas de ellas incluso necesarias. Lo que cuestionamos es el método constante del equipo de gobierno, presupuestos de que nacen incompletos, previsiones que no se ajustan a la realidad y una utilización reiterada de modificación presupuestaria como herramienta ordinaria de gestión. Cuando un ayuntamiento necesita recurrir continuamente a suplementos de crédito y ajustes de esta magnitud, lo que demuestra es que el presupuesto inicial no estaba correctamente planificado. Y eso tiene un nombre de mala gestión. En cualquier empresa privada, una dirección que actuara de esta manera, de forma reiterada, tendría que asumir responsabilidades. Porque gestionar no es improvisar cada pocos meses utilizando el remanente de tesorería para corregir errores de previsión. La pregunta es evidente. ¿De verdad estas necesidades eran imprescindibles cuando aprobaron el presupuesto 2026? Nuestro grupo considera que estas dinámicas están esta transparencia y dificulta el control político y ciudadano sobre la cuestión municipal. El presupuesto debería ser una hoja de ruta seria y rigurosa, no un documento provisional que se rehace continuamente durante el ejercicio. Por responsabilidad y coherencia política queremos dejar constancia de nuestra preocupación ante esta manera de gestionar los recursos públicos y exigir al equipo de gobierno una planificación más rigurosa, más transparente y más responsable. Muchas gracias.
1: Gracias, Agustín. Partit Popular.
5: Gracias, señora alcaldesa. Agradecemos las explicaciones del teniente alcalde de responsable del área, pero hay una partida que nos sorprende y nos gustaría que nos diera algún tipo de explicación más, que es la de equipo material inventariable, equipo CEO y de material informático. Este año presupuestamos una partida de 167.000 euros en los presupuestos del 26. A mitad de año ampliamos esta partida a 250.000 más, pero es que el año pasado, en 2025, tuvimos un presupuesto de 758.000 euros, lo que significa que en dos años, solo en material informático, vamos a presupuestar casi 1.200.000 euros. Parece excesivo que se haga así, porque no dudamos que las cosas se estropean, pero cuando se estropean por valor de 250.000 es algo que parece, como se ha dicho aquí, algo improvisado. Por ejemplo, si analizamos la petición, se modifican 12 tabletas para la dirección. En mi empresa yo sé perfectamente qué es la dirección. Aquí no sé si la dirección es la alcaldesa, la dirección son los cargos de confianza o la dirección son algún cap de área. Me gustaría que alguien explicara si vamos a cambiarle la tableta a la alcaldesa porque ya se ha quedado antigua y necesita un iPad, o por lo contrario vamos a dejársela a un cap de área que seguramente necesite mucho trabajo y tenga saturado. Como digo, una partida en dos años de 1.200.000 euros solo en material informático solo se viene ya en el Ayuntamiento del Prat. ¿Por qué? Porque como somos millonarios y cuando se gobierna con dinero es muy fácil. O sea, dudo que cualquier ayuntamiento del entorno se pueda permitir el lujo de gastarse 1.200.000 euros en material informático. Creo que esto significa que algo no estamos haciendo bien, o lo que es lo peor, que como tenemos dinero lo malgastamos. Muchas gracias.
1: Sí, gracias, Miguel Ángel. Esquerra Republicana.
6: Sí, nosaltres ens abstindrem, com ja ve sent habitual, però voldríem fer un parell de preguntes, i això que el tinent d'alcalde ens ha donat explicacions, però no hem acabat de concretar una, a veure si ens la pot explicar. Hi ha una partida que és la inversió de la residència Josep Puigpelat, la Tresina, i entenem, perquè a les comissions informatives es va comentar que eren alguns extras, però clar, vull dir, no considero que tots siguin extras, i el que no hem acabat de concretar amb el tinent d'alcalde va ser quina part era de l'últim pagament d'aquesta residència i quina part d'aquests 800.000 euros són dels extras. I en segon lloc sí que es preocupa una mica el tema de dinàmica escolar o educativa, que una cosa que estem fent cada any i que és molt habitual, no tinguem contemplat ja com per costum i a dins de pressupostos una cantata, vull dir, de la qual vull dir, donem molt de goig cada any, o al consell o activitats del consell d'infants. És el que no entenem, que aquestes partides, per exemple, no siguessin comptables del pressupost, i si ens podeu explicar una mica lo de la residència. Gràcies.
1: Gràcies. Podem respondre un parell de preguntes que s'han fet, sí, David?
3: Detallo un poco el tema informático, porque al final parece que son 10 tabletas para los políticos y políticas de este ayuntamiento, que tenemos todos y todas, creo. Pero no, aquí hay muchas más cosas. Aquí básicamente son las herramientas de trabajo que utilizan los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Detalle, son 80 portátiles que utilizan trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Las deutabuletas que utilizamos todos y todas. Luego hay 50 monitores, 50 docks, 35 nuevos PCs. Y luego también hay un tema muy importante para el ayuntamiento, para este y para todos, que es el tema de la ciberseguridad. Compramos un firewall nuevo y también tenemos nuevas cabinas de seguridad para hacer almacenamiento en la nube. Y luego también renovamos 15 ordenadores con el ordenador y monitor en una nueva aula informática del promoción económica. En total, todo esto nos cuesta 223.000 euros. Yo no sé, yo creo que es el precio normal que se paga por un ordenador. Aquí pone, yo que sé, una tabla, hay un ordenador con su monitor, pues cuesta unos 1.000 euros. Pues es el que utilizamos nosotros normalmente. Por lo tanto, no es un tema, no es un gasto solo para los políticos y políticas y nuestras tablets, sino son las herramientas de trabajo que utilizan en el día a día los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento.
1: Gracias, Juan Pedro, por la residencia.
7: Sí, el que portem a aprovació és a la modificació de crèdit. Aquesta quantitat és per fer front al tancament econòmic de la residència, que podríem dir que aquí fins aquí gastem els diners. Això es fa en totes les obres, el que passa que aquesta té molta volada, doncs la quantitat és bueno, també és important, però les modificacions de l'import poden ser perquè canvia el projecte, alguna modificació de projecte, que és el que vam aprovar per ser per unanimitat al ple de juliol de l'any passat, i o de nous amidaments i derives que té una obra. Ara mateix s'està tancant la part tècnica de la liquidació de les obres, que és l'informe que detalla exactament tants metres de cable, tants metres cúbics de formigó. Tot això estarà documentat en aquest informe i tindreu coneixement, òbviament, en junta portaveus o el format que sigui.
1: Molt bé, doncs qüestions aclarides. Repregunta, Miguel Ángel.
5: Gracias, señora alcaldesa. No dudamos que el valor de lo que se dice es, nadie está diciendo que se pague más ni que estemos pagando lo que... Venimos a dudar que en 5 meses hayan caducado 80 ordenadores, las tabletes solo de la dirección, porque claro, parece ser que de los 25 políticos solo trabajan para 12, los demás, pues no, yo me refiero a lo que decía el teniente alcalde, los políticos que trabajan, pues aquí ponen 12, entiendo que solo trabajarán 12 y el resto pues miramos al cielo. Lo que venimos a dudar es si es necesario en 5 meses darse cuenta de que se caduca 80 ordenadores, entiendo que una aula nueva no se pueda contemplar, pero el resto, si en diciembre aprobamos un presupuesto de 167.000, ¿cómo doblamos el presupuesto en 5 meses porque se ha quedado obsoleto? Pues hay una falta de previsión, eso es a lo que me refiero. Gracias.
1: D'acord. Queda dit, doncs, ara sí passaríem a votar la proposta de l'aprovació inicial d'aquest expedient de modificació de crèdits. D'acord? Vots a favor de la proposta, equip de govern, i estimem. Abstencions d'Esquerra Republicana, el Partit Popular, la regidora no escrita i Vox, i vots en contra. Suposo, vots en contra? Has votat a favor? Doncs no, ni t'he vist ni t'he mencionat. Doncs la secretària segur que ho ha fet bé. D'acord, aprovat, doncs gràcies. Passem al tercer punt, que és l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Prat.
2: Es proposa aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d'acord amb els documents que consten en l'expedient i ordenar la seva publicació al BOP, al DOC i al Portal de Transparència, així com trametre còpia a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.
1: David Vicioso, de nou.
3: Sí, com ja sabeu, després de 3 anys de treball i negociació amb els sindicats, ara encara no fa un any, crec que va ser el juny passat, es va aprovar la nova RLT de l'Ajuntament. Després aquesta RLT s'ha modificat en 2 ocasions. Al desembre es va modificar per resoldre els recursos presentats pels treballadors i treballadores i al març es va tornar a modificar per actualitzar els salaris. Ara es porta una nova modificació per 4 motius concrets. Primer, per adaptar la RLT al nou organigrama municipal, que està vinculat al punt següent de l'ordre del dia. Bàsicament, els canvis de l'organigrama és per incloure els canvis de cart i pas que es van aprovar al ple de febrer i reforçar alguns departaments municipals. També es modifica la RLT per incorporar els nous llocs de treball aprovats per la modificació de crèdit 2026, així com les dues places d'arquitecte creades ara fa dos mesos, per corregir petits errors detectats i millorar la coherència interna de l'Ajuntament i, per últim, per reubicar el personal de la residència Penedès en altres serveis municipals.
1: Preguntes, doncs, respecte d'això? Sí, jóvenes pensionistes.
4: Gracias, alcaldesa. Nuestro grupo municipal no puede votar favorablemente este punto relativo a la modificación de relación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Y no podemos hacerlo por una cuestión de coherencia.

0: del C32B5BD des del punt quilomètric 0000 al 0146 inscriure a l'inventari de béns municipals.
1: Farem el mateix, preguntes que tingueu, si no passem a votar la proposta. Vots a favor de la proposta, veig unanimitat, que sí? Sí, molt bé, perfecte, doncs gràcies. Ja és nostra. El punt 6è de comerç és l'aprovació inicial de les bases per l'atorgament de subvencions per desenvolupar la segona edició del programa al Prat Val en el marc de les mesures de suport al teixit comercial.
0: Es proposa aprovar inicialment les bases específiques de subvencions per a la segona edició del Prat Val i sotmetre l'expedient a un termini d'informació pública de 30 dies amb el benentès que si no es presenten al·legacions s'entendran aprovades definitivament.
1: Gràcies, regidora de Comerç, Marina García.
2: Sí, portem avui l'aprovació de les noves bases del Prat Val, una campanya que ja hem dut a terme a principis d'aquest 2026, que repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de comerç. Res més.
1: Gràcies. Estimem el Prat.
3: Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Quan una proposta és bona s'ha de reconèixer. Estem molt contents que una proposta, en aquest cas, que vàrem fer el nostre grup a l'inici del mandat amb la negociació del PAM, pactada amb vostès, es consolidi i només faltaria votarem a favor del programa al Prat Val. Doncs amb orgull i avui també personal, és una mesura que portem anys ja defensant i sincerament ens alegra molt veure que allò que proposàvem avui es consolida i s'amplia. Perquè al final el comerç del Prat no necessita només discursos molt macos sobre fer ciutat o campanyetes de publicitat, necessita gent entrant per la porta, comprant i consumint i per sobre de tot aixecant la persiana cada matí. I això és exactament el que fa aquest programa, dedica recursos exactament allà on es necessiten. És un model que funciona perquè la gent percep que l'ajuda és directa i immediata. És d'aquelles poques coses que s'entenen a la primera. No cal fer un màster per saber que si poses 6 euros i en tens 10 per gastar al comerç del Prat, surt molt a compte. Tant de bo fóssim capaços de capgirar moltes de les polítiques que tenim per provocar aquest mateix efecte. Alhora també vull destacar una altra qüestió, tal com havíem plantejat. No tenia sentit fer-ho només un any i desaparèixer. Les bones iniciatives no poden funcionar com els torrons, només per temporada. Si funciona, s'ha de consolidar. I per això celebrem que avui no només parlem d'una segona edició, sinó d'estendre-la també en el temps. Per tant, benvingut sigui que avui el govern aposti de nou per una proposta que alguns vam defensar des del principi i que ara, un cop més, i afortunadament, com dèiem abans, es converteix en una eina de ciutat. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies, Gerard. No veig més paraules, eh? Per tant, passarem a votació d'aquesta proposta. Vots a favor. Equip de... també unanimitat. Sí? Que sí? Fantàstic, doncs gràcies a tothom. Anem al punt 7 de territori, que és l'aprovació inicial de la modificació del PGM sobre l'ús d'aparcament de camions i vehicles de gran tonatge.
0: Es proposa aprovar inicialment la modificació del PGM esmentada, sotmetre la informació pública pel termini d'un mes mitjançant la publicació dels anuncis preceptius, sol·licitar els informes sectorials que s'indiquen a la proposta i mantenir la suspensió de tramitació de títols habilitants fins a un màxim de 2 anys des de l'adopció de l'acord de suspensió potestativa adoptada pel ple el 29 de maig del 2025.
1: Gràcies, secretària. Intervencions? Sí, Partido Popular, doncs.
4: Gracias, señora alcaldesa. Aquí nada en contra. Lo que sí que creo que perdemos una oportunidad, lo comenté en comisiones informativas y creo que debemos hacer más. Al final, cuando hablamos de camiones y de aparcamiento, pues el mundo cambia, todo cambia y hay que evolucionar. En zona azul, por ejemplo, está regulado que solo pueden aparcar turismo y estamos cansados de ver cómo se aparcan vehículos mixtos o furgonetas que no cumplen ni el tonelaje, ni las medidas, ni la capacitación para poder aparcar en la zona azul. Exactamente igual que los camiones. Vemos cómo muchos camiones quitan zonas de aparcamiento en la ciudad. Todos sabemos, con la campaña que hacen ustedes de eliminar la plaza de aparcamiento, que cada vez es más difícil aparcar en nuestro municipio. Y si a eso le añadimos que cada día hay más camiones y esos camiones aparcan donde no pueden para quitar una plaza de aparcamiento de un vehículo N1, pues debería intentar aprovechar todas estas iniciativas para regular este tipo de uso. Muchísimas gracias.
1: sotmetrem això a informació pública un mes. Jo ho deixo, d'acord? Si no hi ha més intervencions, passarem a votar, d'acord? Vots a favor de la proposta? Ui, ui. Unanimitat, fantàstic. Molt bé, gràcies a totes de nou. Passem al punt 8è d'intervenció urbanística, que és l'aprovació inicial de la modificació de les ordenances metropolitanes de l'edificació.
0: Es proposa aprovar inicialment la modificació de la SOME de conformitat amb el document que consta incorporat a l'expedient i sotmetre la informació pública pel termini de 30 dies hàbils amb el benentès que si no es presenten al·legacions s'entendran aprovades definitivament dites modificacions.
1: Molt bé, doncs preguntes que tingueu. Vinga, estimem el Prat.
3: Sí, molt, molt breument, simplement destaca que votarem a favor, crec que és una bona mesura, i que ens actualitzem com a ciutat, i volia simplement fer referència a l'article 114 de la mesura, és la referència als muntacotxes, que és un tema que teníem previst des de fa molt de temps, que a nivell de ciutat s'havia sol·licitat, que determinades noves obres havien quedat paralitzades, no?, i no podien incorporar aquesta qüestió. Ens alegrem, no?, és a dir, que això ara, no?, a la ciutat ho permeti i sigui possible. Res més, gràcies.
1: Millorar. Hi havia més paraules? No n'he vist? Tampoc, eh? És que no n'he vist. No veig més paraules, eh? Doncs passarem a votar també aquesta proposta. Vots a favor? Avui és pleno el 25. Fantàstic. Doncs tothom a favor. Gràcies de nou. No? Perdó. El regidor de Jóvenes Pensionistes no ha votat a favor, sí? D'acord. Només, doncs... Ah, i Vox no. Doncs no hi ha unanimitat, perdoneu. Vots a favor tothom excepte Vox, que s'absté? Que s'abstindrà. Vox s'absté. Val. És que de vegades no ho veig tot, també m'heu d'entendre. Vinga, seguim endavant amb el punt d'habitatge, que és el 9è, l'aprovació de despesa a favor de Prat Espais en concepte de prestació del Servei Públic de l'Oficina Municipal d'Habitatge per aquest any 2026.
0: Es proposa aprovar la quantitat de 799.999,78 € en concepte de prestació del servei públic de l'Oficina Municipal d'Habitatge per a l'anualitat 2026.
1: Gràcies, regidor d'Habitatge. Rafa Duarte.
5: Comentari aquest punt per la importància que té en aquest moment el servei d'habitatge que l'Ajuntament presta, sabeu, a través de Prat Espai, tot els competència directa de l'Ajuntament, perquè es presten a través de l'empresa municipal Prat Espais, i el que fem en aquest punt és acordar la retribució, la compensació econòmica a l'empresa per personal de la prestació d'aquests serveis. Bàsicament és això, fonamentalment.
1: Gràcies. Preguntes? Estimem.
3: Sí, gràcies, alcaldessa. Ens sap greu perquè ara trencarem la combinació, no?, de vots favorables i unanimitat que portàvem encadenats. M'ho hauré de repensar, però en qualsevol cas crec que ho tenim força preparat i ho tenim força clar. Perquè aquí el debat no és si l'Ajuntament té competències en habitatge, que evidentment que les té. El debat en aquest cas és si el model de Prat Espais està funcionant del tot bé o no, si hi ha prou control polític i econòmic i si aquesta estructura s'ha convertit en una eina útil o en una eina amb una estructura cada vegada més gran que viu pràcticament sense donar gaires explicacions i amb el que nosaltres considerem un cert desgovern. I sincerament creiem que hi ha un problema. El primer neix d'una certa desconfiança, en aquest cas personal, creiem fonamentada, i que l'hem traslladat amb aquest ple en més d'una ocasió, en la gestió i el control de Prat Espais. Quants canvis ha sofert la seva direcció en els darrers anys? Estem conformes amb el grau de professionalitat de qui exerceix avui la seva direcció? Perquè arriba un punt que sembla que Prat Espais sigui una administració dins de l'administració, amb menys fiscalització política de la que tocaria i amb una sensació constant que tot passa per allà sense que hi hagi el nivell de control, transparència i rendició de comptes que hauria d'existir. Aquesta és una percepció. És una percepció basada en uns fets que no m'he cansat de repetir i que o no m'han desmentit o no m'han sabut desmentir suficientment bé. I ho dic clarament, crec que falta molta més professionalització. Vaig estar content quan la darrera gerent es va incorporar. Vaig pensar, això és una oportunitat per esvair pretesos dubtes, fins i tot personals, de falta de rigor, però l'esperança poc em va durar. I l'horror fou majúscul quan va marxar. I precisament, per coherència amb això, jo mateix vaig decidir marxar al Consell d'Administració. perquè arriba un moment que si no comparteixes la manera de funcionar ni el nivell de control que existeix, el coherent és apartar-se i dir-ho. Per tant, primer de tot, com deia, desconfiança, i per això ens és molt difícil votar a favor. El segon problema és la duplicació a vegades del que creiem són costos. I si comencem a analitzar el detall, no tinc gens clar la imputació de costos que vostès ens traslladen en aquest punt. No tinc gens clar el valor afegit que això comporta directament pel ciutadà. No tinc gens clar que haguem millorat amb una major bossa d'habitatges per les necessitats actuals. Per tant, arriba un moment que cal preguntar-se si estem destinant prou diners a resoldre els problemes o si estem destinant massa diners a gestionar els problemes. I aquest és el tercer punt, les prioritats de pressupostos. Perquè avui tornem a aprovar despesa, més despesa. I segurament l'any vinent encara serà encara més. Però la pregunta és, quin retorn real té això per una família del Prat que no arriba a final de mes? Quin retorn té per un jove que no es pot emancipar? Perquè la sensació és que cada any creix més la maquinària i no es contribueix a solucionar gaire cosa. I aquí finalment incorporem el quart element, que és el cabdal, la utilitat. Nosaltres creiem sincerament que una part important d'aquests recursos tindria molt més impacte si anessin directament als ciutadans. I segurament una cosa no treu l'altra, perquè podríem compartir i dir necessitem persones que gestionin aquests recursos i necessitem recursos que vagin directes als ciutadans, però ens preguntem si poder hem canviat l'ordre de prioritats. Ajuts directes al lloguer, suport real a les famílies, ajudes a joves, incentius directes perquè la gent pugui continuar vivint al Prat. Al nostre parer, el debat aquí és si l'estructura funciona, si l'estructura crea confiança, sobre si l'hem sobredimensionat o cal redimensionar-la, i al parer nostre calen menys memòries de serveis en una empresa que creiem que no va bé, que creiem que ens hi hem de posar i que al final això ho denota 4 gerents en pocs anys i això sí, més ajudes per pagar el lloguer. Gràcies. Per tant, votarem, malauradament en aquest cas, desfavorablement.
1: Gràcies, Gerard. Hi ha més paraules? No n'he vist abans, no hi ha més paraules, que no? Passarem... Sí, tant. Rafa Duarte.
5: No, un comentari és que jo crec que és sobre sensacions personals no podem parlar, perquè cadascú té la sensació personal que té i se sent personalment com a present. No? Això no entraré. Però el mecanisme de control... Primer, hi ha una qüestió del control i la gestió de les empreses municipals i de la maquinària pública de gestió de l'Ajuntament que fonamentalment, encara que òbviament l'oposició té un paper de control, pivota en l'equip de govern. Dos, l'oposició ha de ser la seva feina de control i col·laborar o no col·laborar en la gestió, però no és la responsable directa, òbviament, de les decisions que es prenen a les empreses com a la resta de l'administració. Però sí s'ha d'assegurar que totes elles són legals i el mecanisme de control econòmic i de tot tipus que hi ha a les empreses municipals són molt similars, per no dir, en algun cas superior al que té la pròpia administració. Per tant, aquí no hi ha desconfiança. Desconfiança respecte a la seva eficàcia. És a dir, la problemàtica de l'habitatge no és una problemàtica únicament del lloguer i de la manca d'habitatge, que és la problemàtica social. Hi ha unes derivades problemàtiques de manca de problemes socials, problemes en sectors i barris de la ciutat que es multipliquen i que s'han d'atendre, és a dir, i són feina de Prat Espais també, no és una feina únicament de gestió i de fer habitatges que també s'estan fent, com sabeu. Si no hi ha una problemàtica enorme que deriva de l'habitatge, que té implicacions socials enorme, que té implicacions en els seus entorns convivencials enormes i que es gestiona de Prat Espais. És a dir, l'eina que té Prat Espais, l'eina que té l'Ajuntament per tota aquesta problemàtica extensíssima d'habitatges i que no únicament és la manca d'habitatge i els preus de l'habitatge i els preus de lloguer. Aquesta és una. Les múltiples conseqüències derivades d'aquest problema d'hacinament, de lloguers irregulars, d'il·legalitats manifestes, problemes de convivència dels veïns, problemes d'intentar trobar habitatges amb persones que tenen dificultats social de tot tipus, tot això es fa a Prat d'Espais. Per tant, és una feina extensa que es pot discrepar, òbviament, respecte a la seva eficàcia, però que no únicament té a veure amb les derivades de donar suports als lloguers, que està molt bé i ja s'ha de fer, o construir més habitatges, que ojalà poguessin fer més. Per tant, jo sincerament crec que l'empresa municipal funciona molt bé, crec que té bona imatge entre els ciutadans, crec que té, per nivell de problemàtiques en la qual treballa, que hi ha una resposta suficientment important, àgil i contundent respecte a problemàtiques reals, i jo crec que podem estar satisfets els ciutadans del Prat de tenir una empresa que té una dimensió més aviat petita en quant a nombre de persones, etc., respecte a qualsevol empresa del nostre entorn, així com us dic, però amb un nivell d'eficàcia i d'implicació en les problemàtiques realment molt elevat, i per l'equip de govern com a mínim òbviament satisfactori, cosa que es pot compartir o no, òbviament també. Ja està, perdó.
1: Rèplica.
3: Sí, primer de tot el tinent d'alcalde s'equivoca, i s'equivoca amb una cosa que crec que és per desconeixement seu. Els consells d'administració tenen responsabilitat solidària amb dret espanyol, i això és així. Per tant, és a dir, això vol dir quan vostè refereix al fet de que nosaltres, és a dir, no tenim capacitat de gestió, alarma, és a dir, perquè nosaltres quan formem part d'un consell d'administració, és a dir, som responsables solidàriament de les decisions que es prenen, i després, vull dir, per cert, hem de respondre amb el nostre patrimoni personal, perquè qualsevol persona en una situació de risc de l'empresa, és a dir, pot atacar a cadascun de nosaltres per separat o el primer que tingui més patrimoni i anar un darrere a l'altre. Per tant, és a dir, som responsables solidàriament. Per tant, l'element de la confiança al tinent d'alcalde és un element molt important amb aquesta decisió. I quan un no té confiança perquè hi ha canvis de quatre gerents en poc temps, doncs home, no s'ha de sorprendre vostè, és a dir, que aquest conseller d'administració que coneix molt bé el que passa amb determinades empreses, doncs el que prengui és la decisió de marxar. Després ens podem exonerar, però hem de demostrar que nosaltres no hem participat en la decisió, etc. Amb tot el cost que implica, que és tremendo, i li dic que és tremendo, i pot durar anys i anys i anys, tenint en compte que fins i tot el patrimoni personal pot estar paralitzat per part d'un jutge. Per tant, cuidado amb determinades afirmacions que fa, que no són bàsicament acceptables, i que a més no s'adreixen a la veritat. A partir d'aquí, jo no tan sols li he citat l'element de confiança, li he citat altres elements per justificar el fet del per què jo votava en un sentit o un altre. Igualment, podem diferenciar, i només faltaria, jo sóc lliure, vostè també, però li volia respondre sobre aquest punt que crec que era important. Gràcies.
1: Jo entén, gràcies. Dit això, passarem a votar la proposta, d'acord? De l'OL, Oficina Municipal d'Habitatge. Vots a favor d'aquesta proposta, equip de govern, Esquerra Republicana, regidora no adscrita i Jóvenes i Pensionistes, abstencions per part del Partit Popular i de Vox, i el vot en contra d'Estimem el Prat. S'aprova igualment. Gràcies. Jo, Gerard, només per dir, primer, evidentment, es comprenen les explicacions que de fet ja vas donar quan vas decidir renunciar, diguéssim, al teu lloc en aquell Consell d'Administració de Prat Espais, al qual pots tornar sempre que vulguis, perquè crec que les interioritats i els detalls de la feina ordinària s'entenen més i probablement també millor quan un hi és que no pas quan un no hi és. De tota manera, doncs, evidentment, només faltaria, ets ben lliure de no tornar. A mi m'agradaria que tornessis. Dos, crec que la gent del Prat, tingui o no tingui problemes d'accés a l'habitatge, té sort de tenir una empresa municipal que se n'ocupi des de fa tants anys. Crec que estem millor situats que allà on no tenim una oficina municipal d'habitatge, una oficina com aquesta, una oficina pública, amb capital 100% públic i organitzada la mateixa, de la manera que la tenim organitzada, en la qual hi ha del primer a l'últim uns i unes professionals pels quals no tinc absolutament cap dubte, i això em porta també a tornar a reiterar la meva confiança professional i també personal, però sobretot la meva confiança professional en el gerent que avui hem tingut, de la mateixa manera que també confiava en l'anterior gerent i en l'anterior i en l'anterior. Val? També volia aprofitar la benentesa per deixar-ho clar. Passarem doncs al punt desè, que s'hi assembla bastant, que és la conformitat, donar conformitat a la memòria del Servei Públic Municipal d'Aparcament i Catàleg de Serveis presentada per Prat Espais en relació a la gestió del servei públic d'aparcament del municipi per aquest any 26.
0: Es proposa donar conformitat a la memòria de gestió del servei públic d'aparcament al municipi, inclosos els annexos, sense que suposi cap despesa econòmica per l'Ajuntament, ja que dona un resultat econòmic positiu de 12.290 euros amb 38 cèntims.
1: D'acord, gràcies. Dubtes, qüestions? Sí, de nou, estimem el Prat.
3: Sí, ens repetirem amb un tema diferent, però nosaltres votarem també en contra, perquè creiem que la gestió de l'aparcament del Prat és avui molt millorable amb l'element, diguem, de falta de manteniment, primer de tot. És a dir, això també ho hem comentat amb algun ple, és a dir, els aparcaments de Prat Espais, és a dir, estan en una situació que com a mínim és millorable des d'un punt de vista de manteniment. Creiem, a més, que hi ha una qüestió addicional, que és la problemàtica de l'aparcament, la qual, evidentment, l'empresa no és 100% responsable, però en qualsevol cas té un mandat per part d'aquest ple, amb una moció aprovada per tal, diguem, d'incentivar, no?, noves places d'aparcament amb nous aparcaments soterrats a la ciutat, i això també anem tard. I, per tant, no deixa de ser, el nostre sentit de la moció, també una esmena, no?, aquesta manca, el que nosaltres considerem, de diligència amb el treball que cal fer per augmentar les places d'aparcament a la ciutat. Qualsevol veí sap perfectament el drama que és aparcar al Prat. La realitat és que tenim un dèficit enorme de places. Barri sencer, on aparcar a la nit s'ha convertit en una autèntica gincama. Gent donant voltes durant mitja hora cada dia. Vehicles mal aparcats perquè no hi ha alternatives. I mentrestant aquí bevem a vegades, i això permeteu-me fer la broma, del discurs de la bicicleta, la qual molts de nosaltres i molta de la gent del Prat no pot permetre's el luxe d'anar a la seva feina en bicicleta cada dia i necessita agafar el cotxe per anar a currar. Podran dir, o podreu dir, que és una mica populista i que avui parlem d'una memòria del que tenim ara, que parlem d'això, però és que a més el problema no és només la falta d'aparcament, el problema és també, com us deia, l'estat lamentable de molts aparcaments gestionats per Prat Espais, i que la gent s'ha queixat de forma repetida i que ho hem traslladat al ple. Per tant, quan donem un resultat positiu, doncs a mi, com a mínim, em genera un interrogant. Perquè hi ha aparcaments amb un manteniment deficient, instal·lacions antiquades, accessos obsolets, sistemes que fallen massa sovint. I això és fàcil de percebre, és a dir, movent-se pel Prat. Una certa sensació d'abandonament en molts espais, i això, al cap i a la fi, és una falta d'inversió. Perquè pel ciutadà al final que paga, que dona voltes per aparcar i entra en aparcaments municipals que semblen ancorats fa forces anys, de fet quan es van promoure, doncs sincerament costa molt de comprar el relat d'aquesta memòria si el llegim i la llegim amb transparència. Bé, no vull profunditzar amb el tema, és a dir, però creiem que aquí és un tema més on Prat Espais ha de millorar, on cal que millori. Creiem que masses memòries, molta estructura, molta del que nosaltres creiem és autocomplaença, però poca exigència. Per tant, un cop més, haurem de votar desfavorablement. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Partit Popular.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. En términos muy similares, hace unos meses solicitamos que se modificara el acceso al parking, por ejemplo, del Centric, que es tan obsoleto que cuesta entrar porque está borrado los números y hay que poner un alfanumérico ahí. Y se comentó que estaban en ello, pero han pasado meses y seguimos estando ahí. La APP o la app de aparcamiento, tres cuartos de lo mismo. No se puede ni siquiera anular una sanción porque no te dejas si no eres de Barcelona. Se comentó en un pleno y nos dijeron, estamos en ello, y me gustaría saber, aprovechando cómo está. Y para acabar, he visto en el informe del secretario, del interventor, perdón, que dice que se ha reducido los ingresos porque se reduce un 5% las plazas de aparcamiento de zona azul. Me gustaría saber ese 5% dónde se ha reducido. Muchas gracias.
1: Sí, responem alguna cosa.
5: Sí, no, hombre, yo es que coincideixo molt amb el que diu Gerard. Perquè és veritat que quan vas a Hospitalet o a Cornellà o a Gavà o a Vilacasa aparques molt fàcilment, i a Badalona, a Santa Coloma, i arribes al Prat i costa molt aparcar. Per tant, segurament hi ha algun problema diferencial que fa que jo normalment ho faig sempre, aparco molt a prop de qualsevol puesto en tots els pobles del voltant, i al Prat no. I aquest és un problema que únicament tenim al Prat i que els ciutadans del Prat pateixen únicament en silenci, sembla ser, perquè tota la resta de ciutadans de l'àrea metropolitana té de facilitats d'aparcament. I efectivament això, si és així, és una cosa estranya. Si no és així, lo estrany és que ho diguis com un tema habitual i normal. Quina dificultat amb un xic de demagògia. Per tant, aquí hi ha una part de demagògia respecte a la manca d'aparcament. Evidentment, com passa a tot arreu, com passa a tota la ciutat, perquè hi ha mesures urbanístiques que s'han anat prenent de mica en mica, que limiten les zones de vialitat pública, la zona d'aparcament, dificultats de regular, amb un poble que tenim el nombre de places d'aparcament regulat de zona blau més baix de tota l'àrea metropolitana, com sabeu. Però molt baix, no, molt més baix és, no arribem a la meitat de qualsevol altre poble del següent. Per tant, inclús aquí tindríem que avançar. Tot això és una problemàtica molt important. En un poble que és el que més aparcaments soterranis per habitant ha fet de tots els pobles del voltant. No hi ha cap poble, no Barcelona, i que sigui d'aparcaments públics, 1.800 aparcaments públics d'inversió en 20 anys, no arriba, que ha fet l'Ajuntament del Prat. I a la part, que no és tant cinisme per la meva part, és que efectivament tenim unes condicions de l'aparcament que s'han anat deteriorant, i així, aquí sí que ja ara puc donar la raó als dos portaveus, de que hem de fer un esforç inversor important, perquè són inversions importants, en la millora de la qualitat dels aparcaments, que no estan en una condició lamentable, però sí pitjor de la que hi eren, estaven fa uns anys, perquè s'han anat deteriorant i no hem tingut la capacitat d'inversió per poder fer aquesta inversió. I aquí tenim dos reptes: un és construir nous aparcaments i dos, millorar els que tenim, que és més fàcil però també és una inversió important. I jo confio en que en els propers mesos, en aquest any, podrem fer aprovar el Consell d'Administració de Prat Espai, i enviar-te una còpia d'un pla d'aparcaments i un pla de millora tant dels aparcaments existents, que és veritat que necessiten molta inversió, encara que únicament fos per al tema de l'electrificació, però efectivament hi ha altres coses d'accessos, control, etc, etc, complicats, que hem d'intentar homogenitzar, etc, i sobretot un full de ruta per fer nous aparcaments soterranis a la ciutat, amb una despesa extraordinàriament important que suposarà tot això i que l'Ajuntament haurà d'anar assumint en els propers anys, i jo confio en que en els propers mesos podrem aprovar un pla d'aparcaments definit i anar al Consell d'Administració. Hem anat parlant d'alguns d'ells, amb l'Institut, amb l'Algana, etc, etc. Jo confio que tot això el podem fer amb unes projectes, amb una quantificació de la despesa econòmica, amb una periodificació temporal, etc, etc. I això és, realment és un repte de ciutat que no solucionarà el problema de l'aparcament, però intentarà almenys millorar, sobretot en algunes zones de la ciutat, una problemàtica que no té massa solucions, solament té anar que no empitjori encara més.
1: No sé si ho heu intuït, però et vas comprometre a que el proper Consell d'Administració de Prat d'Espais... Bueno, doncs em vaig comprometre jo, per tant, el proper Consell d'Administració de Prat d'Espais, us explicarem, espero, tal com ja ens havíem compromès en el darrer, que diria que no veu poder assistir, un per motius evidents, però ens havíem compromès que en el proper Consell d'Administració us explicaríem aquesta proposta, aquest pla d'aparcaments, que són aparcaments nous, i els aparcaments actuals, doncs, quines són les millors que s'hi aplicaran, d'acord? Sí? El 5%, quan hi ha un contenidor, zona blava, quan hi ha un contenidor que molesta, que no sé què, que es reposa o que es canvia de lloc, de vegades s'ha de treure una plaça d'aparcament o zona blava, el que sigui, i les electrificacions, que n'estem fent poques, és cert, però quan hi ha una electrificació en algun aparcament, doncs això pot arribar a un 5%, en realitat igual és una plaça o dues places, tampoc no massa més, vull dir que... Sí? Molt bé, passarem doncs a votar aquesta proposta. Vots a favor: equip de govern, Esquerra Republicana, Jóvenes Pensionistes; abstencions, del Partit Popular, regidora no adscrita i Vox; i vot en contra, del regidor d'Estima amb el Prat. Gràcies de tota manera. Passem al punt 11 d'Acció Social, que és la resolució del recurs de reposició i de la petició de suspensió, retroacció de l'expedient i aprovació de noves bases i convocatòria per la provisió de la gestió delegada del servei de residència, centre de dia i menjador, de la residència municipal Josefa Puigpelat, La Tresina.
0: Es proposa estimar parcialment el recurs de reposició presentat per Suara Serveis contra les bases de la gestió delegada aprovades pel ple municipal en sessió de 26 de març del 26 en relació a les al·legacions efectuades envers el salari mínim interprofessional i la ràtio de personal gerocultor del centre de dia i de torn de nit. Desestimar el recurs de reposició respecte de la resta d'al·legacions efectuades. Denegar la petició de suspensió del procediment de convocatòria. Retrotraure l'expedient al moment anterior a l'aprovació de les bases i aprovar les noves bases reguladores. Aprovar la convocatòria establint un termini de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds i establir la vigència inicial de la gestió delegada en 4 anys a comptar des de l'1 d'octubre del 2026 amb possibilitat de pròrroga expressa per període de 2 anys i fins a un màxim de 10.
1: Gràcies. Regidor de Dependència, Carmelo de Clara.
6: Bona tarda. Avui portem a ple la resposta a un recurs fet per l'entitat Suara, així com la continuació del procés d'adjudicació de la gestió delegada per a seguir el calendari establert de la gestió de la residència Teresina. El recurs presentat per Suara, una entitat que s'havia mostrat interessada a gestionar la residència, evidencia una interpretació errònia de les bases com si fos un contracte públic i no una gestió delegada. La confusió es manifesta quan interpreta les bases com si fos un contracte amb preu tancat. En canvi, cal tenir en compte que la gestió delegada prioritza la qualitat del servei i permet adaptar-se a les despeses i ingressos reals del servei. Dit això, modifiquem les bases en relació a l'actualització de l'SMI que es va produir un dia abans de la finalització de l'expedient i el referent al ràtio del torn de nit i centre de dia. Cal assenyalar que aquesta modificació de ràtios respon a valoracions tècniques i no normatius, considerant que repercuteix en la millora del servei. Tenint en compte l'aplicació normativa de l'increment de l'SMI i per a millorar la claretat de les bases, acceptem parcialment el recurs de Suara en els termes comentat en aquests dos punts únicament i desestimem la resta de punts per no entendre el model de gestió flexible amb capacitat d'adaptació i control públic. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Carmelo. Vinga, intervencions. Estimem el Prat.
3: Sí, bé, la veritat m'ha sorprès una mica la intervenció del regidor perquè el que primer hauria de començar és demanant disculpes perquè és un error. Això es tracta d'un error, primer de tot. Això és un error. I esperàvem del regidor primer assumir les responsabilitats del que es tracta, perquè per més que es tracti d'un dia o de dos dies o d'una setmana, és un error. I la veritat és que vostès ho presenten com una simple correcció tècnica, com un plantejament, una cosa senzilla, com una coma, però això és una rectificació administrativa molt important. Perquè el fet objectiu és simple, s'aproven les bases per gestionar un servei tan sensible com una residència municipal i al cap de poques setmanes un recurs obliga l'Ajuntament a retrotraure l'expedient, modificar ràtios, corregir salaris i aprovar unes noves bases. Doncs home, no és menor, no és una coma mal posada, com dèiem abans, i per tant cal primer de tot assumir responsabilitats i acceptar allò tan poc comú, que sé que a vegades els hi costa, en alguns casos no, i quan ho accepten normalment més difícil, és a dir, fer aquestes intervencions, però quan no, la veritat és que em donen més ganes de fer-les. Que s'han equivocat, ja està, passa res, és a dir, s'han equivocat encara que sigui per un dia, però això estava previst, per tant s'han equivocat. Però alhora hi ha una cosa que em preocupa especialment. Diuen que moltes de les al·legacions no s'admeten i he estat llegint-ho amb detall, m'he anat al recurs que va posar Suara i a part de que ho he de revisar amb més cura, perquè la veritat, és a dir, ho hauria de revisar amb més cura. Vaig escoltar el dia de comissions informatives les seves explicacions, he llegit l'informe jurídic que el que indica, no?, és què s'ha de modificar i què no, i d'aquí les noves bases, però la veritat em generen alguns dubtes, no dic en cap cas, és a dir, no estic capacitat com per dir-los, però em generen molts dubtes i la contundència no l'acabo de veure com a tal. Dubtes sobre costos de personal, dubtes sobre neteja, dubtes sobre estructura, dubtes sobre si els números quadren de veritat. I dubtes no els hi diria legals, dubtes bàsicament polítics, del funcionament. I sincerament, encara que es desestimi part de la resta del recurs, políticament el problema continua existint. I que una empresa com Suara, que no és una qualsevol, perquè no és una qualsevol, que a més li han demanat vostès de que vingui i es presenti, va i detecta errors prou importants i obliga a retrotraure les bases, el plec, i ara diem, no, que la resta no, no, doncs ho desestimem. Doncs home, com a mínim, no sé jo, a mi em fa dubte. Per tant, el que demanaria amb la intervenció del regidor és que sigui en aquest sentit una mica més humil, no, no, no és cap, però que en qualsevol cas de qui tractem, que és una empresa coneguda i amb una àmplia reputació dins del sector, doncs home, s'ho haurà mirat amb cura, i indiferentment de si és legal o no és legal, també hi ha una resposta política al voltant de la resta, diguem, de les seves, del seu recurs, i això tampoc ens ho ha donat, eh? Per tant, votarem en contra. Gràcies.
7: Gràcies, Gerard. N'hi havia més, eh? Ah, sí, Jóvenes Pensionistas.
8: Gracias, señora alcaldesa. Hoy este pleno vuelve a debatir un expediente que jamás debería haber llegado a esta situación. Y permítanme recordar algo muy importante. Nuestro grupo municipal votó en contra desde el primer día. Votamos en contra porque no compartimos el modelo que este gobierno lleva años impulsando, convertir servicios públicos esenciales en servicios externalizados, delegados y gestionados bajo criterios económicos que acaban deteriorando la calidad asistencial y las condiciones laborales. Y el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón, porque hoy estamos aquí no por una cuestión ideológica, sino porque el propio ayuntamiento ha tenido que reconocer que las bases aprobadas por este pleno contenían errores. Errores en la aplicación salarial mínimo interprofesional, errores en los ratios personal de ejecutor, errores en un servicio que atiende a personas mayores dependientes y vulnerables. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Que estos errores no los detectó el gobierno municipal, no los detectó la maquinaria administrativa, no lo detectaron antes de aprobar un expediente de más de 2,3 millones de euros. Porque cuando hablamos de residencia no hablamos de contratos. Hablamos de ciudadanos, hablamos de dignidad, hablamos de trabajadores sometidos a enorme presión y hablamos de unas personas mayores que merecen atención de calidad. Nuestro grupo ya advirtió que este modelo de gestión delegada generaba riesgos. Riesgos de infrafinanciación, riesgos de precarización, riesgos de que el criterio económico acabara imponiéndose al criterio asistencial. Y hoy vemos las consecuencias, perdón. El gobierno intenta presentar esto como una simple corrección técnica, pero no es un simple detalle administrativo. Cuando un ayuntamiento tiene que estimar parcialmente un recurso, retroactraer el expediente, rehacer las bases y volver a convocar la licitación, lo que está reconociendo es que el expediente inicial no estaba bien preparado. Y aquí hay una responsabilidad política evidente, porque alguien decidió traer estas bases al Pleno, alguien decidió validarlas. Y alguien decidió aprobarlas pese a que contenían defectos suficientemente importantes como para obligar a rehacer el procedimiento. El problema no es únicamente un error en el SMI o una ratio mal calculado. El problema es un modelo. Un modelo que trata servicios públicos esenciales como contratos administrativos sometidos a tensiones económicas permanentes. Nuestro grupo defiende otra visión. Los servicios públicos esenciales deberán gestionarse desde lo público, con estabilidad, planificación y control directo de la Administración. Porque cuando el objetivo principal pasa a ser cuadrar licitaciones y costes que acaban apareciendo exactamente los problemas que hoy estamos viviendo, plantillas insuficientes, tensión laboral, inseguridad jurídica y expedientes que terminan cuestionados. Esperamos que el Gobierno municipal aprenda algo de este episodio. Los servicios públicos no pueden gestionarse con improvisación ni con prisas, y menos aún cuando hablamos del ciudadano de nuestros mayores. Gracias.
7: Gracias, Agustín. Partido Popular.
4: Gracias, señora alcaldesa. De nuevo nos ofrecen votar haciendo un brindis al sol o un voto de confianza absoluta hacia ustedes, y ya son muchos errores para cometerlos. No podemos hacerlo. Ustedes, en el pleno que se aprobó, nos dijeron que habían hecho unos números rigurosos, que habían contemplado toda la rigurosidad del mundo para poder hacer lo que nos pretendían, y así algunos, dando un voto de confianza, votamos a favor. Pero claro, ahora nos damos cuenta de que esos números tan rigurosos que había hecho los técnicos no eran tan rigurosos, y se habían olvidado algo como la implantación de salario mínimo interprofesional. Es verdad que fueron unos pocos días, pero cuando alguien hace algo tan interesante como esto, porque no nos engañamos, la residencia no deja de ser un caramelo para el equipo de gobierno. Todos los alcaldes han tenido sus mausoleos perfectos. El alcalde Tejedor tenía el Centric y el Artesano. Mijoler creo que no le dieron tiempo para tener nada y se lo cargaron antes, pero ahora la señora alcaldesa pues tiene, no, sin ningún tipo de duda, la residencia y los pisos nuevos que van a hacer. Esto lo venderán e intentarán ganar muchos votos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se hace el trabajo a medias, y a veces se hace el trabajo mal, porque no estar a sabiendas de si ha subido o no la categoría. Pero esto ya no solo es de gestión delegada sí, gestión delegada no, si hay que exigir la dimisión del concejal de servicios sociales, Carmelo, dimisión. Podemos incluso hacer un eslogan o camisetas, que ahora está muy de moda de ponerse camisetas, pero lo que está claro, que los números son rigurosos, marcan unas cifras que, como me quejé en el anterior pleno, nos vamos a quejar aquí. Aquí dicen que el coste de una residencia, de los pisos, de las plazas que no serán concesionadas por añadida, son 2.700 euros. Pues ya no hay caramelito, ya no hay plazas para la gente normal. Dudo que ninguno de los que están aquí, aparte, a pesar de que tienen buenos sueldos, puedan permitirse pagar 2.700 euros a un familiar, lo dudo. Entonces, yo aprovecho para hacer esto, para volverle a pedir, a solicitar. Aquí tengo los números del personal que dicen que va a costar. Números que deberían estar dentro de algo que me parece muy bien, porque se calcula el coste de la abstención de algún personal, pero del grueso del personal se estipula que faltará un 15%, pero no se estipula. Con lo cual, también se estipula que el trabajador social, el educador, nunca se pondrán de baja, con lo cual, riguroso, me parece extraño. Yo les vuelvo a repetir, hagamos un esfuerzo. Si nos tenemos que bajar el sueldo, nos bajamos. Sé que es populista, pero si hay que quitar cualquier servicio que se dé, tiene el apoyo del Partido Popular, porque habrá críticas. Intentemos recortar estos gastos, que el coste de la residencia no sean 2.700, que tengamos una residencia donde podamos meter a nuestros mayores. Si hay que pagar el personal de este, si estos 2.400.000 lo tenemos que asumir, intentemos quitar otros recursos. El ayuntamiento tiene recursos, no son infinitos, lo sé, y sé que si ahora se quita cualquier partida de cualquier subvención, le costarán los votos. Yo le daré los míos. Fíjate lo que les digo. Sé que le costará votos si les cuesta quitar subvenciones, servicios que serán menos necesarios que estos. Los del Partido Popular se los brindo a la alcaldesa Bo. Será alcaldesa con nuestros votos, no tengo ninguna duda. Si le faltan, tendrán los míos. Pero hagamos un esfuerzo de verdad. Hagamos un esfuerzo de verdad. Hagamos un esfuerzo para que estos costes sean ajustados. De la otra forma, tendremos una super residencia, tendremos una super gestión delegada, pero nuestros mayores no podrán asistir a la residencia. Gracias.
7: Gracias, Miguel Ángel. ¿Réplica, Ana o Carmelo? Sí.
6: Bien, hacemos la modificación por seguridad jurídica para actualizar importes y aclarar los conceptos de la gestión delegada. El modelo de la gestión delegada está perfectamente explicado y ajustado a los informes que ya hemos aprobado en este pleno para su sostenibilidad. La prueba de ello es que hemos tenido propuestas de servicios de otras entidades. Y hablando del precio, Esto ya lo hemos explicado en el anterior pleno y no tiene nada que ver con el punto de que llevamos ahora. Quiero recordar que 90 plazas de las 135 son concertadas con la Generalitat y el precio será mucho menor porque estará basado en la capacidad económica y el grado de dependencia. De las 45 plazas restantes, algunas estarán ocupadas inicialmente por los residentes de la ya residencia Penedès, con las mismas condiciones actuales. Y las que quedan libres de gestión municipal se tendrá que ver qué tipo de copago hace, teniendo en cuenta sus ingresos y su grado de dependencia. Seamos serios, y los 2.700 euros que repiten constantemente no es el precio plaza, cerrado y final. Será el de una persona mayor que no tenga ningún grado de dependencia y que quiera ir a vivir allí. Al resto no se le aplicará. Muchas gracias.
7: Gràcies, Carmelo. Sí, sí, sí. Ja, segon torn, un moment. Estimem el Prat.
3: Sí, seamos serios. Y sigo tu misma intervención, Carmelo. Seamos serios. Esto ha sido un error, primero de todo. Ha sido un error. Y por eso estamos modificando las bases, básicamente. Por tanto, uno, ha sido un error. Modificamos las bases. Suara nos plantea una serie de dudas que, más allá del planteamiento que tú has hecho, no has solucionado en ninguno de los casos. El tema, digamos, el tema dels costos de personal, el tema de la neteja, el tema de l'estructura, tot això no ho soluciones. I si obrim, i amb la meva intervenció prèvia, és a dir, no l'he obert, és a dir, sé que responies al Miguel Ángel, no l'he obert, però des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista d'anàlisi econòmic d'aquesta residència, és molt qüestionable, no pel preu, que també, pel preu final, sigui amb descompte o no, segons l'anàlisi, el grau que tingui. No entro en això, que està per la franja alta, no. Bastant alta del que és el comparable de la resta de la comarca. I això, escolta, és així. Dos, el tema del cost que ha tingut per l'erari públic, és a dir, per tots els ciutadans, de desenvolupament d'aquesta residència. I vam parlar l'altra vegada amb la intervenció del cost per plaça. Sí, els estàndards, el cost per plaça, nosaltres els hem superat amb escreix. Amb escreix. Sens dubte tindrem una residència amb unes qualitats fantàstiques, però això també és un tema a incorporar. És a dir, si tenim un cost per plaça que és considerablement per sobre, això afecta a la resta de prioritats des d'un punt de vista de pressupost. Ens hem passat molt amb el cost que ha tingut aquesta residència i sense tenir en compte que l'espai era cedit. O sigui, no ens ha costat diners. Sí, per tant, sí, és un sense sentit, és a dir, el plantejament és un sense sentit i, insisteixo, no volia entrar amb el tema d'anàlisi econòmic, que el vaig detallar amb tranquil·litat i paciència amb l'altra intervenció, però em sorprèn la insistència i em sorprèn una altra vegada la insistència del fet de dir no resols els dubtes pel que fa a suara polítics, no legals, polítics, i tampoc assumeixes cap tipus de responsabilitat des d'un punt de vista de ho hem fet malament i per això portem a aprovació aquí unes noves bases, punt. Punt. I això és el que demanem. Tan sols això, Carmelo, amb algunes intervencions, vull dir, que se'ns presenten com la precedent del tema d'habitatge. Nosaltres no estem en contra que hi hagi una oficina local d'habitatge, no estem en contra que estigueu fent una residència, només faltaria. Estem en contra de la forma de funcionar que teniu. I aquestes d'aquelles intervencions amb les quals jo em podria haver decantat per una abstenció o finalment per un vot desfavorable, també per la manera com es presenta. I també per la intervenció que has fet. Gràcies.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. La soberbia en política es muy mala, Carmelo. Y que alguien que viene a reconocer un error venga diciendo que seamos serios me parece sorprendente. Pero seamos serios. Seamos serios. Como seamos serios, vamos a ver. ¿Sabes cuánto recibe una persona con un grado 2, con un 85% a 7 puntos del grado 3? 320 euros. Si a los 2.700 le quita 320 euros, estamos en 3.400 euros. No, es verdad, claro, no sabemos sumar, no sabemos. Muy bien. ¿Sabe qué está sucediendo en la ciudad del Prat? Debería saberlo. Y eso es lo peor, que lo sabe y seguramente lo calla. Cuando se ofrecen servicios a la ley de dependencia, luego se llaman a los usuarios y dicen, como no hay recursos, no se le puede dar. Esto está sucediendo a día de hoy. Entonces seamos serios. Reconozca que usted tiene personal para prepararle sus discursos, que tiene, sí, no se ría, que tiene personal que le trabaja y le hacen sus discursos. Pero ¿sabe lo que yo le estoy diciendo? Porque es así. porque se están llamando a usuarios con ley de dependencia diciendo que no hay recursos y que lo que tienen concedido no se le pueden conceder, que ya verán en un mes, dos, tres, un año, dos. Y esto ha sucedido. Fíjense si usted es serio, que cuando nos quejamos del botón, porque había una lista de espera de 9 meses, a los 2 meses pusieron una partida de, no sé si era 90.000 o 15.000 euros para ampliarlo. Ese es el grado de seriedad que tiene su departamento. Está tapando casos de personas que no reciben servicio y se le reconocen a través de servicios sociales del ayuntamiento, no hay recursos, no se le puede dar. La llene. Ah, bueno, claro, y como es la llene, ahí está. Eso, ahí es donde yo quería. Como es la llene y no es mi competencia, pues a los usuarios de la dependencia que les den. Pues muy bien. Pues eso, díganlo. En lugar de decir, vamos a hacer una superresidencia, vamos a intentar ganar votos poniendo una residencia muy maravillosa, digan, como es la llene, que les den. Muchas gracias.
7: Molt bé, jo intentaré només recentrar el debat perquè em sembla que som conscients de que hem parlat de moltes coses que no eren estrictament les que portàvem al debat. És evident que quan hi ha d'haver una resolució d'un recurs que ens ha posat una empresa externa davant d'una proposta presentada per aquest plenari, a proposta, evidentment, de l'equip de govern, si no hi hagués hagut un error, no haguéssim hagut de portar en aquest plenari de nou la correcció d'aquest error, tot i que parcialment. Per tant, si necessiteu que ho diguem, això ha estat així. També us demano que comprengueu la grandíssima complexitat que té per qualsevol serveis municipals, no d'aquest ajuntament que també, sinó de qualsevol serveis municipals, la presentació d'una proposta com la que estem intentant portar endavant amb els vostres vots favorables conceptualment com a una nova residència municipal. Per tant, no fem cada dia, ni tothom fa l'esforç, que sé que sou conscients, i em dirigeixo als tres, evidentment, sé que sou conscients de l'esforç que fa aquest Ajuntament per intentar aconseguir una residència municipal pública amb l'ajut o la companyia, no sé si dir l'ajut, però també de la Generalitat de Catalunya per concertar el màxim nombre de places amb les condicions, tot i que en alguns casos com Jovenis i Pensionistes no hi esteu d'acord, però en les condicions que en aquest plenari hem tingut ocasió de debatre. Per tant, el que estem fent ara és corregir aquell error que vam cometre, no recordo fa dos plens, si no recordo malament, en algunes de les qüestions de la nostra proposta. Perdoneu. Algunes per seguretat jurídica, com bé ha dit el regidor, d'altres perquè el que volem és finalment que hi hagi empreses interessades en prestar aquest servei en les condicions que nosaltres ho estem plantejant. D'acord? Més enllà de si el preu de la plaça, cosa que voldria no haver de tornar a parlar, perquè justament el que estic intentant és recentrar el debat en la proposta. D'acord? Comprenc els dubtes, no sé si dubtes metodològics, el Gerard, el portaveu d'Estimem el Prat, n'ha dit dubtes polítics. Jo crec que nosaltres hem explicat, no sé si veu malament, però en qualsevol cas llargament, quin és el nostre model. Insisteixo en alguns no hi esteu d'acord, però ja sabem com ens agradaria aconseguir aquesta proposta perquè la nostra gent gran tingui una residència, perquè hem estat entre 14 i 16 anys intentant que qui té la competència plena de la construcció de les residències no hem aconseguit, no hem tingut la intel·ligència política d'haver-los convençut perquè la construeixi, i per això ho estem fent des d'aquest consistori. Per tant, aquest és un petit pas més per intentar no perdre temps, i evidentment quan jo parlo de seguretat jurídica el que estem intentant és que amb el menor temps possible i a cavall entre l'acabament de la construcció física, diguéssim, de la infraestructura de la residència, puguem tenir el servei amb les condicions que nosaltres us havíem plantejat fa un parell de plens. Això és tot el que fem. Comprenc les dubtes, comprenc quan dieu doncs teniu gent que no sap treballar, puc comprendre-ho, perquè si en sabéssim tot de tot, doncs no estaríem aquí intentant esmenar un error. D'acord?
1: Aquestes són les explicacions que us podem oferir a dia d'avui. No sé, que considero que no és... No és necessari la intervenció de la secretària, que li havia demanat si és necessari parlar de temes estrictament jurídics. Em sembla que no és necessari, per tant el que us proposo és que passem a votar aquest punt, un cop ja estan els posicionaments de tots els partits exposats, d'acord? Passarem doncs a votar aquesta resolució del recurs de reposició. Vots a favor de la proposta, equip de govern i Esquerra Republicana. Abstencions de la proposta, Estimem el Prat, el Partit Popular, la regidora no adscrita i Vox, i vots en contra de Jóvenes Pensionistes. Gràcies de tota manera pel debat. Passem a la part de comunicació i participació. El punt 12 és la presa de coneixement dels decrets d'alcaldia i resolucions de les tinències d'alcaldia, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern des de l'últim ple.
0: Es dona compte dels decrets de l'alcaldia i de les resolucions

0: d'acord, el punt 13 és la presa de coneixement d'una sentència judicial.
1: Es dona compte de la sentència 269/2026 de 5 de març de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem, que desestima els recursos de cassació interposats per l'Ajuntament del Prat i per la Fundació S21 contra la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 24 de maig del 25. Dita sentència, la del Tribunal Superior de Justícia, estimava el recurs contenciós administratiu interposat per ASADE contra la resolució 391/2020 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el qual desestimava el recurs especial en matèria de contractació contra l'acord de l'Ajuntament del Prat d'aprovació de la prestació del servei d'atenció domiciliària i de l'encàrrec de gestió a la Fundació S21, anul·lant i deixant sense efecte aquella resolució administrativa impugnada. La sentència ha estat declarada ferma mitjançant decret del 29 d'abril del 2026.
0: D'acord. El punt 14 també és una presa de coneixement del resultat de les regles fiscals corresponent a la liquidació dels comptes de l'Ajuntament en termes consolidats.
1: Es dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de maig del 26 sobre el resultat de les regles fiscals corresponents a la liquidació dels comptes de l'Ajuntament en termes consolidats, de conformitat amb el detall transcrit a la proposta d'acords.
0: Assabentades. I el 15 és la presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de l'any 26.
1: Es dona compte de l'informe corresponent al període mig de pagament del primer trimestre del 2026 elaborat per la Tresoreria Municipal en compliment del que determina la Llei 15/2010.
0: Molt bé, dit això, assabentades, passem a l'apartat de declaracions i mocions. El punt 16 és la moció per exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment immediat de l'auto del TCJC del 29 de març del 26 sobre l'execució provisional de la sentència relativa al règim lingüístic a les aules presentada pels grups municipals de Vox, el Prat i Partit Popular, que si no m'equivoco hi ha la intervenció del vicepresident d'Assemblea per una Escola Bilingüe, el Jordi López. Intervens des del faristol o sí? Pregunto als proposants, necessitem que la secretària llegeixi la moció? No cal? Doncs quan vulgui, Jordi. Sí.

0: es bilingüe libre. Hoy no se vota contra ninguna lengua. Ante la justicia de las familias o ante el cálculo político. Muchas gracias.
1: Gracias, Jordi. Vinga, obrim ronda. Si voleu, si, no, habitualment quan parla una persona en nom dels proposants, per això dic, obrim ronda. Estimem el Prat.
2: Vinga, comencem. Bé, per començar, recordar que això no és el Parlament de Catalunya, ni el Congrés dels Diputats, ni el Parlament Europeu, i que discutir sobre mocions, algú diuen mocions McDonald's, jo diré mocions Burger King, d'aquestes que ens envia el partit o es plantegen de forma genèrica i es plantegen als ajuntaments, doncs no sé si nosaltres que tenim, que de fet no tenim cap competència sobre aquesta matèria, és el bon espai com per debatre aquestes qüestions, i si té gaire sentit, tot i així evidentment nosaltres tenim un posicionament i així l'expressarem. Dit això, el nostre vot serà un no com una casa. En primer lloc, perquè tota la moció, de principi a fi, creiem és un despropòsit i perquè tot el discurs que la fonamenta és una mentida construïda i alimentada des de fa anys per carregar-se la immersió lingüística i, en definitiva, l'escola en català, allò que els molesta enormement. I perquè és l'anèssim intent de determinats grups que no representen ni molt menys la voluntat majoritària ni del poble de Catalunya ni de la comunitat educativa de guanyar als tribunals una part dels quals, i ho dic clarament, estan polititzats, allò que vostès no guanyen a les urnes. El que motiva aquesta moció i la sentència a la que es refereix no és ni la voluntat de garantir drets lingüístics, ni molt menys. El que la motiva no és ni garantir el bilingüisme real, ni res que se li assembli. En primer lloc, perquè els partits polítics que la impulsen i porten anys intentant carregar-se a l'escola catalana són els mateixos que callen quan només un 6,5% de les sentències dels tribunals són en català. Això de bilingüisme no té res, o quan només un 40% del personal sanitari a Catalunya utilitza el català amb els pacients. Això tampoc de bilingüisme té gaire res, i a determinades zones de Catalunya aquest és un dret fonamental per expressar-se. O quan només una mica més del 30% dels màsters universitaris i postgraus són en docència en català. Com és possible que no diguin res en aquest cas, o la seva mà executora, que són els tribunals? Que no s'estan vulnerant drets lingüístics aquí? Ningú dirà res perquè tot el seu discurs, al canvi a la fi, és una farsa de dalt a baix. Vostès d'això no diuen res perquè a vostès els drets lingüístics no els importen. Només si es parla en castellà, a vostès el que els molesta és que es parli en català. Com és possible que sigui més fàcil estudiar cursos de català a universitats d'altres estats europeus que no a l'estat espanyol? Això ens ho preguntem. Poder és que hi ha un problema de fons. On està la igualtat de drets aquí? Vostès d'això no diuen res, perquè vostès el que els molesta és que existeixi, de fet, el català, a la que voldrien com una cosa folclòrica i residual. Voldrien, bàsicament, que ens extingíssim. Aquesta és la seva voluntat real. Vostès parlen de llibertat i insisteixen constantment en la cooficialitat de les dues llengües, aquella que vostès, senyors del PP i Vox, em refereixo també als proposants, ens neguen a nivell europeu. Curiós. Oposant-se a l'oficialitat del català, també del gallec i de l'eusquera, demostrant la hipocresia d'un discurs, negant als demés allò que reclamen que se'ls respecti a Catalunya. Si ens anem a les institucions europees, 10, 12 milions, depèn com ho considerem, el que sigui, de parlants en català no ens podem expressar amb la nostra llengua. I fins fa poc tampoc no ens podíem expressar al Congrés, que representa la totalitat, no, del poble pretesament espanyol, que no vol dir castellano parlant, o si és així potser ens estem equivocant, o poder, el que defensem és una altra cosa. Vostès parlen en castellà aquí o al Parlament de Catalunya i en canvi els molesta que nosaltres ho fem en català al Congrés dels Diputats. No és això vulnerar drets lingüístics? I no em vinguin amb allò de la llengua comuna, que és allò que deia, i tal, perquè aleshores és quan emergeix la realitat. Hi ha llengües de primera i hi ha llengües de segona. Vostès diuen: nosaltres estimem el català, però la imposició no funciona. El típic discurs del cunyadisme espanyolista al que alguns ens tenen acostumats. Una altra mentida que es desmunta amb les experiències. Hem vist al País Valencià i a les Illes Balears, on fa anys que s'apliquen les polítiques lingüístiques de la suposada llibertat. Quin ha estat el resultat? Menys catalanoparlants que mai, menys ús social del català, menys presència del català a les institucions i infinitesament més que Catalunya. Per tant, el seu discurs de la suposada imposició es desmunta per si sol. A punt abans que algú em digui que si la denominació de País Valencià i tal, els hi recordaria que apareix com a denominació històrica reconeguda amb el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia, per simplement fer memòria. I és justament al País Valencià i a les Illes Balears on es demostra que vostès creen problemes on no hi ha. Van impulsar una consulta lingüística a les famílies del País Valencià, consulta que ningú els demanava. I tot i el suport institucional a l'opció en castellà, va acabar guanyar l'opció del valencià. Oh, sorpresa! Què va ser el que va passar després? Com a bons demòcrates, que entenem que ho són, no? Suposadament ho són. Com no els va agradar el resultat, van decidir no aplicar-lo. Quina gràcia. Per tant, un altre cop, quan no els hi agrada el resultat, fan el que volen. A les Illes Balears van decidir impulsar una consulta similar. El resultat, un 80% de consulta a favor de la llengua catalana. El que els hi deia, vostès creen problemes allà on no els tenim, per dividir, fracturar i encegats per allò que veritablement els mou, que es parli, s'escrigui i es pensi en català. La realitat és molt diferent a la que expliquen vostès. El que hi ha és un retrocés del català a tots els nivells, especialment d'ús, que és on és el problema. Un arraconament de la llengua catalana a tots els nivells, promoguda a consciència per les institucions de l'Estat. A la pràctica és pràcticament impossible fer vida 100% en català a Catalunya. I això es diu diglòsia. No es diu bilingüisme, es diu diglòsia. Hi ha una llengua que s'està, bàsicament, imperant, vull dir que s'està superant a l'altra. I, per tant, és llavors on apliquen polítiques per foment d'una o altra llengua, en aquest cas de la llengua catalana. En conclusió, i acabo, perdó, alcaldessa, vostès reclamen respecte a les llengües oficials però neguen l'oficialitat del català allà on no ho és. Diuen defensar drets lingüístics mentre es callen davant la veritable vulneració de drets lingüístics dels catalanoparlants en àmbits com la justícia o la salut. Promouen consultes per treure el català a les escoles d'allà on governen i quan les perden no els agrada el resultat, es passen el resultat pel forro. Els molesta que es demani l'ús del català per opositar Catalunya i vostès exigeixen un examen de castellà per accedir a la nacionalitat. En definitiva, el que a vostès els molesta és que es parli, s'escrigui o fins i tot es pensi en català, llengua que voldrien aniquilar, culminant així el vell somni humit del franquisme, cosa que no va poder aconseguir. El nostre vot serà un no gegant a aquesta proposta de moció que considerem hipòcrita i amb moltes falsetats. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Jóvenes pensionistes.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Desde Jóvenes Pensionistas Decidimos queremos mostrar nuestro apoyo a todas las iniciativas que defiendan la convivencia, la libertad y el respeto a los derechos lingüísticos de todas las familias independientes del partido político que las presente. Para nosotros, este debate no debe utilizarse para dividir a la sociedad ni para enfrentar a catalanes entre sí. Cataluña y España son plurales bilingües y diversas, y esa calidad debe reflejarse también en las aulas, desde el respeto, la convivencia y la libertad. Defender la cooficialidad lingüística no significa ir contra el catalán, del mismo modo que defender el castellano no debe convertirse a nadie en sospechoso. Las lenguas no son trincheras políticas ni herramientas de confrontación ideológica, son patrimonio de todos. Creemos que cualquier resolución judicial debe cumplirse dentro del Estado de Derecho y también creemos que ninguna administración debería utilizar la educación para imponer visiones excluyentes y sectarias. Por todo ello, apoyamos esta moción en todo aquello que se sirva para garantizar los derechos de las familias, la libertad lingüística y una convivencia basada en el respeto mutuo, venga de quien venga la propuesta, porque hay temas que deberían estar por encima de las siglas y de la polarización política, y la educación de nuestros hijos es uno de ellos. Muchas gracias.
1: Gràcies, Agustín. Esquerra Republicana.
4: bé. Vox i PP parlen d'imposició ideològica i exclusió lingüística. Sobtadament, precisament és això el que va patir aquest país i la nostra gent en l'època franquista. Però és que, a més, és exactament això el que proposen: utilitzar l'escola com a eina política contra el model educatiu que ha garantit cohesió social durant dècades. Quan diuen que hi ha un nacionalisme ranci, excluyente i sectario, el que fan és projectar i definir el seu propi model, un model que vol trencar el consens educatiu i imposar des de la política una visió uniforme, ignorant la realitat lingüística del país, i és el que estan fent allà on governen, arreu dels països catalans. Parlem de llibertat i pluralitat, però la seva proposta redueix aquesta pluralitat a una confrontació artificial entre llengües, posant en risc un sistema que ha funcionat com a espai de convivència i d'igualtat d'oportunitats per tothom. La nostra escola no exclou, integra, no imposa, cohesiona, i no està al servei de cap projecte ideològic, sinó de l'interès de tots els alumnes. Per això el nostre vot serà en contra.
1: Gràcies, Jordi. Per part de l'equip de govern, la regidora d'Educació, Mari Barriga.
5: Gràcies, alcaldessa. Com ja han expressat en diverses ocasions en aquest ple, el nostre vot serà en contra d'aquesta moció. Des de l'equip de govern defensem el model de l'escola catalana com una eina de cohesió social, d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats. És un model que ha funcionat i que avui alguns partits volen posar en risc. Es preocupa profundament la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè torna a situar l'educació en l'àmbit de la judicialització. Creiem que les aules no poden convertir-se en un conflicte traslladat als tribunals. Tampoc compartim el to de la moció parlant de nacionalisme sectari, no ajuda gens i només serveix per generar enfrontaments. I considerant especialment greu que es vulgui aplicar una execució provisional d'una sentència que encara no és ferma, perquè això genera inseguretat als centres educatius, als equips de docents i també a les famílies. Defensar el nostre model d'inversió lingüística és imprescindible, perquè garanteix tenir competències en català i castellà, tal com s'ha demostrat durant tots aquests anys, sense imposicions ni percentatges que no responen a la realitat diversa dels centres educatius, ni als criteris pedagògics que necessita cada escola. Per tot això, demanem recuperar el consens que durant molts anys ha fet possible un model educatiu compartit i reconegut, no convertint la llengua en un element de divisió. Continuem treballant per una escola que uneix, que garanteix drets i que reforci la cohesió social. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Mari. Ara sí, no hi haurà intervenció, oi? Partit Popular.
6: Gracias, alcaldesa. Sinceramente, yo no iba a opinar, ni siquiera íbamos a intervenir, pero visto el tono que toman y que los portavoces nos han enterado muy bien quién ha presentado la moción, pues me veo en la obligación de tener que presentarlo. Y lo digo porque en portavoces se informó que lo presentaba la asociación por una escuela bilingüe y como dice el reglamento, tiene que ser un partido o un grupo municipal a que presenta, pues nosotros hemos hecho de portavoz de la escuela bilingüe, con lo cual todo eso que se ha dicho de Vox, yo no hablaré por Vox, aunque supongo que opinará exactamente igual o PP, pues no tenemos nada que ver, porque esto es lo que dice una asociación que tiene todo legítimo derecho de pedir lo que pide. Y lo que dice esta moción, está muy bien en los países catalanes, está muy bien, es cumplir una sentencia. ¿Lo quiere cumplir? Fácilmente, no se cumple, no pasa nada, estamos acostumbrados en Cataluña a que las sentencias que gustan, si no, pues hasta que no haya algo firme. Pero permítanme volver a ser el Pepito Grillo de este plenario, porque aquí se habla pues, de Franco, pero no se dice una sola palabra de que el sistema catalán educativo es un bluff, con los peores ratios, según PISA, de España, donde tenemos profesores diciendo que son los que menos ganan de todo el Estado español. Claro está que que como todos ustedes saben, en Cataluña ha gobernado 40 años el PP y Vox, lo saben perfectamente. Pues no, miren, no hemos gobernado. Quien ha gobernado son los que han hablado, el tripartito, Esquerra, Junts. Los que han llegado a este punto, donde los profesores dicen que son los que menos cobran del Estado español, son ustedes, sus partidos. Ustedes no, sus partidos. Pero eso no interesa. Aquí lo que interesa es lo que interesa. Mire, si realmente nosotros quisiéramos acabar con el catalán, le diríamos, sigan como están, porque son ustedes los que se están cargando el catalán. Son ustedes los que están obligando a mucha gente a no querer hablar catalán. Y estamos viendo cómo hijos de independentistas hablan castellano para molestar, porque lo que están haciendo ustedes se llama imposición. Si realmente nosotros quisiéramos acabar con el catalán, que no es el caso, a mí me parece una lengua maravillosa y nunca he tenido ningún problema ni siquiera de hablarla, les diríamos, sigan ustedes como van, porque son ustedes los que se quieren cargar el catalán. Muchas gracias.
1: Gràcies, Miguel Ángel. Doncs, posicionaments... Segur, eh? Val, però fem un curtet. Ho dic perquè crec que tothom està... De moment no, ho estem portant
2: no,
1: bé.
2: Molt, val, molt ràpidament, alcaldessa, perquè crec que hi ha determinades afirmacions que no són certes. Primer, és a dir, hi ha uns grups que són proposats. Encara que agafin una moció, és a dir, que presenta tot el dret del món, només faltaria una entitat, vull dir, això amb tot el respecte, vull dir, que tenen qualsevol entitat, és a dir, que vulgui proposar i presentar una moció, però hi ha una sèrie de grups que assumeixen, no?, el fet de proposar-la i per tant s'entén, és a dir, que la reafirmen i que a més li donen suport. Aquest és el tarannà. Si no és així, és a dir, doncs home, estaria bé que es manifestin, no? En qualsevol cas, s'ha afirmat respecte a determinats comentaris que hem fet respecte al franquisme, clar, és que el to de la intervenció del portaveu de l'entitat ha sigut molt diferent, diguem, del text que se'ns ha presentat, i el text era com a mínim un pèl ofensiu. Si jo m'hagués d'adscriure, no, a la manifestació que ha fet, segurament el meu to seria molt diferent, vull dir, com a mínim, evidentment, contrari, i m'hi oposaria, però seria molt diferent respecte a l'anàlisi que he fet de la moció que s'ha presentat. Clar, és que es parla de persecució lingüística. I insisteixo, els proposants de la moció, els demano que tinguin una mica de respecte a la memòria de molta gent. Qui anomenar persecució lingüística el que passa a Catalunya? Persecució lingüística era el que passava durant el franquisme amb el català, això era persecució lingüística. Aquí no hi ha cap tipus de persecució lingüística, es pot dir qualsevol bajana d'avui dia que políticament, vull dir, caça, no? I encaixa, però no és persecució lingüística, i no podem parlar de persecució lingüística. Podem parlar d'un model que agrada o desagrada, podem parlar d'un model des d'un punt de vista de justícia que ens encaixa o no ens encaixa, però persecució lingüística, per favor, vull dir, és una autèntica bajanada, i més quan a casa, en moltes famílies d'aquest ple, però d'aquesta ciutat, la lectura, les revistes en català estaven prohibides, vull dir, havien tingut sancions per parlar en català. Per tant, hi ha molta gent que se sent ofesa quan escolta, quan veu, vull dir, que es parla de persecució lingüística, i per tant els demano simplement, més enllà, diguem, d'insistir amb tots els fets i tots els comentaris que he fet abans, que tinguin més respecte per tota la nostra memòria històrica. Gràcies.
1: Carit, gràcies. Ara sí, doncs, passarem a votar aquesta moció. Vots a favor de la moció. Els proposants, la regidora no adscrita i Jóvenes Pensionistes. Abstencions a la moció, no en veig. Vots en contra de la moció, l'equip de govern, Estimem el Prat i Esquerra Republicana. La moció no prospera. Gràcies. Seguim. El punt número 17 és la moció sobre la regularització massiva d'immigrants, presentada pel grup municipal de Vox, el Prat.
7: El grup municipal de Vox proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primero, rechazar la regularización masiva de inmigrantes ilegales en España impulsada por el Gobierno. Segundo, Instar al Gobierno de España a aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 1155/2024 de 19 de noviembre, que se han llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026 de 14 de abril y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal. Tercero, instar al Gobierno de España a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra nación, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y programas de vivienda y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles. Cuarto, exigir que todas las solicitudes de documentación tramitadas por el Ayuntamiento se sometan a una verificación estricta de los requisitos legales mediante comprobación individualizada documentada y sin automatismos, prohibiendo expresamente la emisión de informes faltos de rigor o la acreditación de hechos no verificados. Quinto, establecer que la emisión de informes de vulnerabilidad se base únicamente en hechos objetivamente acreditados mediante una evaluación técnica completa que incorpore entrevistas personales, análisis documental y comprobaciones administrativas con verificación de la situación laboral, patrimonial, de empadronamiento y de acceso a otras ayudas. Sexto, rechazar la adopción de medidas extraordinarias destinadas a facilitar procesos masivos, tales como refuerzos de personal, horas extraordinarias, contrataciones específicas o dispositivos especiales, manteniendo inalterada la organización del servicio y las prioridades presupuestarias municipales. Garantizar que estos procedimientos administrativos no alteren la prestación de los servicios municipales ordinarios a los vecinos, limitando su tramitación a los medios y horarios ordinarios mediante sistema de cita previa ajustado al mínimo legal exigible y sin despliegue de recursos adicionales.
1: Gracias, secretaria. Per part dels proposants, Vox.
8: Gracias, señora alcaldesa. Desde el Grupo Municipal de Vox presentamos esta moción para expresar nuestro rechazo a la regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de España. Nuestro planteamiento es muy claro. Un Estado serio debe de cumplir sus leyes. No puede enviarse el mensaje de quien entra o permanece ilegalmente en España acaba siendo premiado con una regularización extraordinaria. Eso perjudica la credibilidad de nuestras instituciones, genera un efecto llamada y supone una falta de respeto hacia quienes cumplen la ley. Además, esta situación no es ajena a los ayuntamientos. Los municipios pueden acabar soportando la presión en el padrón, el registro, los servicios sociales y la emisión de informes de vulnerabilidad, y esto puede afectar directamente a la atención ordinaria que reciben nuestros vecinos. Por eso, esta moción también exige algo básico, que toda documentación e informe municipal se tramite con rigor, comprobación individualizada y garantías. Ningún informe de vulnerabilidad debe emitirse de forma automática ni sin verificar adecuadamente la situación real de la persona solicitante. Desde Vox defendemos la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda pública. Y defendemos que los recursos municipales deben destinarse en primer lugar a los vecinos que cumplen, trabajan, pagan sus impuestos y llevan años esperando soluciones. Pedimos el apoyo de este Pleno para rechazar la regularización masiva, exigir al Gobierno que rectifique y garantizar que el Ayuntamiento del Prat no convierta sus servicios municipales en una ventanilla de apoyo a procesos masivos que no son competencia local. Gracias.
1: Gràcies, Rafa. Obrim torn de paraules. Estimem el Prat.
2: Bé, a l'Estat espanyol hi ha hagut 7 regularitzacions massives des de l'any 1986, que es va fer la primera sota govern de Felipe González, regularitzant crec que 38.000 persones. No sé si la xifra la tinc del tot correcta, són 38.000 o 380.000, crec que més aviat 380.000. Destacant les dues que va fer Aznar l'any 2000 i l'any 2001, regularitzant 264.000, això ja em sona més, i 239.000 persones respectivament. La de Zapatero l'any 2005, amb més de 576.000 persones regularitzades, i l'actual que pot permetre regularitzar unes 500.000 segons els càlculs. En total, més de 1,7 milions de persones regularitzades a través d'aquest procediment. És, per tant, un instrument que ha estat utilitzat en reiterades ocasions en la nostra història recent i amb PP, PSOE, PSOE, PP. Quan som incapaços de garantir l'accés legal i ordenat per canals ordinaris i hem de recórrer a aquest tipus d'instruments extraordinaris, ens trobem davant d'una falla de la política migratòria, el que podríem dir una sortida, una escapada de la política migratòria, una solució, també podríem anomenar-la. Però no deixa de ser un mal pedaç. Per tant, no ens agrada aquest instrument, però tampoc volem enganyar ningú. Amb aquest instrument s'obté la residència per un temps i l'opció de treballar, i no pas la nacionalitat, com s'ha a vegades insinuat, que és el que dona dret a vot, com s'ha volgut comentar a determinats sectors de forma falsa, que tot plegat responia a una suposada intenció d'alterar el cens electoral, perquè avui dia les fake news corren per tot arreu. Faríem bé de no oblidar que darrere de tot plegat hi ha persones amb projectes de vida, persones assentades a la nostra ciutat, persones assentades arreu del país i que durant molts anys han estat aquí de forma anònima i que ara tenen l'oportunitat de poder fer una vida regular o més regular. Contra el que s'ha insinuat també des d'alguns sectors, la regularització prohibeix l'entrada d'individus amb antecedents penals, fet que s'ha de demostrar amb un certificat de penals del país d'origen i en el que s'hagi residit els 5 anys anteriors. Fet, per cert, que no recollia el decret original, però sí que es va modificar entre ells gràcies a la pressió del grup de Junts parlamentari a Madrid. La moció erra, el debat de fons i de les causes són la necessitat de revisar profundament l'actual política migratòria i el model econòmic, també l'afegeixo en el debat. Tampoc planteja una alternativa viable. Ens planteja això de repatriar a tothom, no sé quanta gent, quan saben vostès que és totalment irrealitzable, és una bogeria. Ni tenim la capacitat material, ni els recursos econòmics, ni els instruments administratius i policials per executar deportacions d'aquesta magnitud i si em permeten, tampoc personalment la voluntat, en cap dels casos. Qualsevol persona que conegui mínimament el funcionament dels procediments d'expulsió sap que requereixen identificació, resolucions administratives o judicials, acords amb els països d'origen i una capacitat logística enorme. Algú dels seus va dir allò de repatriar 8 milions de persones. Una barbaritat. Poc seriós tot plegat. Nosaltres creiem en la política seriosa i no estem aquí per enganyar ningú. Estem una altra vegada debatent una moció, en aquest cas, Kentucky, per seguir una altra cadena, una moció més que on aquest Ajuntament doncs, poca cosa té a dir, més enllà de complir el que li toca fer i executar allò que marca la llei. Cal destinar més recursos a garantir vies legals i ordenades d'entrada, reforçar el control de fronteres, sí, és a dir, per intentar plantejar un model diferent, establir acords efectius amb els països d'origen. Però el seu model no és el nostre. Nosaltres defensem un model de drets i deures, però també un model propi a Catalunya que permeti definir des de Catalunya els drets i deures en matèria d'integració. Precisament per això hem defensat el traspàs de competències d'immigració a la Generalitat, proposta a la qual els seus grups polítics s'han oposat. Podríem parlar molt i seguit sobre aquesta moció, però obertament creiem que el més sa és defensar allò que nosaltres pensem, allò que nosaltres amb consciència defensem i allò que creiem, evidentment, o que ens hem d'oposar, que és una barbaritat. El que vostès proposen és una barbaritat i jo personalment no puc fer una altra cosa que no votar, vull dir que votar en contra. Gràcies.
9: Gràcies, Gerard. Jóvenes pensionistes.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Desde mi grupo municipal votaremos a favor de esta moción por una cuestión de coherencia, responsabilidad y sentido común. La inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad real de nuestro país y de nuestros municipios para garantizar servicios públicos dignos y una convivencia equilibrada. No se puede gobernar de espaldas a la realidad social, económica y administrativa que viven nuestros vecinos cada día. España atraviesa desde hace años una situación de enorme presión sobre sus servicios esenciales. La sanidad pública, especialmente en Cataluña, sufre falta de profesionales, listas de esperas crecientes, saturación en atención primaria, y carencias de recursos materiales. Lo mismo ocurre con los servicios sociales, el acceso a la vivienda pública, la educación y muchos servicios municipales. En este contexto, impulsar procesos de regularización masivos sin planificación suficiente, sin consenso parlamentario amplio y sin garantizar previamente la capacidad de respuesta de las administraciones públicas, supone aumentar todavía más la presión sobre un sistema que ya muestra síntomas evidentes de saturación. No se trata de rechazar a las personas, sino de defender el interés general, el cumplimiento de la ley y la sostenibilidad de los servicios públicos que pagan todos los españoles con sus esfuerzos y sus impuestos. También consideramos razonable que cualquier procedimiento administrativo relacionado con empadronamientos, informes o acreditaciones se realice con rigor, transparencia y garantías jurídicas, evitando automatismo o actuaciones que puedan generar inseguridad administrativa o agravios comparativos. Los ayuntamientos no pueden convertirse en oficinas improvisadas de regularización sin recursos suficientes y sin una delimitación clara de competencias. Nuestra prioridad debe ser garantizar que los vecinos del Prat sigan recibiendo una atención educada en los servicios municipales ordinarios. Defender unas fronteras seguras, una inmigración regulada y un servicio público sostenible no es extremismo, es responsabilidad institucional. Muchas gracias.
9: Gracias, Agustín. Partido Popular.
6: Gracias, señora alcaldesa. Cuando se traen según qué mociones al pleno y si no se pone en contexto, pues parece aquí que cualquier que diga algo va a tener la razón, y esto es un poco ajustado. Vamos a intentar ser riguroso en este tema. La regulación masiva viene a través de una ILP, Iniciativa Legislativa Popular. Como todos ustedes saben, las iniciativas legislativas populares estatales necesitan como mínimo 500.000 firmas. Esta tuvo 700.000. O sea, hay 700.000 españoles que decidieron que era necesario que estas personas que estaban aquí, no que no vienen, estaban aquí trabajando en negro, pues que fueran y tuvieran papeles para cotizar. ¿Dónde podemos criticar? Pues esta iniciativa se presenta en septiembre del 23 y el señor Sánchez pues la presenta detrás de un caso de corrupción, pues para intentar tapar algo, y la presenta y da un plazo de un mes para llevar a cabo, unos plazos muy cortos, sin ni siquiera regular antecedentes penales. Aquí el portavoz de Junts dice que fue Junts. No es verdad. Las alegaciones a la ILP fueron presentadas por el Partido Popular para dar su aprobación, y fue gracias a esas alegaciones que se obligaron a tener antecedentes a los inmigrantes. Porque aquí no estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de personas. ¿Dónde está el problema? El que viene a delinquir, que este debate lo hemos tenido. Aquí no estamos hablando de que una persona que venga, de donde venga, y conviva y haga lo que pueda y limpie escaleras o no, o algo que como los políticos somos a veces cobardes y no somos capaces de decir la verdad, pues nos callamos muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién está cuidando a nuestros mayores cuando no tienen derecho a ir a una residencia? Mucha gente de estas. Y todos lo utilizan, y todos lo sabemos, ¿verdad? Gente sin papeles. Le dan 700, 800 o 900 euros, viven en la casa de la persona mayor, comen ahí, y esto es un servicio que, como no lo da el Estado, pues lo tiene que dar alguien. Pero esto, las cosas que no interesan, nos callamos y parece que no existen. Y oiga, no, esto no va así. Estas personas tienen derecho a hacer una vida, porque están aquí trabajando y están cuidando a nuestros mayores. Lo que debería hacer la Administración es que estas personas pudieran tener un contrato que no lo tuviera que pagar. Pues claro, pagar una persona necesita incrementarle un 50% el salario, y volvemos al problema, que no lo podemos pagar. Esto lo tendría que hacer la Administración, recortando gastos. Entonces no estaríamos hablando de regulación. ¿Estamos a favor de la regulación? Claro, pues son personas. ¿Dónde no estamos a favor? De que pueda entrar gente que no viene a colaborar, que no viene a convivir y que no viene a cumplir las normas. Aquí, iniciativa, creo que lo recuerda, es el anterior alcalde, pero piensan exactamente, decían, papeles para todos. Aquí lo pone, ¿eh? Un cartel que ponía en una... Papeles para todos, eso es lo que dicen ellos. Yo digo papeles para el que se lo merezca. Y por eso incluimos en esas alegaciones tener antecedentes. Esto es peligroso porque hay países, por ejemplo en Sudamérica, que los antecedentes se borran cada 5 años. Ha pasado en Cataluña, ¿eh? Violador confeso en su país en 2 ocasiones y viola a una niña en Lérida. Pero como se borra los antecedentes, pues eso hay que tener cuidado. Y por eso no puede haber prisa. No se puede utilizar la ILP como una válvula de escape y hacerla por decreto. Se tiene que gobernar. Entonces, ¿hay muchas críticas a hacerle? Sí, pero no a las personas. No a la persona que viene aquí. El que viene aquí no quita nada. El que viene aquí a trabajar, lo que hace es colaborar. Antes decía, los médicos no hablan catalán. Es que si no vienen a según qué médicos, no habría médicos. Tendríamos que tratarnos por ChatGPT. Tendríamos que ir allí, un aparato, y te dijera, mire, tengo tos. Pues tómate una pastilla. Estas personas hacen grande nuestro país. Y sí que es verdad que lo ha hecho González y lo hizo Zapatero. Pero también es verdad que Zapatero regularizó con un ticket de bicicleta o con un ticket de bus, sin ningún tipo de... Y eso es lo que estamos en contra, hacer regularizaciones mal, que no se pueda controlar. Pero hablar de las personas inmigradas como si fueran un problema, bendito problema. Si gracias a ello el Producto Interior Bruto sube. Si gracias a ellos, y acabo ya, señora alcaldesa, gracias a ellos el país es más rico. Luchemos con el que no viene a trabajar, que el que no viene a trabajar, el que no viene a colaborar y el que no respete las normas. Contra eso, mano dura.
1: Gràcies, Miguel Ángel. Esquerra Republicana.
4: Sí, d'entrada, deixeu-me fer un petit aclariment perquè s'han dit coses que volem expressar la nostra voluntat. Volem deixar clar que nosaltres confiem plenament als treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament i la feina realitzada davant les insinuacions que s'han fet de que es fan informes de vulnerabilitat sense fer comprovacions prèvies. Per aquí no passem. Vull dir, confiem plenament en la gent que treballa en aquest Ajuntament i la feina que fan. A part, vostès diuen que cal remigrar aquells que no contribueixen amb el seu treball i que erosionen l'estat del benestar. Doncs precisament aquí és on s'equivoquen. Si aquestes persones continuen en la irregularitat, no poden treballar ni cotitzar. La regularització que vostès volen impedir és la clau perquè puguin aportar, pagar impostos i sostenir també aquest estat del benestar que des de Vox diuen defensar amb la boca plena. El seu model condena persones a la invisibilitat i a l'economia submergida. Possiblement és el que els interessa, poder tenir, com es deia ara, gent que cobri en negre i que cobri 4 xavos perquè això d'un salari digne possiblement a vostès no els hi entra si no és per vostès. El nostre model, en canvi, aposta pels drets, també pel compliment dels deures i sobretot per la convivència. Parlin clar, quin és el problema real per vostès? Que vinguin a treballar i tirar endavant la seva vida? O que si deixen de ser persones sense dret se'ls acabarà el seu discurs polític? Quin és el greu problema que tenen? I per acabar, què vol dir això de la prioritat nacional? No ho entenem, perquè la nostra nació no s'ha construït excloent a ningú, sinó integrant a tothom. Una societat forta no deixa ningú enrere, fa que tothom pugui contribuir i viure allà on vol. I a més, avui recordaré una frase que diu el company Tardà, el Joan Tardà, i els hi transmeto perquè ho tinguin amb el seu pensament. Maleïda aquella pàtria que exclogui algun dels seus fills. Si tota aquesta gent que viu aquí ja la podem considerar catalana i vostès la podrien començar a considerar espanyola. Com no pot ser d'una altra manera, el nostre vot serà en contra d'aquest disbarat. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi. I per finalitzar, per part de l'equip de govern, la regidora Marisol Rojas, regidora Ciutadania.
10: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Doncs nosaltres, en primer lloc, també vull dir això, que votarem en contra d'aquesta moció, com no pot ser d'una altra manera, davant d'un text que manipula i que propaga mentides i falsetats. Anem a desmuntar algunes d'aquestes mentides, alguns d'aquests bulos, i a donar a la ciutadania la informació veraç, que per cert és un dret constitucional reconegut. El primer bulo. El Reial Decret, ja s'ha dit abans, per aquí, el Reial Decret té un propòsit electoral. Jo crec que tothom sabem que per votar aquí a Espanya és necessària la nacionalitat espanyola, i aquest Reial Decret només regula la residència i el permís de treball, per tant no dona la nacionalitat a ninguna persona. El segon bulo: els estrangers accedeixen immediatament a ajudes inaccessibles per als espanyols. L'accés a prestacions com l'ingrés mínim vital o la renda garantida no es regeix per la nacionalitat, sinó que regeix per la situació de vulnerabilitat econòmica de la persona. I, de fet, segons dades del Ministeri d'Inclusió i de l'IDESCAT, la immensa majoria dels perceptors d'ajudes públiques són de nacionalitat espanyola. A més, la regularització fa precisament el contrari del que vostès diuen. Treu a la gent de l'economia submergida perquè comencin a cotitzar i a pagar l'IRPF, garantint la sostenibilitat de les nostres pensions davant l'envelliment demogràfic que patim. La diferència és clara: vostès els volen amagats i explotats, i nosaltres cotitzant i amb drets. El tercer bulo: el padró i els serveis socials del Prat estan col·lapsats per culpa d'aquesta regularització extraordinària. Vostès dibuixen un escenari que no és real i qüestionen, com bé deia Jordi Verd, el rigor de les nostres treballadores i treballadores públics que actuen sota criteris estrictament tècnics i legals. I la realitat nostra és que hem organitzat un dispositiu especial d'atenció a persones migrades residents al Prat i que ha comptat amb el treball coordinat de diferents àrees d'aquest Ajuntament. I gràcies a una planificació de cita prèvia i d'atenció en horari de tardes, el servei s'ha prestat sense cues, sense incidències i sense col·lapsar el funcionament ordinari dels serveis municipals. Per tant, aquest dispositiu ha funcionat, i hem de felicitar públicament els nostres treballadors i treballadores per la feina ben feta. I, senyors de Vox, la seva prioritat nacional no és més que un engany populista, ja que és directament inconstitucional i il·legal. Xoca frontalment amb el principi d'igualtat de l'article 14 de la Constitució espanyola i vulnera els tractats de la Unió Europea que prohibeixen la discriminació per nacionalitat. Els drets socials bàsics es determinen per la situació de vulnerabilitat de les famílies, no pel seu origen. Aquest equip de govern no cedirà ni un mil·límetre davant del discurs d'odi. Nosaltres respectem els drets humans i vetllem per la cohesió social del nostre municipi. La regularització del veïnat que ja viu aquí al Prat, a la nostra ciutat, que porta els seus fills i filles a les escoles del Prat i que treballa en precari, sovint cuidant de la nostra gent gran o en tasques de neteja en moltes llars, és una qüestió de justícia social, de supervivència econòmica i de seguretat jurídica. Un procés necessari que el mateix Tribunal Suprem ha avalat fa uns dies, rebutjant la seva suspensió. El Prat defensant la convivència, la cohesió social i la veritat. Per tot això, senyors de Vox, rebutgem contundentment la seva moció. Gràcies.
11: Gràcies, Marisol. Queda tot dit, oi que sí? Ja que tothom ja hem explicat les nostres postures, podem deixar el debat aquí. Passarem, doncs, a votar aquesta moció. Vots a favor de la moció. Proposants: Vox, regidora no adscrita i Jóvenes Pensionistes. Abstencions del Partit Popular. Vots en contra de la moció: equip de govern, Esquerra Republicana i Estimem el Prat. No prospera la moció. Gràcies. Passem al punt 18, que és la moció de rebuig al Mercosur i en defensa del camp espanyol, presentada també pel grup municipal Vox.
7: El grup municipal de Vox proposa l'adopció dels acords següents. Primero, rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores españoles. Segundo, instar al Gobierno de la Nación y a las instituciones de la Unión Europea a elaborar un informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo. Tercero, instar al Gobierno de España a someter a debate parlamentario específico la posición española ante el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, garantizando la transparencia, la participación de las organizaciones agrarias y la evaluación previa de su impacto económico, social, ambiental y alimentario. Cuarto, instar al Gobierno de la Nación y a las instituciones de la Unión Europea a rechazar el Pacto Verde Europeo por sus efectos negativos sobre la economía y el sector primario, así como a promover la derogación de las políticas derivadas del mismo y de la Agenda 2030, incluyendo la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad, y a realizar un estudio sobre su impacto económico y social en España. Quinto, instar al Gobierno de la Nación y a las instituciones de la Unión Europea a defender una política agraria común sin recortes presupuestarios, que priorice los criterios económicos y productivos y que mantenga su autonomía financiera sin integración en fondos comunes. Sexto, instar al Gobierno de la Generalitat a favorecer la conservación del medio natural y del paisaje de forma compatible con la actividad del sector primario, así como a promover un marco normativo específico que proteja los suelos agrícolas y el patrimonio natural frente a la expansión desordenada de las instalaciones energéticas. Séptimo, instar al Gobierno de la Generalitat a impulsar la creación de un fondo de compensación destinado a mitigar el impacto de las normativas comunitarias que resulten gravosas para los sectores productivos, garantizando su viabilidad y competitividad. Octavo, instar al Gobierno de la Generalitat a aplicar el principio de declaración responsable en los procedimientos administrativos vinculados al medio rural en los que sea legalmente posible, con el fin de simplificar trámites y realizar cargas burocráticas. Noveno, instar al Gobierno de la Nación y a las instituciones de la Unión Europea a exigir la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. A tal fin, se deberá garantizar el principio de reciprocidad a través de la inclusión de cláusulas espejo en todos los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros importados de la Unión Europea. Décimo, instar al Gobierno de la Nación a detener con carácter urgente las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España, así como exigir la suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola. Onceavo, instar al Gobierno de la Nación y a las instituciones de la Unión Europea a suspender de forma inmediata el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria. De igual modo, exigir un informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.
11: Tiempo. Gracias, María. Per part dels proposants, Vox.
8: Desde el Grupo Municipal de Vox presentamos esta moción para defender el campo español frente a acuerdos comerciales injustos como Mercosur. El sector primario no es un sector más, es el que garantiza que los alimentos lleguen a nuestras mesas, el que sostiene buena parte de nuestro territorio y el que protege nuestra soberanía alimentaria. Sin agricultores y ganaderos, España pierde independencia, pierde riqueza y pierde futuro. Esta moción también tiene sentido en el Prat. Nuestro municipio forma parte del entorno del Parc Agrari del Baix Llobregat y productos como la alcachofa del Prat forman parte de nuestra identidad local. Por tanto, defender el campo español también es defender nuestra agricultura de proximidad, nuestro suelo agrícola y a quienes producen cumpliendo normas cada vez más exigentes. Lo que no podemos aceptar es que a nuestros agricultores se les impongan cargas, burocracia, costes y exigencias medioambientales cada vez mayores, mientras se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen con las mismas condiciones. Eso no es libre comercio, eso es competencia desleal. Por eso rechazamos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur si no garantiza igualdad de condiciones para los productores españoles. Pedimos reciprocidad, cláusulas espejo, preferencia comunitaria y una defensa de la política agraria común, sin recortes y sin someter al campo agendas ideológicas que lo están asfixiando. Esta moción no va contra el comercio internacional, va contra la ruina de nuestros productores, contra la hipocresía de exigir dentro de Europa lo que luego no se exige fuera. y contra utilizar el campo como moneda de cambio. Pedimos el apoyo del Pleno para defender al campo español, al sector agrario catalán, al parc agrari del Baix Llobregat y a nuestra calxofa del Prat. Gracias.
11: Gràcies, Rafa. Obrim torn de paraules. Estimem el Prat.
2: Sí, gràcies. L'acord de la UE amb Mercosur és un mal acord pels interessos dels nostres pagesos i ramaders, que patiran competència deslleial per part del producte que entra de fora, al qual no se li exigeix el mateix que als nostres pagesos, que a més han de patir un excés de regulació vinculat en part al Pacte Verd, a la burocràcia comunitària i l'alça del preu dels carburants, així com la manca de preus dignes que pateix el sector. I compartim tots i cadascun d'aquests punts. Ara bé, hi ha algunes coses de la seva moció que ens grinyolen. La primera és l'ús de termes com ara fanatisme climàtic. Fent un plantejament negacionista que sincerament ens sembla un insult a la intel·ligència de qualsevol mortal, i això ho hem debatut en múltiples ocasions amb aquest ple. El canvi climàtic existeix, és produït per l'acció humana, i mirin, té relació directa amb alguns dels problemes que pateixen la nostra pagesia, de fet, com l'accés dels períodes de sequera i la falta de recursos hídrics, com a exemple. També ens grinyola que no fan cap menció a problemes específics i propis de la pagesia catalana, com ara l'amenaça de manca de recursos hídrics, que es veu incrementada amb la voluntat d'alguns de recuperar projectes com ara el trasbassament de l'Ebre, que vostès han defensat en moltes ocasions i que nosaltres rebutgem profundament, i que afectaria la nostra pagesia, especialment a l'àrea de Lleida i a les Terres de l'Ebre, que són en la seva majoria explotacions petites i mitjanes amb necessitats molt concretes. Estem en contra de l'acord amb Mercosur, però donat que aquesta casa no tenim competència al respecte, que la seva moció obvia problemes específics de la pagesia catalana i utilitza termes com fanatisme climàtic propis d'un negacionisme que va contra la ciència però també contra la raó humana, en aquesta ocasió ens abstindrem. Gràcies.
11: Gràcies, Gerard. Jóvenes pensionistes.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. La defensa del sector primario no es únicamente una cuestión económica, sino una cuestión estratégica de España. Hablar del campo español es hablar de soberanía alimentaria, de seguridad nacional y de la capacidad de nuestro país para garantizar alimentos de calidad a nuestros ciudadanos, sin depender de terceros países. Los acontecimientos internacionales de los últimos años han demostrado la fragilidad de depender del exterior para sectores esenciales, y la alimentación es, sin duda, uno de ellos. España debe proteger y fortalecer su capacidad productiva agrícola y ganadera, apoyando a nuestros agricultores y ganaderos frente a una competencia desleal derivada de acuerdos comerciales que no exigen los mismos conocimientos sanitarios, laborales ni medioambientales que sí impone a nuestros productos. Defender el campo español también significa defender nuestro territorio, nuestra tradiciones y nuestro mundo rural y producto enorme de valor cultural y económico. Pero además de proteger España, debe mirar al futuro. Es fundamental impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación del sector agroalimentario para producir alimentos más saludables, más sostenibles y menos agresivos con el medio ambiente, sin destruir la rentabilidad de quienes trabajan la tierra. La sostenibilidad real debe construirse junto al sector primario y no contra él. No se puede exigir más burocracia, más costes y más restricciones, mientras se permita la entrada masiva de productos extraordinariamente que no cumplen las mismas exigencias. Por ello, consideramos imprescindible defender el principio de reciprocidad, reforzar la soberanía alimentaria nacional y garantizar que las políticas europeas y comerciales no condenen al abandono a miles de familias que viven en el campo. Muchas gracias.
11: Gracias, Agustín. Partit Popular.
6: Gracias, señora alcaldesa. Visto que vamos a estar pidiendo mociones pues, ya para el próximo pleno, quizá no nos llegamos a tiempo, pero podemos pedir a la FIFA que España sea campeona del mundo. puesto a pedir, quizás haría más gracia a los ciudadanos del Prat que esto que estamos hablando. Mercosur. Es que hablamos de Mercosur como si solo habláramos de agricultura. Que bajamos el nivel de político a tal nivel que cualquiera que nos escuche, creo que, y de verdad lo digo, cada día justificamos menos nuestro sueldo. Mercosur no es un acuerdo solo de sector primario, es un acuerdo comercial de unos casi 50 millones de españoles contra 440 millones de personas que viven en Sudamérica. Y eso pueden comprar coches. Lo que dice Mercosur es los coches que hace la SEAT, que lo hacen los catalanes, poder venderlo más fácil en Sudamérica. Eso también está bien, ¿no? ¿O es que eso está mal?

0: unilateralismes i aranzels injustificables, busca el multilateralisme i amplia el ventall de socis comercials d'Europa, reduint la dependència de països com els Estats Units, que darrerament són poc fiables, o com la Xina, que aspira a l'hegemonia mundial. Per tant, ens amplia el ventall de possibles hipotètics socis comercials. Aquest acord, per cert, incorpora mesures de salvaguarda per garantir que les importacions de Sud-amèrica acompleixin els estàndards europeus en matèria de medi ambient, de benestar animal, de salut, de drets laborals o de preus, per exemple. Per tant, aquest acord a nosaltres ens sembla bé. Però també votem que no perquè heu aprofitat la moció per fer el popurrí típic de Vox on basar el vostre catàleg d'obsessions, perquè això ja són obsessions. El negacionisme climàtic, l'agenda 2030, el pacte verd europeu, l'odi cap a altres països i als seus ciutadans. Tot això ens porta a votar que no, però per cert no puc evitar relacionar aquesta moció amb l'anterior, la de la regularització massiva d'immigrants, perquè atès que milers d'aquests immigrants treballen al camp espanyol, imagino que el vostre model és el de negar-los la regularització per mantenir-los treballant en precari i sense drets. Si no, no m'ho explico.
1: Gràcies, Juan Pedro. I per part de Comuns, també el seu portaveu.
2: Sí, sobre esta moción me gustaría comentar tres cosas. La primera, evidentemente, a nosotros evidentemente nos preocupa la situación del campo en España, en Cataluña y en concreto aquí en el Prat. Porque como comenta la moción, nosotros no hablamos en abstracto, hablamos del paragrario y de nuestros productos locales y de una agricultura de proximidad que forma parte de nuestra identidad y de la economía del Prat. Por eso defender este sector y apoyar a nuestra pagesía es una prioridad para este ayuntamiento desde hace muchos años. Dicho esto, los acuerdos comerciales que afectan al sector agrario se deciden a nivel europeo y estatal, fuera del ámbito competencial municipal. Lo que sí que está en nuestra mano es apoyar a los agricultores locales, proteger el suelo agrario, impulsar el consumo de proximidad y reforzar las políticas públicas que benefician directamente a nuestra agricultura. Y eso es exactamente lo que este ayuntamiento viene haciendo, como comentaba, hace muchos años. En segundo lugar, dejar claro que nosotros no compartimos el acuerdo en Mercosur tal y como está planteado. De hecho, llevamos años denunciando tratados que regalan soberanía alimentaria a cambio de beneficios para cuatro multinacionales. El Mercosur supone un riesgo para el sector agrario porque permite la entrada de productos que no siempre cumplen los mismos estándares, generando una competencia desleal que perjudica especialmente a la agricultura de proximidad y a pequeños agricultores que son los más vulnerables ante esta competencia global. Y esto nos preocupa también en lo local, porque afecta directamente a modelos como el paragrari y a productos como los del PRAC que queremos seguir protegiendo. Por lo tanto, este acuerdo no cumple con los criterios de justicia social, sostenibilidad y soberanía alimentaria que defendemos. Y en tercer lugar, lo habéis comentado la mayoría de vosotros, no podemos apoyar esta moción porque utiliza una preocupación legítima del sector agrario para construir un discurso que enfrenta la defensa del campo con las políticas climáticas. El cambio climático ya está afectando a nuestros agricultores, con sequías cada vez más frecuentes, episodios extremos como lluvias torrenciales o olas de calor, pérdida de fertilidad del suelo o mayores dificultades para mantener el cultivo tradicional. Todo eso tiene un impacto directo sobre nuestros agricultores, también aquí en nuestro entorno agrario. Por lo tanto, pretender enfrentar la defensa del campo con las políticas climáticas es un error. Si queremos defender el sector agrario, tenemos que apostar por la sostenibilidad, por la adaptación al cambio climático, por un modelo más resiliente. Por eso, no compartimos ni el acuerdo, no compartimos el Mercosur, ni el discurso negacionista que plantea la moción.
1: Molt bé, gràcies, David, també. Queda tot dit, oi? Ja que no hi ha torns de rèpliques, vinga. Passarem a votar aquesta moció. Vots a favor de la moció. Proposants, la regidora no, Vox, la regidora no adscrita i Jóvenes Pensionistes. Abstencions del Partit Popular i d'Estimem el Prat. I vots en contra de l'equip de govern i Esquerra Republicana. No prospera la moció. Gràcies. Seguim endavant al punt número 19, que és la moció per reclamar la posada en marxa i la continuïtat de l'AR Aeroport, presentada pel grup municipal Estimem el Prat.
3: El grup municipal d'Estimem el Prat, Compromís Municipal, proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, reclamar al Govern de l'Estat, al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a Adif, a Renfe i a la Generalitat de Catalunya la posada en marxa de la línia ferroviària R-Aeroport i l'acceleració dels tràmits necessaris per a garantir la seva entrada en funcionament segons el calendari previst. Segon, instar les administracions competents a garantir una correcta freqüència de pas, una adequada integració tarifària i una connexió eficient amb la resta de la xarxa ferroviària i de transport públic metropolità, tenint especialment en compte les necessitats de mobilitat del Prat de Llobregat i dels treballadors i treballadores de l'aeroport. Tercer, expressar el suport institucional de l'Ajuntament del Prat de Llobregat a la continuïtat i execució del projecte de l'AR Aeroport, reclamant que aquesta infraestructura estratègica no torni a ser posada en dubte ni utilitzada com a element de negociació política en futurs debats pressupostaris o institucionals. Quart, donar trasllat d'aquests acords al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a Adif, a Renfe, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, a l'Àrea Metropolitana i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.
1: Gràcies, secretària. Estimem el Prat.
4: Gràcies. Aquesta moció neix perquè les darreres setmanes han aparegut diverses informacions que qüestionaven l'AR Aeroport en el marc de la negociació dels pressupostos de la Generalitat. I com és un tema que ens afecta de manera molt directa i molt particular, enteníem que com a Ajuntament no podíem quedar al marge i, tot i que no podem decidir res, sí que havíem de fer un posicionament polític i dir-hi la nostra. L'AR Aeroport és una línia de tren que connectarà el centre de Barcelona amb l'aeroport del Prat, intentant resoldre una qüestió que fa anys que se'n parla, com és la falta de connexió directa entre la T1 amb el centre de Barcelona per ferrocarril. Aquesta línia es va començar a plantejar ja l'any 2009, és a dir, la cosa ve de lluny. I el projecte es va iniciar sota el lideratge del llavors conseller de Territori, Josep Rull, cap als anys 2016 i 2017, amb una inversió de gairebé 400 milions d'euros, i que haurà d'entrar en funcionament a mitjans de l'any vinent. Ja tenim fins i tot els trens comprats. A més, aquesta línia és la primera operada per ferrocarrils de la Generalitat sobre la xarxa d'Adif a l'àrea de Barcelona. Però per nosaltres, el principal motiu per estar a favor d'aquesta línia és el que més ens importa, l'interès de la ciutat, l'interès del Prat. A la pràctica, aquesta línia suposa més servei de rodalies, més freqüències, noves connexions directes des del Prat, com ara amb la Sagrera, i per tant, més alternatives de mobilitat pels veïns i veïnes del Prat. És per tant un projecte positiu per la ciutat. Aquests darrers dies hi ha hagut un qüestionament d'aquesta línia en el marc de la negociació parlamentària dels pressupostos. En un principi, el grup parlamentari dels Comuns van posar damunt de la taula la retirada d'aquest projecte com a nova condició per aprovar els pressupostos del govern Illa. Finalment, sembla que sí van arribar a un acord a canvi de fer-la arribar al Vallès, concretament a Terrassa l'any 2030, ja ho veurem, i que ens sembla positiu. No obstant, aquestes anades i vingudes han qüestionat aquest projecte, que és bo per la ciutat. I ens demostra que no hi ha res que garanteixi que es torni a posar en dubte en un futur en una altra eventual negociació política. I ens preocupa. Per aquest motiu, considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els hi demano el vot a favor de la moció. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Obrim torn. Jóvenes pensionistas.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Nuestro grupo municipal votará favorablemente esta moción porque consideramos que la R Aeroport es una infraestructura necesaria para mejorar la conectividad con el Prat y responde a unas demandas históricas de muchos vecinos y trabajadores. El aeropuerto genera diariamente miles de desplazamientos y, sin embargo, la conexión ferroviaria continúa siendo insuficiente, especialmente en una infraestructura tan importante para el conjunto del área metropolitana. La futura R Aeroport puede ayudar a mejorar las frecuencias, ampliar la alternativa de transporte y facilitar una conexión más directa y eficiente con Barcelona y otros puntos estratégicos. Además, el Prat ha convivido durante décadas con el impacto de grandes infraestructuras y es razonable reclamar inversiones que también repercutan positivamente en nuestro municipio y en la vida diaria de la ciudadanía. También creemos importante trasladar un mensaje claro a las diferentes administraciones. Los proyectos estratégicos no pueden estar permanentemente sujetos a incertidumbres políticas o presupuestarias. La ciudadanía necesita compromiso, firmes, planificación y cumplimiento de los plazos previstos. Eso sí, esta nueva línea deberá garantizar un servicio útil, eficaz, con buena frecuencia, integración de tarifas y coordinación con el resto de la red de transporte público metropolitano. Por todo ello, votaremos a favor de esta moción. Muchas gracias.
1: Gracias, Agustín. Esquerra Republicana.
6: Des d'Esquerra compartim l'objectiu d'aquesta moció, però volem anar una mica més enllà, si pot ser. La connexió ferroviària amb l'aeroport no és només una millora puntual, és una peça clau del model de mobilitat que necessita el país i especialment el Prat de Llobregat. És una reivindicació des de fa molt de temps. Parlem d'una infraestructura que ha de servir els veïns i les veïnes i els milers de treballadors de l'aeroport i que no pot convertir-se ni en un servei pensat només per visitants ni en una operació aïllada del conjunt de rodalies. Per això donem suport a la posada en marxa i continuïtat de l'ERA Aeroport, exigint el compliment dels terminis i un servei realment útil amb freqüències, integració i connexions eficients. Però també volem deixar clar que el futur d'aquesta línia i de tot el sistema ferroviari ha d'inscriure's en un model de rodalies sota governança catalana, amb capacitat real de decidir, planificar i prioritzar segons les necessitats del país. Perquè no es tracta només de fer arribar un tren a l'aeroport pensat pel turisme low cost, sinó de garantir que les decisions sobre la mobilitat es prenguin des d'aquí i estiguin al servei de la ciutadania, que a dia d'avui està suportant tants inconvenients i manca d'inversió. I en aquest sentit, Gerard, ens agradaria poder sumar-nos com a proposants d'aquesta moció. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Jordi. Partit Socialista, portaveu.
0: Gràcies. Nosaltres pensem que la posada en marxa d'aquesta línia és una molt bona notícia per la ciutat. És un punt fonamental per facilitar el transport cap a l'aeroport dels pratencs, tant de treballadors com de la gent que hi viatja, que també n'hi ha de pratencs que són turistes, i també per apropar-nos al centre de Barcelona i altres barris de la ciutat. Per tant, aquesta línia és doblement bona. Aquest nou servei que operarà a Ferrocarrils de la Generalitat i no Renfe uneix el centre de Barcelona amb les dues terminals de l'aeroport. Recordeu que fins ara els trens només arribaven a la T2 i aquesta nova línia tindrà parada a la T1. Per tant, torno a dir, és una gran notícia. Segons ens va informar el mateix president de Ferrocarrils de la Generalitat, que vam anar a visitar fa un parell de mesos, aquest servei tindrà una freqüència de pas de 15 minuts i un temps de trajecte de 20 minuts entre Passeig de Gràcia i la mateixa T1. La nova línia de l'aeroport tindrà gairebé 23 quilòmetres de llargària i 9 estacions: Sant Andreu, Sagrera, El Clot, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge, El Prat i les dues terminals. Per tant, ens connecta amb molts llocs interessants. Per tant, és fonamental que el govern de la Generalitat aposti per la posada en marxa d'aquest servei el més aviat possible. Tenim notícies que pot ser a la primera meitat del 27, perquè estem segurs que reforçarà encara més la nostra connexió amb l'entorn. També vull deixar clar, i torno a dir, que seguirem lluitant perquè el servei de rodalia sigui digne i aposti clarament pel seu funcionament correcte, puntual i eficient. I torno a dir una vegada més en aquest ple que continuem insistint i demanant que tots els trens de rodalies que passen pel Prat s'aturin aquí i que el tren de Sant Vicenç de Calders s'aturi de manera definitiva al Prat. Per tant, per nosaltres aquesta nova línia és estratègica i innegociable i per això votarem a favor de la moció.
1: Gràcies, Juanpe. Dro, per part de Comuns, Rafa Duarte.
7: Sí, nosaltres votarem també a favor, però jo volia fer una petita esmena o afegitó, si és possible, i si el Gerard, que presenta la moció, considera que és en el punt segon, quan acaba diu dels treballadors de l'aeroport, com a incloent la parada a l'estació del Prat, incloent una parada a l'estació del Prat. sembla que el més important de la moció, que ho dius al començament, és que nosaltres sobretot estem d'acord perquè volem que s'aturi l'estació del Prat. I això és que sembla molt evident, crec que cal dir-lo i recalcar-lo perquè és el que demanem. I no, dic jo, crec que estaràs d'acord. I el segon modificació és el punt tercer, és que sembla que assombra que demanem donem una mica de lliçonsetes quan diem expressar el suport extraordinari del Prat a la continuïtat del projecte de l'aeroport. Perfecte. Reclamant que aquesta infraestructura no es torni a ser posada en dubte ni utilitzada com a element de negociació. Jo aquesta segon part no sé, no és important aquesta, si vols, no em sembla, però em sembla que si no li diuen va, ho reclamem, però escolta, no vol, vais a discutir per, que ja està bé dir-li institucionalment deixar-lo expressar el suport institucional del Prat a la continuïtat d'execució del projecte de l'aeroport, punt. No sé, aquesta segona per mi és menys important, però volia comentar-lo perquè sembla que li diuen, ah, i no volveis a discutir sobre esto que ja està bé. Però bueno, com tu vulguis, aquesta segona jo crec que l'important era la primera que et deia, que jo crec que està bé en la part dispositiva, que és el que arribarà, i demanar que consti, quedi constància que la nostra demanda inclou. Sap perquè històricament hi ha hagut debat, aquest és un tema aparentment resolt, però que hem de crec ratificar que és la nostra pretensió que sigui així.
1: Gràcies, Rafa. Gerard, tens la paraula.
4: Sí, és com si m'ho demanés, però alhora no m'ho demana. No tinc inconvenient, amb els dos. Amb el primer canvi evident i amb el segon, si la resta de companys ve que també votaran afirmativament, és a dir, no tenen inconvenient, em sembla... Vaja, és a dir, no cal afegir-lo. És a dir, per tant, el retiraríem... No sé la frase que es diu exactament, és a dir, però... Aquesta sí, la segona seria retirar el... Bueno, escolta, ens hem entès.
1: Doncs...
4: Ens hem entès, gràcies.
1: Entesos, doncs va, Rafa, va a ti la... Eso. Doncs passaríem a votació d'aquesta moció, vots a favor de la moció. Uau! Molt bé, Gerard. Doncs enhorabona, s'aprova per unanimitat, si no m'he equivocat. Gràcies. I ara necessito el paper. Gràcies. Vinga, seguim endavant. Anem al punt número 20, que és la moció per l'estudi i implementació d'un registre d'ADN caní per combatre l'incivisme relacionat amb els excrements a la via pública, que presenta també el grup municipal Estimem, el Prat.
3: A proposta del grup municipal Caní, no? Caní és otra cosa.

0: A proposta del grup municipal Estimem el Prat, Compromís Municipal, es proposen l'adopció dels següents acords. Primer, impulsar els informes tècnics, jurídics i econòmics necessaris per avaluar la viabilitat i l'impacte de la implantació d'un sistema de registre genètic o banc d'ADN d'animals de companyia al municipi del Prat de Llobregat destinat a identificar excrements abandonats a la via pública i contribuir a la millora de la convivència i el cinisme. Segon, impulsar la creació d'un registre genètic d'animals de companyia, prioritàriament de gossos, amb les garanties necessàries de protecció de dades i benestar animal. Tercer, modificar l'ordenança municipal de tinença i protecció d'animals de companyia per incloure l'obligatorietat del cens genètic, establint un període transitori de 6 mesos per a l'alta gratuïta al cens genètic dels animals ja sense del municipi, així com regular el corresponent règim sancionador. Quart, fer una campanya informativa i de sensibilització interna sobre aquest nou sistema, els seus objectius i els beneficis per a la convivència, la neteja urbana i el civisme. Cinquè, donar trasllat d'aquests acords a la ciutadania del Prat a través dels mitjans pertinents.
1: Gràcies. Vinga, Gerard, tot teu.
2: Bé, aquesta moció neix arran de diferents veïns que ens han fet arribar queixes de forma constant, és un tema, diguem, de ciutat, sobre l'excessiva presència d'excrements de gossos a la via pública. Es tracta d'un tema que, de fet, no els hi sorprendrà, perquè en més d'una ocasió, amb algun prec, fins i tot amb algun debat, alguna altra moció al voltant del tema, hem fet referència. Avui ho portem com una moció, a més ho portem nosaltres al programa electoral, els hi hem fet palès en més d'una reunió i creiem que és un tema interessant i que altres municipis també estan implantant. Volem deixar clar per endavant que el nostre grup és conscient que la grandíssima majoria de propietaris de gossos són gent cívica, que compleix amb les seves obligacions i que recull els excrements del seu animal. De la mateixa manera que també afirmem que el problema no és dels animals, sinó d'aquells propietaris incívics que degraden l'espai públic. Tenim una ordenança que ens permet sancionar i la realitat és que no ho fem suficientment, també perquè no és difícil, no? És a dir, de trobar el moment amb el que no es compleix aquesta ordenança. De fet, les sancions que posem per aquesta conducta incívica són més aviat poques, parlem de per sota la desena, si no m'equivoco, amb algun any. Entenem que és impossible tenir un policia a cada cantonada, això és més que evident, i que és difícil identificar l'infractor amb aquesta situació, però la solució no pot ser el qui dia passa any empeny. Calen campanyes de civisme, totalment d'acord, i de fet segurament són mesures complementàries a les que nosaltres proposem. Però nosaltres no acceptem la resignació o el no s'hi pot fer res més com a resposta. I per això presentem mesures que pretenen ser una solució més estable i estructurada al problema, com és el fet d'estudiar la viabilitat d'un cens d'ADN caní que ens permeti identificar l'infractor i poder així sancionar-lo. Això sí que tindria un efecte dissuasori potent. No estem inventant res, sinó que diversos municipis de Catalunya, alguns amb més població que nosaltres, com ara Cornellà o més recentment Tarragona, han posat en marxa. Sabem que no és una mesura fàcil d'aplicar i que cal paciència i especialment constància perquè sigui realment efectiva, però si perseverem, i d'això a nosaltres la veritat que no ens manca, i posem voluntat política, segur que ens en sortirem. L'incivisme té un cost per les arques públiques. En el cas de Viladecans, ciutat que té una població similar a la nostra, han calculat que els darrers 4 anys l'Ajuntament ha hagut de gastar més de 230.000 euros en canviar elements de mobiliari urbà desgastat i fet malbé per excrements. No fer res té un cost pels ciutadans i no ens sembla just carregar el cost de la factura a aquells ciutadans que tenen un gos i compleixen amb les seves obligacions. I tot i que a Viladecans han optat per una altra via, que és la d'endurir considerablement les sancions, nosaltres els proposem anar més enllà i dotar-nos d'una eina que ens permeti identificar l'infractor. Es tracta de traslladar un missatge a la gent incívica del Prat, que no és benvinguda, que qui té un gos i no recull els seus excrements, que al Prat, si no es compleix amb les seves obligacions i contribueix a deixar un espai públic net i en condicions, serà identificat i sancionat. Li tocarem la butxaca i pagarà per degradar i embrutar l'espai públic, que els veïns i veïnes del Prat mereixen gaudir en condicions. Que quedi clar, que qui la fa, la paga. La proposta que fem és que el test per inscriure's al cens d'ADN sigui gratuït i que donem un període llarg de 6 mesos o més per donar temps a tots els propietaris per inscriure els seus gossos, tal i com s'ha realitzat en municipis com Igualada, i evidentment fer la campanya pertinent per donar tota la informació necessària. Per tots aquests motius, demanem el vot favorable a la nostra proposta. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Obrim torn de paraules. Sí? Jóvenes pensionistes.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. La moción tiene una lógica comprensible desde el punto de vista de la limpieza urbana y el civismo. Porque es cierto que los excrementos no recogidos generan molestias reales y costes públicos. Y también es verdad que algunos municipios han implantado sistemas similares con ciertas reducciones del civismo. Ahora bien, también es legítimo considerar que la medida puede ser desproporcionada y que abre un debate importante sobre hasta dónde debe llegar el control administrativo sobre la ciudadanía. El principal punto crítico es que, bajo un objetivo aparentemente menor, recoger excrementos, se introduce un registro genético obligatorio, una base de datos vinculada a los propietarios, nuevos mecanismos de control y sanción y una ampliación de la capacidad de supervisión municipal. Y eso plantea preguntas razonables. ¿Es proporcional crear un banco de ADN para esta finalidad? Control y que quien cumple las normas no debería preocuparse. Pero políticamente es normal que esta propuesta genere incomodidad, porque transmite la sensación de que cada vez más aspectos cotidianos de la vida privada terminan sujetos a registros de trazabilidad y mecanismos de vigilancia administrativa. El debate, al final, no es solo sobre excrementos de perros, es sobre qué equilibrio queremos entre convivencia, eficacia administrativa, privatizar y libertad individual. Gracias.
1: Gracias. ¿Més paraules? Sí, Partit Popular.
4: Gracias, señora alcaldesa. Gerard, sabes que en lo local creo que es casi siempre eres acertado, pero en esta moción creo que pecas de optimista. Y pecas de optimista porque no considero que no sea mala. Que funcionar, funciona. Fíjese si funciona, que uno de los primeros municipios que habló de esta práctica fue Gandía. Y entonces hizo una revista, como se hace aquí, en junio o en mayo, y dijo, a partir del año que viene habrá este registro y empezaremos a sancionar. Pues de mayo a diciembre se redujo los excrementos un 70%. Fíjese si es efectivo. Pero claro, para que esto pudiera ser como es, se tendría que hacer las cosas muy bien. Para que se ajuste a la legalidad, se tendría que hacer las cosas muy bien. Y por eso le digo que es un poco optimista, porque claro, si aquí hacemos un reglamento de residencia y nos equivocamos, si presentamos la contrata de basura y no viene nadie porque no se han hecho bien los números, si no sabemos cuántos ordenadores van a caducar y tenemos que ampliar, claro, si no somos fácil en hacer cosas sencillas, imagínense en esto que solo han hecho 80 ayuntamientos de los más de 8.000 que hay en España. Entonces, claro, decir que sí a algo que con toda seguridad se haga mal, porque no es poner una ordenanza y ya está. Hay que establecer una cadena de custodia, hay que hacer una ley de protección de datos muy exhaustiva, y viniendo y viendo cómo este equipo de gobierno hace últimamente las cosas, yo no tengo todas consigo. Entonces, es muy probable que se aprobara y que no se pudiera llevar a práctica, o que nos denunciaran y algún juzgado tuviera que decir todo esto que han hecho no sirve absolutamente de nada, porque este ayuntamiento últimamente no se caracteriza por hacer las cosas 100% bien. Y en este caso debería ser 100% bien. Pero claro, aquí ya no solo hablamos de hacer las cosas bien, hablamos de algo más, que es voluntad política. Y yo niego la mayor, y este equipo de gobierno no tiene voluntad política de acabar con los incivismos de los animales, porque en 2024 se multaron, ¿no? 2025, ahora el dato no recuerdo qué año es, a 7 personas solo por no recoger excrementos. Pero es que no se ha multado nunca a nadie por algo que está tipificado como de infracción leve en la ordenanza, que es no a llevar a hacer los orines los animales donde lo dicen. Y esto es mucho más fácil, porque es verdad que el excremento te tienen que ver, la persona que ve al policía lo recoge, pero estamos hartos de ver a policía uniformada, como el propietario del perro, que no lo tiene interiorizado, hace donde le da la gana y no se sanciona. Con lo cual, para que esto lleve a práctica tendría que haber una voluntad política, y no hay voluntad política, y yo creo que no hay voluntad política por hacerlo. O sea, ¿es una moción que podría ser beneficiosa? Sí. ¿Es una moción que tiene vista de que, aunque se apruebe, no se lleve a la práctica porque es complicado llevarla a la práctica? Sí. Pues entonces es probable que tengamos que decir que no vamos a abstener, no porque la moción no sea silenciada, sino porque no podemos confiarnos en este equipo de gobierno. Muchas gracias.
1: Gracias, Miguel Ángel. Esquerra Republicana.
5: Sí, volem començar la nostra posició igual que hem acabat l'anterior, volíem demanar al Gerard si accepta que ens puguem afegir com a proposants també amb aquesta moció. I expliquem el per què ho diem. Perquè aquesta iniciativa connecta directament amb una preocupació política que fa temps que defensem en aquest plenari, fer del Prat una ciutat cada cop més cívica, més cuidada i encara més neta. Ja al debat del mes de febrer sobre l'ordenança de civisme vam plantejar explícitament que si volem combatre l'incivisme de manera real i efectiva cal anar més enllà de les sancions sobre el paper i dotar-nos d'eines que funcionin. I en aquell debat vam proposar de manera clara estudiar la implantació d'un sistema d'identificació genètica canina. Ho vam fer aportant un exemple proper que l'has comentat i contrastat, el de Cornellà de Llobregat, on aquest sistema ja està en marxa i s'ha demostrat que permet identificar els comportaments incívics, sancionant garanties i millorar la neteja de l'espai públic després d'una fase informativa i pedagògica. Per coherència amb el que ja vam defensar, perquè aquesta moció demana explícitament el que vam proposar quasi al febrer, i perquè creiem que la lluita pel civisme i la neteja ha de sumar el màxim consens possible, el nostre vot serà favorable. I ho fem amb una voluntat constructiva i amb l'objectiu de compartir, de millorar la convivència i la qualitat de vida per la ciutadania del Prat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Jordi. Per part de l'equip de govern, regidor de civisme, Juan Pedro Pérez.
6: Gràcies. En primer lloc, és evident, no podem negar l'evidència, que hi ha alguns indrets de la ciutat que registren casos d'incivisme derivats de la manca de recollida dels excrements dels gossos. La majoria de la ciutadania, també s'ha dit aquí, és responsable i recull els excrements i neteja els urins amb aigua i lleixiu, i no podem fer pagar la ciutadania compromesa i que compleix la norma per alguns que no actuen com cal a la via pública en el moment de recollir les caques. La moció presentada avui al ple planteja l'estudi del que significaria implantar un registre d'ADN caní, com s'ha dut a terme a diversos municipis de l'Estat. Des de fa 10 anys, el Departament de Salut Pública de la casa ha anat estudiant i seguint com s'ha aplicat aquesta tècnica en municipis dels voltants, com ara Cornellà o Ripollet. I un cop analitzades les avantatges i els inconvenients, hem descartat la seva implementació al Prat. Ara com ara, i prenent com a base l'anàlisi de les experiències que hem anat estudiant, ja tenim perfectament avaluat què significaria implementar aquí el registre d'ADN caní per combatre aquestes mostres d'incivisme, i per tant no caldria dur a terme l'estudi que proposa el primer punt de la moció. Des del punt de vista jurídic, hauríem de modificar les ordenances municipals reguladores de la tinença i protecció dels animals de companyia i la de civisme i convivència ciutadana. Us anuncio que estem pendents de modificar l'ordenança de tinença d'animals de companyia en espera que s'aprovi el reglament de desenvolupament de la llei de benestar animal, que està en tramitació al Congrés als diputats, però que ja sabem que no contempla el registre de l'ADN. Ara bé, què significaria per a la maquinària de l'Ajuntament implementar a dia d'avui un registre com el que es proposa. D'entrada caldria implementar un nou software de gestió del cens de gossos, el qual sí que està previst en el procés d'actualització dels sistemes informàtics que està acometent l'Ajuntament. Seria necessari establir un procediment i funcionament tècnic per garantir l'extracció de les mostres d'ADN a tots els animals, un sistema de registre i recollida de mostres. Sabeu quant costaria recollir i analitzar les mostres dels més de 6.000 gossos censats actualment, més el 500.000 de nous gossos que se sumen anualment? Posar al dia aquest cens tindria un cost de 360.000 euros i hauríem de definir qui es fa càrrec de la despesa dels nous gossos que s'inscriuen, amb un cost d'aproximadament 60 euros per gos. Aquí s'ha dit també hauria de ser gratuït. Seguim sumant. Caldria establir convenis o contractes amb centres veterinaris per la recollida de mostres d'ADN i també de disposar de pressupost per poder tenir personal per dur a terme la recollida de mostres a la via pública i a la realització de les anàlisis. Caldria destinar patrulles de la policia local o personal de neteja específic a recollir i presentar les femtes, restant recursos a altres serveis essencials per a la ciutat. Tenint en compte la població de gossos del Prat, implantar aquest sistema tindria un cost superior al 500.000 d'euros. Així doncs, en cas d'implementar el registre d'ADN, caldria repercutir el cost als ciutadans mitjançant una taxa o bé assumir un elevat cost des del pressupost municipal. I en ambdós casos, el cost recau tant en els ciutadans responsables com els incívics. Creiem i apostem per campanyes de sensibilització ciutadana en matèria de tinença responsable d'animals, que han donat bons resultats. Aquí ho diem, de tant en tant baixa una mica la intensitat del compliment, però en termes generals va funcionant, com la de portar l'ampolla d'aigua per diluir els orins que comentava abans. Per últim, vull parlar dels resultats obtinguts en altres municipis i sobretot els problemes d'implementació que s'han generat i que no són satisfactoris en la majoria de casos. Per exemple, la incapacitat de sancionar propietaris incívics de municipis de l'entorn. Per entendre's, al Parc Nou, o a la platja, o al camí del riu, el nostre cens local no permetria sancionar l'incivisme de propietaris de gossos d'altres ciutats que hagin deixat la seva caca al Prat. Tot això per no parlar el portaveu del PP ho comentava, per no parlar de la complexitat de custòdia de la cadena d'ADN, que contempla un protocol policial estricte per evitar la contaminació genètica i garantir la validesa jurídica de la sanció. Això és important. Però penseu també que si l'excrement té restes de terra o té contaminació d'orins d'un altre animal, aquesta mostra serà inservible. Per tant, l'experiència en altres municipis mostra que l'incivisme el que fa és desplaçar-se a zones no vigilades i en horari nocturn. I per últim, el volum de tràmits per gestionar les al·legacions, identificar els propietaris i tramitar sancions pot suposar una càrrega addicional de feina als serveis jurídics de l'Ajuntament, que ja prou en tenen. És evident que el cost de gestionar tot el procés, com acabo d'explicar, supera amb escreix els ingressos obtinguts mitjançant la recaptació de les multes i reitero una vegada més que el cost recauria tant als ciutadans responsables com als incívics i pensem que això no és just. Per tant, votarem en contra.
1: Molt bé, doncs farem, si voleu, un torn. Sí, Gerard, tu mateix.
2: Sí, bé, primer respondre al company d'Esquerra, benvingut com a proposant, només faltaria, aquesta proposta a poc s'hi sumen més municipis de Catalunya. Des de que Parets del Vallès va ser el primer l'any 2016, ja van una vintena de municipis. Recentment municipis com Igualada, que ho deia abans, però també s'han afegit Martorell o Tarragona. La conclusió dels municipis, i amb això també enllaçaré amb la resposta del tinent d'alcalde, és que la implantació és complexa, no és fàcil, però requereix, com deia abans, constància i persistència. I llavors es poden veure resultats i es preveuen resultats positius. Respecte al que comentava el portaveu del Partit Popular, jo era optimista, he sigut optimista, però no amb el que m'esperava, era optimista de que de que ho veiessin amb bons ulls, però sí que m'ha sorprès la resposta respecte a l'estudi. O sigui, aquí resulta, no?, que ja ho tenen tot preparat, no?, i que no caldria cap tipus d'estudi perquè ja ho han estudiat, vull dir, ho tindrien tot preparat per llançar-ho demà, no?, i implementar-ho demà, fins i tot des d'un punt de vista d'anàlisi econòmic. Per tant, seríem capaços, no?, de llançar aquesta proposta l'endemà de la moció ser aprovada o sorpresa, no?, és a dir, per tant, en aquesta casa amb un tema que funciona o sembla funcionar diferent. Tot i així, l'anàlisi no ha sigut l'esperat, no ha sigut el que jo esperava des d'un punt de vista optimista, però sí que voldria respondre alguns elements que ha comentat el tinent d'alcalde. Primer, cal separar el cost d'implementació del que és el cost d'anàlisi o de seguiment. O sigui, aquests 300 i pico mil euros, no?, d'implementació, cal separar-lo perquè és una tirada, és a dir, això ens passa en el moment de posar en marxa el sistema, i això ens ha passat moltes vegades amb altres serveis que aquest Ajuntament ha volgut tirar endavant, serveis, és a dir, que considera prioritaris i que responen a problemàtiques socials que són al carrer, perquè la veritat, és a dir, a mi m'agrada parlar de vegades de coses més elevades, els hi diria, però saben el que passa? Que aquests són els problemes que un regidor d'aquest Ajuntament té i rep: incivisme, brutícia, neteja, seguretat, ocupacions. Això és el que un regidor de barri, un regidor d'un ajuntament com el Prat de Llobregat, rep. I per tant, davant d'això, el que hem de trobar és solucions. I clar, si la resposta són 6 sancions l'any, doncs home, frapa, sorprèn. Llavors, quan es presenta una moció, entenc, és a dir, que la seva visió sigui diferent, però la resposta no pot ser el qui dia passa any empeny. Jo crec que quan altres municipis plantegen aquesta solució va més enllà pròpiament del que és l'anàlisi del moment de la infracció. Hi ha un punt d'exemplaritzant, de simbòlic, amb tot això. I això també és el que busquem a l'hora de plantejar aquesta proposta, i crec que la resta de municipis també és el que busquen a l'hora de plantejar aquesta proposta. És a dir, dir que un ajuntament es preocupa per els problemes dels ciutadans, que es preocupa per els problemes de civisme i que a més dona una resposta, encara que no sigui perfecta, a aquests problemes. Res més, lamento la postura. Tot i així, vaja, gràcies també per l'argumentació. Mercès.
1: Gràcies a tu, Gerard. Passem a Reus, d'acord? Sí, Jordi.
5: No, només un comentari com a recordatori. Juan Pedro comentava que estem a punt hem de modificar l'ordenança de tinença d'animals quan entri en marxa el reglament, i és cert, també vam acordar en el seu moment que no pujaríem la taxa fins que aquest reglament no estigués en marxa, i s'ha pujat a les últimes modificacions de les ordenances fiscals. És veritat que són pocs diners, però s'ha pujat. És a dir, els acords, com diu aquell, estan per complir-los. I després diem, farem pagar gent cívica per aquelles persones que efectuen o no recullen la caca del seu gos. És cert, però també és cert que hi ha vegades que amb els nostres impostos hi ha gent que té uns serveis, alguns els utilitzen i altres no els utilitzen. És a dir, i penso que amb una mirada àmplia podem afirmar que escolta, que aquests diners podien anar bé per mantenir la ciutat més neta, perquè possiblement això podria implicar en que el servei de neteja es pogués reduir una mica els costos, perquè sempre ho diem, hi ha serveis contractats que si es fes una auditoria possiblement es podria arribar a reduir costos. És una cosa, però si ho teniu tot fet i valoreu que no, ja ho intentarem d'aquí un any.
1: Gràcies, doncs. Passem ara sí a votació. Vots a favor de la proposta, proposants amb Esquerra Republicana, abstencions de la proposta del Partit Popular no adscrita, Vox i Jóvenes Pensionistes, i vots en contra de la proposta, l'equip de govern. Per tant, no prospera la proposta. Anem al punt 21, que és la moció per l'elaboració d'una guia municipal de gerontoarquitectura i urbanisme amigable amb les persones grans al Prat de Llobregat, presentada pel Partit Popular. Sí, perdona, secretària, el portaveu del Partit Popular demana la paraula. Gràcies.
0: Uy, perdón, perdón.
4: Como la parte dispositiva es muy larga, por mí, si con leer el título, como todo el mundo lo tiene, no hay ningún problema para evitar, porque es demasiado larga.
0: El Grupo Municipal Popular propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al equipo de gobierno a elaborar una guía municipal de gerontoarquitectura y urbanismo amigable para las personas mayores del Prat de Llobregat, que sirva como documento técnico de referencia para el diseño y remodelación de espacios públicos. Que dicha guía contemple, entre otros, los criterios que se proponen en la propuesta. Que el Ayuntamiento realice un estudio técnico para identificar las zonas del municipio con mayor necesidad de instalación de baños públicos, zonas de descanso y espacio de sombra.
1: Input. Gracias. Doncs, tens la paraula, portaveu.
4: Gracias, señora alcaldesa. Gracias, secretaria. El objetivo de esta moción, ya me conocen, intento ser siempre justo, por lo menos o así lo intento. El objetivo de esta moción no es criticar algo que estén haciendo ustedes mal, porque no es así. Es verdad que durante muchos años el urbanismo intenta hacer mejoras hacia las personas mayores, pero también es verdad que el objetivo de esta moción es intentar llegar a la excelencia en esta materia. ¿Por qué? Porque nos preocupa mucho las personas de la tercera edad. Cada día son más, cada día, por suerte, viven más tiempo, pero cada día necesitamos avanzar hacia la calidad de estas personas. Y lo que viene a decir esta moción es hacer una guía para facilitarnos urbanísticamente que las personas de la tercera edad, especialmente las que tienen movilidad reducida, pues tengan una mejor calidad de vida. Por eso no nos queremos extender, porque creo que es muy sencilla y lo que intentamos poner a la práctica es que gracias a esa guía pues podamos hacer algo tan simple como si vamos a la Plaza de Vila, lo podremos ver. Hay una parte de bancos que tienen reposabrazos y una parte que no lo tiene. Pues claro, las personas mayores que tienen movilidad reducida necesitan los brazos para poderse levantar. Pues ese tipo de acciones son interesantes, cuestan poco y no exigimos que se haga de inmediato, sino que se haga la guía para poderlo practicar. Exactamente igual que algo que son los lavabos públicos. Sé que parece un discurso antiguo, que parece un tema de otros años, pero cada vez más las personas que llegan a una cierta edad necesitan de ese servicio y el ayuntamiento debe garantizarlo. No es necesario que se haga hoy ni que se comprometa, porque no es el caso. No estamos diciendo de poner una partida presupuestaria para poderlo llevar a la práctica mañana, pero sí hacer una guía para que en un futuro todas las actuaciones arquitectónicas que se hagan en esta ciudad se piensen 100% en las personas la mayoría. Muchas gracias.
1: Gràcies, Miguel Ángel. Obrim torn. Estimem el Prat.
2: Bé, compartim el diagnòstic de fons que es planteja. El progressiu envelliment de la població és una realitat estructural del municipi nostre i de la resta i ens obliga a repensar l'espai públic perquè sigui realment inclusiu, accessible i pensat per a totes les edats. Les persones majors de 65 anys han de poder mantenir una vida activa, autònoma i plena al carrer, a les places i als equipaments de la ciutat. En aquest sentit, considerem positiu posar el focus en conceptes com l'urbanisme amigable amb les persones grans, així com avançar cap a models de ciutat que promoguin el benestar, la mobilitat segura i la reducció de les barreres físiques i sensorials. També valorem especialment que la moció concreti mesures, no? El tema dels lavabos públics, no? De la millora de l'accessibilitat, de la creació de zones de descans amb ombra, és a dir, que això ens afecta no tan sols a les persones grans, sinó a la completa totalitat de la ciutat, no? I hem parlat sobre els tendals també en moltes ocasions aquí, i hem parlat també sobre fer una ciutat més verda i no tan grisa, que és com l'hem definit amb un urbanisme del segle passat. Dit això, també volem remarcar que aquest tipus de transformacions requereixen planificació, priorització, dotació pressupostària adequada. Això no és d'avui per endemà, però per tal que no quedin només en declaracions d'intencions, sinó que es tradueixin en millores efectives. Aquí hem aprovat mocions que després no es traslladen en res i que veiem determinades obres que continuen amb el mateix model antic i a més en contra del que és l'evolució, no?, dels propers anys. És a dir, ciutats diferents, més verdes, bé, en fi. Per coherència amb el nostre model de ciutat, votarem a favor i de fet demanem al portaveu si ens pot afegir com a proposants. Gràcies.
1: Gracias, Gerard. Jóvenes pensionistas.
3: Gracias, señora alcaldesa. Nuestro grupo municipal votará a favor de esta moción porque creemos que es en una ciudad verdaderamente moderna no es la que más construye, sino la que mejor cuida a sus vecinos y vecina. El plan no se puede seguir diseñándose únicamente pensando en personas jóvenes, en vehículos o en criterios puramente estéticos. También debe pensarse desde la realidad cotidiana de nuestros mayores, de las personas con movilidad reducida y de quienes necesitan un espacio público más humano, accesible y seguro. Hablar de gerotroarquitectura no es hablar de privilegios, sino de dignidad, de autonomía y de calidad de vida. Muchas personas mayores encuentran dificultades diarias que para otros pasan desapercibido: calles sin sombras en verano, ausencia de bancos donde descansar, aceras inseguras, iluminación insuficiente o falta de baños públicos accesibles. Y la realidad es que en una ciudad adaptada a las personas mayores acaba siendo una ciudad mejor para todos. Para las familias, para las personas con discapacidad, para quienes empujan un carrito infantil y para cualquier vecino que quiera disfrutar del espacio público en condiciones dignas. Valoramos positivamente que esta moción plantee elaborar una guía técnica que permita planificar el urbanismo desde criterios de accesibilidad, economía y envejecimiento activo, en lugar de actuar únicamente con medidas improvisadas o puntuales. Especialmente importante nos parece la propuesta de incrementar zonas de sombra, instalar bancos ecológicos y estudiar la implantación de baños públicos accesibles, una demanda histórica de muchos vecinos del Prat. Desde Jóvenes y Pensionistas defendemos un urbanismo pensado para las personas y no únicamente para la foto o el titular político. Por coherencia, con ese modelo de ciudad más humana, accesible y amable, nuestro voto será favorable. Gracias.
1: Gracias, Agustín. Esquerra Republicana.
5: Sí, des d'Esquerra votarem a favor d'aquesta moció perquè posa en el focus un repte de present i de futur: adaptar la ciutat a una societat cada cop més longeva. L'evidència ens diu que l'autonomia de la gent gran no depèn només de la seva situació personal, sinó sobretot de com està dissenyat l'espai públic. Per tant, parlar de gerontoarquitectura no és només parlar d'urbanisme, sinó també de salut, autonomia i cohesió social. Hem avançat en molts aspectes d'accessibilitat i millora de l'espai públic, però creiem que és positiu fer un pas més i dotar-nos d'una eina que ordeni, sistematitzi i reforci aquesta línia de treball. De la mateixa manera que hem après a mirar la ciutat en perspectiva feminista, amb les ulleres liles, creiem que és coherent incorporar també aquesta mirada en perspectiva d'edat, especialment tenint en compte que cada cop vivim més anys i que aquest envelliment també té una clara dimensió de gènere. Fer aquest pas endavant, a part de dignificar la gent gran, també permet mitigar les desigualtats dins el mateix col·lectiu, ja que hem de tenir en compte que moltes de les dones d'aquesta edat tendeixen a tenir una classe socioeconòmica més baixa. No podem obviar que la seva generació, la majoria d'elles van dedicar-se al treball reproductiu. Treballar l'espai públic en el seu benefici permetrà que el component de classe pugui ser menys determinant en el seu envelliment. A més, aquesta moció ens permet reforçar accions concretes com l'augment de zones d'ombra, que hem de reconèixer, no són massa abundants a la ciutat, sempre hem discutit sobre el tema dels refugis climàtics, la instal·lació de bancs ergonòmics, la millora de senyalització o la disponibilitat de lavabos públics accessibles. Ara bé, volem fer una petició clara: aquesta guia no pot quedar en un calaix, no ha de ser una publicació, un llibret, ha de convertir-se en una eina real de treball per als equips tècnics municipals, incorporant-se de manera transversal a tots els nous projectes urbans. I cal també comprometre anualment una part de les inversions municipals per adaptar aquells espais de la ciutat que encara no tenen aquesta mirada. De fet, fa poc ens vam adherir allò de ciutats que cuiden. Pensem que aquesta moció, aquest projecte, és adient per incorporar-lo i per treballar-lo en aquest sentit. Perquè el repte no és només viure més anys, sinó poder-los viure amb qualitat, autonomia i dignitat al nostre propi barri. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi. I per part de l'equip de govern, en nom de l'equip de govern, regidor Juan Pedro Pérez.
6: Gràcies. En primer lloc, vull donar les gràcies al Partit Popular per preocupar-se en una moció per l'arquitectura i l'urbanisme. Vull deixar clar, abans de tot, que compartim plenament els objectius de la moció, que no són altres que millorar l'accessibilitat universal i la qualitat de l'espai públic, especialment per a les persones grans i amb mobilitat reduïda. I els compartim fins al punt que des dels serveis tècnics municipals s'elaboren anualment desenes de projectes i obres que ja incorporen tots i cadascun dels criteris que en aquesta moció insisteu a incorporar, i permeteu-me que les detalli. Començo pel punt relatiu als banys públics. Per la seva deguda neteja, però fonamentalment per seguretat i motius d'higiene, els banys públics es troben repartits en tots els equipaments públics de la ciutat, als quals tothom hi pot accedir en perfectes condicions i que es podran utilitzar en l'ampli horari d'obertura d'aquests equipaments. A més, en zones allunyades de la ciutat i amb molta concurrència, com per exemple la carretera de la Platja, s'hi han instal·lat cabines per oferir aquest servei de banys públics. Respecte a la creació de zones de descans amb bancs ergonòmics en respatller i reposabraços, des de l'Ajuntament anem adaptant el mobiliari públic de manera gradual gràcies als plans d'accessibilitat. Aquests plans els anem aplicant de forma cíclica, tal i com exigeix el decret 209/23, pel qual s'aprovà el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. I un exemple, ja s'ha dit aquí, és el dels reposabraços que es van instal·lar als bancs de la plaça de la Vila. Sobre les ombres naturals a Marbrat, la línia de treball prioritària en matèria d'espai públic de les darreres, m'atreveixo a dir, dues dècades, ha estat i continuarà sent la de pacificar la circulació de vehicles amb l'ampliació de voreres per passejar, descansar i relacionar-se, així com per la incorporació de verd, plantant arbres per donar ombra, reduir la contaminació de la ciutat i mitigar els efectes del canvi climàtic. Amb tots els projectes que s'han vingut realitzant des de principis dels 2000 han partit aquesta premissa i així s'han vingut executant sempre que ha estat possible. Per cert, alguns d'ells amb l'oposició d'alguns de vosaltres. El cas més recent és el carrer d'Enric Borràs, que ha passat de no tenir cap arbre a tenir ara un espai que els veïns gaudiran amb ombra.

0: coneixen la nostra preocupació i tant per requeriments formals com per, diguéssim, converses, tot i que informals, però en qualsevol cas l'alcaldessa amb la directora de l'aeroport doncs, intentarem que no s'oblidin d'aquesta qüestió i que se'n facin responsables del seu patrimoni també. Juan Pedro.
1: Sí,
0: d'acord.
1: Sí, tenia tres preguntes. L'encreuament de mossèn Cinto Verdaguer amb Sant Déu Rossinyol ho revisem. Si la solució és un mirall, ho posarem. No tenia detectat que aquell punt fos conflictiu en termes de visibilitat, no, però sí que ho mirem. Vox preguntava per la taxa turística. Encara no la podem cobrar perquè s'ha de modificar l'ordenança, però sí que cobrarem la taxa turística com fins ara, que és el que recapta la Generalitat, i a més el recàrrec turístic que serà la nova figura que haurem de crear. Val a dir també que estem en contacte i coordinació amb els municipis de l'entorn per fer una cosa molt semblant, perquè no tindria sentit fer-nos la competència amb la taxa turística, no? Que algú arribés a triar un hotel de Viladecans en comptes d'un del Prat pels 2 euros de la taxa. I la regidora d'Esquerra Republicana preguntava per l'X2. Estem molt a sobre de l'X2 i fem moltes gestions amb la TMB. Tant la TMB com nosaltres considerem que la freqüència ja és bona. Cada 15 minuts ens sembla que és molt encertada. El que estem darrere és que ens posin, i tenim el compromís ara sí, de que ens posin busos més grans, articulats, en hora punta. Ara que Rodalia s'ha estabilitzat, la TMB disposarà de més efectius i s'ha compromès a posar-nos a busos articulats en hores concretes.
0: Molt bé. Quim.
2: O jo tinc l'orella una mica fluixa o tu parles cada vegada més fluix. Hi ha alguna cosa, perquè cada pleta he de preguntar una mica, o jo tinc la veu més forta i tu tens la veu més fluixa. Però has dit lo del Lluís Braille i lo de Marina? Bueno, no, és per garantir que el que has demanat del Lluís Braille i lo de Marina, que parles de sortides d'emergència, allí no només tinc entès que hi ha les sortides dels aparcaments, però si no, només tenim intentar tindre una sortida per quan portem els serveis, que no hi hagi cap problema i puguem... Perfecte. El tema de Can Comas, bueno, el camí de Can Comas la neteja és, bueno, hi ha el servei dels contenedors a l'inici i al final, i llavors, com que hi ha les papereres, hi ha 2 dies a la setmana que es fa com un picking, i normalment l'única zona on hem de reforçar és a davall del pont de l'autopista. Aquell és el lloc, diguéssim, on, com que hi ha el pàrquing aquell, i allà fem una neteja una miqueta més exhaustiva. Amb el tema de l'aparcament, és cert, allí és tema de Sauló, i de tant en tant hem d'anar a fer una aportació i intentar, allí és ja zona riu, no hem treballat mai el fet aquest de dir fem un altre aparcament amb asfalt o amb algun altre material, perquè diguéssim des de l'inici era un pàrquing amb el Sauló, i de veritat és la primera vegada, com la següent que ens arriba aquesta queixa pels sots. I amb el tema de les fonts d'aigua, és cert que anem canviant fonts d'aigua del model antic amb aquest nou. Amb aquest nou ens ajuda molt amb el que representa l'estalvi d'aigua i per situacions que passen segons en quines places, i aportem aquest tipus d'aigua. El tema de l'oxidació em sorprèn, perquè és alumini, i parlarem als tècnics per veure a veure quina... Perfecte. I després lo de la manca d'ombra, és cert que estem intentant gestionar el millor possible el tendall mòbil, sapiguent que, com ho vaig explicar a l'altre ple, el fet de que estem treballant en posar 3 tendalls fixes

0: amb tres de les places, diguéssim, que més pateixen, diguéssim, aquest assolejament, i que us repeteixo: Fondo d'Empeixo, la Capsa i la plaça del Cementiri Vell. Però intentem gestionar, si no és d'una manera, amb aquest tendall, també buscar alternatives, com han fet fa amb l'última festa també de la Casa de Càdiz i alguna festa més, on busquem una alternativa per al tema de l'ombra. Segons les hores que també ens demanen per la festa, si es fa, pues sapigué de que si és cap a la tarda i només és per 3 o 4 hores, pues també ho estem intentant gestionar per lo que representa el moviment de tot aquest tendall. I per encertar-la, li diré que abans de que s'acabi l'any arreglarem la plaça de la Noguera. No, li dic tal com és, vull dir, amb la programació, no, vostè també, vostè, jo, i l'enganyo, i si puc alguna vegada sí que l'enganyaré, però normalment no enganyo. La plaça Catalunya pensàvem que podríem arreglar-la molt més ràpid, i la plaça Catalunya hem estat canviant moltes peces del granit, i el següent lloc que anem després de la plaça Catalunya és a la plaça de la Noguera. No m'atreveixo a dir demà estaran a la plaça de la Noguera, però sí que amb aquest mes o el mes que ve es treballarà, perquè està plantejat així, planificat així. I sobre el Louis Braille, jo de la petanca no sé res. Jo la petanca només, diguéssim, aporto una mica de garbancillo, que es diu. Vull dir, si hi ha alguna idea, aquesta sí que no la sé.
1: Garbancillo. Gràcies, Quim.
0: Ull de perdiu.
1: Ull de perdiu, eh? Ah, veus, ja deia jo que això de garbancillo no em sonava, ull de perdiu. Débora, sisplau.
2: Respecte al tema de la incidència que va haver el Sanier, estem tramitant la devolució. Tècnicament està sent una mica complicat, però en breu farem la devolució. Farem els abonaments, una transferència a tots els usuaris que van ser afectats durant aquest període, que va ser del 23 de març a l'1 d'abril, i en el cas dels abonats es retornarà, diguem-ne, el 5,48% de la quota trimestral, i la resta, com són cursets i de més d'activitats que en fem, la part proporcional.
1: Molt bé, doncs diria que amb això ho tenim tot. Gràcies per aguantar fins aquí. Sí, preguntava si he apuntat alguna cosa de Llobregat amb Xúquer. És l'edifici del Delta. La pregunta és que què s'hi està fent.
3: Sí, s'està construint allà una espècie de segona planta, hi ha una espècie d'obra, i no sabem ben bé què s'està construint.
1: És la rehabilitació de l'edifici del Centre Cívic Delta, per part de la gent, de fet és per part de la Generalitat, però en qualsevol cas serà el mateix, però sí, amb una gran rehabilitació. Dit això, gràcies a tothom, bona nit, fins al proper ple.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de Siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: teu.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pamfina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: Oasis FM. Radio.
1: Dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor que hores de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movimata bala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

tràgic, catedràtic i Uri Puskas, a Institut Oceanogràfic. Batisca, Foca, Tiuskas.